Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et

el talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

Cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol de la matinada de dijous. Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explica el Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp on estic jo mateix exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: Hi ha centenars d'edificis totalment esfondrats i zones absolutament devastades, sobretot a l'estat de La Guaira. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària mentre intenta trobar supervivents sota la runa. Repassem ara altres informacions en format preu amb l'Anna Alfonso.
3: Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. El foc va començar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament. Avui les tasques d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers i efectius de la Unitat Militar d'Emergències.
1: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del Partit Popular. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
3: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
1: El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron el setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. Lloret de Mar impulsa el servei taxi segur que per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes.
3: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir «Quan arribis a destinació, m'espero a ella». Juan Antonio Torres, president de l'associació Radio Teletaxi Lloret, que plega una quarantena d'instal·lacions de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
4: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb nosaltres i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
3: Arrenca durant la campanya d'estiu i s'afegeix a iniciatives similars que ja es donen a terme en altres municipis catalans.
1: Esports, el Mundial de Futbol en marxa l'última jornada del grup D. Partits al descans. Turquia guanya per 2-1 a l'anfitriona als Estats Units amb remuntada inclosa. I Paraguai i Austràlia empaten a 0. Jugats aquest dijous, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. El grup F, Països Baixos 3, Tunísia 1 i Països Baixos passa setzens com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
3: El Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana i han situat el 3-1 definitiu.
1: I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol. I l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 26 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el temps serà estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda, calor intensa, però l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Platja d'Aro, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 6 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Sara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, perquè és divendres i perquè en una estona parlarem d'ella, toca obrir amb una cita de Mònica Naranjo, que diu: l'adversitat és el que més ens fa créixer si estem disposats a aprendre'n.
0: Mònica Naranjo ha estat una de les veus contundents en el seu discurs al Dia de l'Orgull. També ho ha fet, per cert, en les darreres hores, Maria Pelae, dues dones empoderades. Recordarem el que va dir Mònica Naranjo d'aquí uns moments. I per arrencar el penúltim divendres d'aquesta temporada, us proposo un brindis en forma de cançó. Perquè sí, perquè com molt bé sabeu, en aquest programa sempre som de celebrar, i més si ens acompanya la música de Brahms.

0: És una de les cançons més mítiques de la música del nostre país. Evidentment, són Brahms amb Brindis. Al capdavant de la banda hi ha el músic berguedà Francesc Ribera i Toneu, conegut popularment com a Titot, una de les figures més destacades de la música en català i que, a més, ha tingut una influència destacada en els moviments de defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalana. I és que, a través de les seves cançons, ha convertit la música en una eina de reflexió i compromís. Titot, però, també ha publicat diversos llibres i articles on analitza qüestions relacionades amb la història, la política i la societat catalanes. No cal ni dir que la figura del Francesc Ribera és molt admirada per la seva coherència ideològica i pel seu compromís amb les seves conviccions, i és que en Titot és el clar exemple d'artista compromès que ha fet servir la música, l'escriptura i l'activisme per promoure la cultura catalana i fomentar la reflexió crítica sobre la societat contemporània. Avui ens lleguem amb ell i el felicitem, perquè avui en Titot bufarà 59 espelmes. Hem superat amb èxit una altra setmana i us hem de confessar que estem en temps de descompte. Divendres 3 posarem el punt final a una temporada apassionant i, mentrestant, brindem, perquè sempre hi ha motius per fer-ho. Aixequeu les tasses de cafè i que la cafeïna faci el seu efecte.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Escolta'm, que tenim partit en marxa, ara mateix estic veient, eh?
2: Sí, un Turquia contra Estats Units. Turquia ja no té res a fer, si no em surten malament els comptes. Però mira, Estats Units sumaria la primera derrota d'aquest Mundial.
0: Doncs vinga, de moment anirem seguint el partit en directe, com sempre, els matiners,
2: que ens van molt bé. I també hi ha una Austràlia-Paraguai, que potser l'Àlex s'ha dit 0-0. 0-0.
0: 0-0, doncs de moment partidet tranquil·let també. Dit això, a partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio, un Frederic Vincent. Què passarà, Maiol?
2: Doncs avui molt pendents del terratrèmol a Veneçuela, i connectarem en directe des de les 6 amb catalans que estan allà, amb el periodista Bernat Lautaro, també, que ens va ajudar a il·luminar-nos. També amb Tito Álvarez, perquè el terratrèmol el va enxampar a Venezuela i diu que li va anar de ben poc. Parlarem a l'hora també amb un responsable del grup d'estructures col·lapsades per parlar de com decisives són aquestes 24 hores posteriors en el rescat. També estarem molt intens, molt atents a l'incendi a la Franja. I a les 9:20 saludarem a la Rosa Romà, la jefa, perquè Catalunya Ràdio i 3CAT ha entrat a la UER, és una gran notícia, com a membre auxiliar, i per tant que ens ajudi a il·lustrar-ho. I després anirem a Collserola, on ja segueixen els efectes de la pesta porcina i els restaurants estan una mica queixosos. A un quart d'11 el dilema, Judit Mascó, ens el llaç a l'Elisenda de Pineda.
0: A veure, sorprèn-me.
2: Ja t'ho diré després, perquè necessitem una mica de temps. Després, espina de l'actualitat.
0: M'han dit que el tema d'avui és molt sucós.
2: Ja, bueno, quan no ho és. Després, espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Coppolo, i a les 11, Andrea Motis. Una mica d'Andrea Motis. Taula de recomanacions del cap de setmana, ja saps la millor secció d'aquest programa.
0: Per favor.
2: La playlist de Lluís Gavaldà i una mica d'humor i el concurs pendent, que és la penúltima oportunitat
0: d'endur-te dels 100 euros. Escolta, espera, que l'Oriol està pendent de tot i m'acaba de dir gol dels Estats Units. Sí, senyor, ara mateix. Gràcies, Oriol.
2: Han empatat.
0: Ho tinc aquí pendent. Molt bé.
2: Pues vinga.
0: Doncs escolta'm, ja tindrem el divendres fet i aquest final de setmana també. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Adéu. Amb només 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, que el món de la tele i la intel·ligència artificial ens porta una d'aquelles històries que, com a mínim, ens fan aixecar una cella.
0: A veure.
3: Resulta que a Los Angeles s'ha encès el debat perquè nous contractes vinculats a la sèrie infantil Peppa Pig demanen que les veus dels actors i actrius infantils es puguin cedir a la intel·ligència artificial.
0: Cedir?
3: Cedir.
0: Gratuït?
3: És a dir, si el teu fill té la sort, o la teva filla té la sort de posar la veu a la Peppa Pig, l'empresa que els contracta demana que aquella veu es pugui digitalitzar o remasteritzar, o que la intel·ligència artificial la pugui fer servir. La idea és, de fet, clonar
0: Clar.
3: La paraula és clonar les veus d'aquests nens per utilitzar-la en diferents continguts posteriorment. La proposta ha fet saltar totes les alarmes de la indústria. Més de 1.000 professionals, entre actors, agents i representants, ja han signat una carta oberta dient que això... res de res, que demanaran normes més clares i protecció, sobretot, dels menors.
0: Escolta'm, això és només la punta de l'iceberg aquest que comentem moltes vegades, d'aquest control de la intel·ligència artificial. Molts artistes de la música s'han queixat que els hi havien clonat la veu. Aquest precedent ha obert una via a legalitzar el tema de les veus.
3: I a més aquí hi ha un matís,
0: veus,
3: estem
0: clar.
3: Parlant de menors.
0: Clar.
3: Que els menors en aquest moment no estan cedint el seu consentiment, sinó que ho van a través dels pares. La companyia implicada assegura que vol transparència i responsabilitat, però el debat ja està servit. Fins on pot arribar la intel·ligència artificial quan parlem sobretot d'això, de menors d'edat.
0: Veurem què és el que passa, que segur que porta cua. Gràcies, Àlex.
3: Bon cap de setmana.
0: Fem camí cap a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I entre intel·ligències artificials i com està el planeta, avui també tenim una escletxa de llum perquè volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si tota la indignació i el rebuig expressats arran de l'atac LGTBI-fòbic contra el grup Fades a Vilassar fes possible que episodis com aquest no es tornessin a viure. Ja són tres els atacs que el grup ha patit en els últims mesos, però, per sort, cada vegada han recollit nombrosos mostres de suport a títol individual o en nom d'entitats. El pròxim pas, sens dubte, és que no torni a passar.
0: Condemnem fermament també des dels matiners aquesta agressió a Fades la nit de Sant Joan a Vilassar de Mar. Van rebre més d'una ocasió glaçons de gel del públic. Finalment van haver de cancel·lar el concert. Esperem, doncs, que aquestes històries no es repeteixin ni menys el 2026. Mentrestant, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs mireu que ja ha reobert la piscina d'aigua salada més gran de Barcelona. Veus? És la que es troba al Fòrum. Es molt diu, bé, de fet, el nom aquest, els banys del Fòrum. Aquest any, a més, li han fet un rentat complet, s'ha renovat amb l'objectiu de renovar, doncs, la fauna local i la biodiversitat
0: de la gent que hi va, o dels animals?
5: No, dels animalets. De moment, dels animals. També s'hi ha instal·lat una rampa d'accés. Hi ha dutxes adaptades, també s'hi ha posat un bar, que sempre és una bona notícia, que s'hi posa un bar. I això s'hi pot anar de manera gratuïta, per tant, no cal que pagueu res. Hi ha servei de socorrisme, arribar-hi és facilíssim, L4 o tram directe.
6: Ella forma part de la fauna.
5: 100%.
0: M'han vingut
5: ganes.
0: De què ha d'anar-hi?
6: L4,
0: ja aneu al bar. El que t'ha cridat l'atenció és el bar, Marta, digues la veritat. Que també dic que a vegades és una platja i no hi ha bar i et talla el rotllo.
5: És que m'ha recordat una mica aquestes piscines d'aigua salada de Canàries o així.
0: Sí, està molt bé.
5: Guai, doncs mira, guai, això.
0: Quan agafem vacances hi anem.
5: I tant.
0: Mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
5: Doncs mira, que a Sant Cugat del Vallès s'ha creat un casal d'estiu d'avis i nets. La residència Amavir ofereix a les famílies dels seus usuaris convertir les vacances en una oportunitat perquè els venuts de la casa passin temps amb els seus avis que estan a la residència.
0: Doncs m'agrada molt.
5: Sí, és una gran iniciativa. Sí. Per tant, comparteixen aquest casal i fan àpats junts, activitats i intercanvis d'històries.
7: Doncs el que més m'agrada és jugar i ajudar a la gent gran. Ens van explicant coses que feien de petits o aprenentatges que van fer. Llavors jo aprenc i a la vegada també aprenen de nosaltres.
8: Pues m'aporta alegria, perquè això canvia la monotonia de cada dia. Lo normal de cada dia venen els nens i tots són per aquí, per allà, i riuen, i solten, i ballen, i tot això. Nosaltres, pues, és un extraordinari, clar, ens agrada molt. Ens encarinyem amb alguns, que els petitons i les nenes, que són molt simpàtiques, perquè ells disfruten i nosaltres també.
0: M'encanta l'unió de nens amb gent gran, perquè és un win-win absolut. Sí. Els nens encantats en escoltar a la gent gran, imagina't. Felicitat a Dojo de tenir a gent jove per allà.
5: És molt bona idea, realment.
0: Molt bona idea. Per tant, felicitats a la gent de Sant Cugat del Vallès, que, si no vaig errat, estan en portes ja de la festa major. Mm-hmm. I, mentrestant, volem saber també quin motiu tenim per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit. aconseguit és col·laborar amb la Fundació Zoo del Pirineu. Aprofitant que celebra el seu 12è aniversari, fa una crida a la ciutadania a donar un cop de mà en la seva missió de preservar la fauna silvestre. Aquesta entitat es dedica a ajudar els animals salvatges que es troben ferits, desorientats o en situació de vulnerabilitat.
10: Aquests cabirols no haurien d'estar aquí. Haurien d'estar seguint la seva mare, aprenent què menjar, on amagar-se i com sobreviure al bosc. Quan una cria perd la seva mare, perd molt més que protecció. Perd la seva primera mestra.
9: L'objectiu últim és deixar d'existir, perquè voldria dir que aquests animals poden viure en llibertat. La Fundació també fa una tasca de sensibilització ambiental perquè tinguem una convivència més harmoniosa amb la natura.
0: Ha arribat el moment quan passen ja 3 minuts d'un quart de 6 del matí d'obrir la revista del Cor dels Matiners. I alerta perquè avui amb qui comencem parlant?
5: Doncs amb Mònica Naranjo.
0: Tan dolent, pobre, que va fer. És que va ser... No, perquè a més ella ho explica. Chicas Malas va ser un disc pràcticament obligat per la discogràfica. Tenia poques ganes, sí, Mònica Naranjo, de publicar Chicas Malas, que a més també va fer com la versió Spanglish i no va quedar gens contenta.
5: No.
0: Per tant, no ho dic jo, ho ha dit prèviament Mònica Naranjo, però bueno, és horrorós.
5: Ho sento, Mònica Naranjo, per haver posat aquesta cançó.
0: Mònica
5: no
0: Naranjo, ens encanta, t'ho dic.
5: No està tan malament, aquesta cançó. Això sona a qualsevol lloc i tots la ballem.
0: Total. Sí, però... no va ser el seu millor disc. Per què parlem de Mònica Naranjo?
5: Doncs perquè ha sigut una de les convidades a Sevilla a la Festa de l'Orgull, que va vendre totes les entrades de seguida. Entre els artistes convidats també hi havia Rebeca i Raúl, però Naranjo va ser la clara protagonista quan va fer aquest discurs.
11: En estos años me han llamado lesbiana, bollera, bisexual, trans, travesti, marica... Y al final, lo único que han hecho estas personas ha sido ensalzar lo que soy yo. Ah, chicos, nadie nunca más van a meternos en un puto armario. En estos años...
0: Contundíssima la veu de Mònica Naranjo en aquest discurs. Vaja, de fet... poc més podem afegir. Vinga, va, que seguim, que en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. El Cor també batega... Ah, menja llàsser!
5: Sí, que ha passat pel programa de l'Hormiguero amb Pablo Motos per presentar el nou programa que farà la Sexta, que es diu El Congelador. Doncs Pablo Motos ha estat, es veu, molt interessat per diverses coses, sobretot per les festes temàtiques d'aniversari que munta l'Àngel, i li ha tret també el tema dels diners.
0: Val.
5: I llàsser ha contestat això.
12: Y es que tú haces cumpleaños y haces grandes fiestas,
0: ¿sí?
12: Porque por lo visto eres millonario.
13: Es que de verdad. O sea, no soy millonario, la única cosa que no tengo hijos. Y esto es una cosa que la gente tiene que entender. Yo todo lo que cobro es para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo que pagar ni extraescolares, ni autobuses, ni vacaciones de los niños.
14: Claro, bañales.
13: Ni los libros, ni nada de los...
12: Judo.
14: La nani.
13: El judo.
12: Inglés.
13: Música. Natación.
14: La guardería.
13: Socorrismo.
12: Nada.
13: Nada, tengo que pagar nada. Porque no tengo niños, no tengo que pagar nada.
12: Sí.
13: Solo tengo que pagar el pienso de Montse, que es la perra que tengo.
12: Ah, vale.
0: He de dir que últimament les meves festes d'aniversari superen les de llàsser, eh?
5: Sí. Segurament que sí.
0: He de dir que l'he adaptat per la dreta, eh? Tota la raó. Podeu recuperar l'entrevista perquè val la pena, com sempre, escoltar el llàsser.
5: Feien molta gràcia, els dos.
0: Sí, estava molt bé. Vides i miracles. Sí. M'he de preguntar què tal Pablo Motos a la distància curta, eh? Allà, sí. T'ho dic,
5: a més, me la vaig estar mirant per treure aquest tall i hi havia algun moment que no sé si s'acabaven d'enganxar o no. M'agradarà saber-ho, m'agradarà investigar.
0: Però ja m'agradarà amb l'Àngel que ens faci una noteta de veu perquè ens expliqui sí. Què tal el cara a cara amb el super
5: Ai,
0: Pablo Motos.
5: Sí.
0: Motos, jo també.
5: Motos.
0: Quins sons deixa la ràdio, Lara?
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Lluís Riera, director de Seguretat Alimentària i de l'Aigua Químic i expert en Seguretat Alimentària, ens va explicar per què no es pot descongelar i tornar a congelar el menjar.
15: És per dues raons. Una, pel canvi d'estructura del producte, o sigui, una carn crua que la descongelo i la torno a congelar, fa uns cristalls de gel que cada vegada fa que tingui més aigua lliure, que és el que fa que es contamini i que es multipliquin les bactèries. Si jo la cuino pel mig, si és una carn que l'he cuinat pel mig, sí que la podria tornar a congelar perquè he canviat l'estructura del producte.
0: Caramba, noi. Quants canvis estructurals, un tros de pollastre.
5: Pots descongelar el bistec, cuinar-lo i tornar-lo a congelar.
0: Això no ho sabia, sí, veus? Això està bé. Doncs ja ho sabem. Molt bé, clar que sí.
5: I el dermatòleg Ramon Grimal, que ens va deixar clar que prendre el sol no és bo en cap moment del dia.
14: Els laboratoris que es foten les botes venint litros de crema han aconseguit colar un gol en el món mèdic, que és vostè despullis per protegir-se amb crema. Això és bo, és un disbarat. El pagès de tota la vida treballava tot l'estiu amb màniga llarga, amb pantalons i amb un gran barret de palla, no? I no necessitava gastar ni un duro en cremes de protecció solar. Vull dir que el tema de la protecció 50, si tu portes màniga llarga i un barret, no et cal per res.
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. I seguim els matiners perquè volem saber... Ara sí. Què passava tal dia com avui? Escoltem una mica la cançoneta.

0: tenia grans cançons Elvis Presley. Quina veu, és que segur que ho heu detectat, oients dels matiners.
1: I tant, un 26 de juny del 77 feia Elvis Presley l'últim concert en directe. Ho feia al Market Square Arena d'Indianapolis, davant unes 18.000 persones, i Elvis moriria de menys de 2 mesos després. L'any 2001 es veu que l'edifici de concerts on va fer l'últim concert precisament es va enderrocar, i al seu lloc doncs hi van col·locar una placa que hi deia Elvis has left the building, l'Elvis ha abandonat l'edifici, que és una frase que es veu que deien molt els locutors de ràdio després dels concerts que feia Presley, amb l'objectiu de dissuadir la gent, de fer fora tota aquella gent que esperava el cantant a la sortida i esperava doncs tenir un contacte amb ell.

0: recordant Elvis Presley aquest matí de divendres, del divendres 26 de juny, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Hem passat una de les nits més màgiques de l'any, però anem a veure com estem astrològicament parlant, perquè hem de connectar-nos amb els astres. A veure què ens expliquen. Vanessa Carrion està amb els cascos, però no sé si està escoltant... No, està escoltant altres coses. Ella que li interessa tot el tema energètic, avui que la tenim
1: aquí.
0: Sí,
1: està...
0: Mira, mira-la. Arriba el moment de sentir els astres, Vanessa. No posis els cascos, a veure què et diuen. Prepara't energèticament. Cristina Borreguero, d'astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 26 de juny, la Lluna entrarà al signe de Sagitari i encén la curiositat, les ganes de moviment i la necessitat de mirar més enllà de la rutina. Amb el cap de setmana ja a tocar, és una energia ideal per fer plans, sortir, aprendre alguna cosa nova o recuperar una mica d'esperit aventurer. Mou-te, obre horitzons i deixa que la vida et tregui una mica de casa. Bon cap de setmana!
0: Ah, molt bé, molt bé. Ja estem tot de remuntada, perquè portem uns dies amb astrocat de tranquil·litat. Ara ja és que Sagitari sempre porta coses bones.
1: M'encanta la Sagitari. Com ha costat, que arribés.
0: Sí, però ha arribat, tot arriba, i espera't la setmana que ve.
1: Ja ho veuràs.
0: Mentrestant, Lara García, qui bufarà espelmes?
1: Doncs avui felicitem la meravellosa Ariana Grande, la mega estrella de la música. Avui en fa 33. Espereu, perquè estic a punt d'hiperventilar, perquè també fa anys un dels actors més guapos del moment. Digue-ho tu mateix.
0: Jacob Elordi, per favor, per molts anys, vine a casa a celebrar-ho.
1: Bufarà 29 espelmes.
0: Olé,
1: Jacob, guapo. Si fas una festa, avisa'ns.
0: Jacob, convida'ns.
1: Home, si avisa'ns que vindrem segurs.
0: Home, t'ho dic ara, com si hem de servir copes.
1: Va, això em feia una mica de mandra.
0: Sí, Lara,
1: li servim,
0: que sí, que
1: posem
0: tu i jo.
1: I acabem felicitant un dels grans cantants i músics del país. En suma un mes en Francesc Rivera, el Titot, sense fer cap bram, celebra el 59. Per molts anys a tots, i insistim, Elordi, recorda que si fas una festa, nosaltres vindrem encantades.
3: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami, yo me voy a dormir con Mels Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
4: Els Matinés.
0: Bueno, no podem ser més meridianament clars en aquest programa. 4 minuts, arribem a 4:45 del matí. D'aquí uns moments, com sempre, ens actualitzem, repassem els titulars d'aquest divendres, 26 de juny. Abans, per això, de fet, ho estava comentant la Lara fa pocs moments, fa anys Ariana Grande, i amb ella arribarem pràcticament a 6:45, amb aquesta que es diu Break Free.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents dels efectes del terratrèmol de la matinada passada a Veneçuela. A les 11, entrevistarem la cantant i trompetista Andrea Motis. Francesc Garriga continua buscant el poble més feliç de Catalunya. Avui, la tarda, visita Pax del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. I a més, visitem a casa seva, a l'Empordà, el famós Canyut, el personatge d'un anunci estrella de cervesa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 26 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol.
3: Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explicava el Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
4: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
2: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
3: Des de tot el món s'ha ofert ajuda a Veneçuela. Molts països els estenen la mà i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Sentim la portaveu de la comissió.
5: We are ready to step in.
6: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
3: Espanya ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i material de primers auxilis. El doble terratrèmol servirà també per avaluar les noves relacions entre els Estats Units i Veneçuela després que Donald Trump derroqués Nicolás Maduro i assumís de facto el control del país.
2: Pendents també de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
3: Afecta una superfície de més de 4.000 hectàrees, majoritàriament de camps de conreu. El foc, que es va iniciar entre Tamarit de Llitera i el Campell, es va estendre ràpidament atiat pel vent. Es van haver de desallotjar unes 250 persones de 3 municipis i ara es continua treballant intensament, aprofitant la davallada de temperatures i també l'augment de la humitat durant la matinada. Jorge Azcón és el president del govern aragonès.
7: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
3: Tot apunta que el foc el va provocar una màquina que treballava a la zona.
2: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. L'expresident espanyol ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell i des del govern espanyol ho consideren greu. Sentim el ministre de Transports, Óscar Puente.
8: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
2: La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei Felip han segellat la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
3: Tots dos s'han reunit al Palau Nacional, a la capital mexicana, després que el monarca espanyol admetés que hi va haver molt d'abús per part dels espanyols en la conquesta d'Amèrica. La trobada d'aquesta matinada obre una nova etapa de cooperació entre els dos estats.
2: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman.
3: L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
2: El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+.
3: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
9: Estamos avanzando en contra contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
2: A veure si posem fil a l'agulla amb aquests temes. Com sempre, en Alfonso, bon cap de setmana.
3: Que vagi, que vagi molt bé. Bé.
2: Hem arribat a 2:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: En aquest punt horari, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
10: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les portades. Ahir havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui sí, fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixarem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació. Afegeix La Vanguardia a Madrid. El País concís titula Devastació a Veneçuela i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment rescatem la gent amb les ungles. Aquí no ha arribat ningú.
3: I pel que fa a les imatges impacta precisament la del Mundo amb un cos perfectament visible d'esquena entre la runa. A La Vanguardia veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat. I al periòdico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant-hi pel damunt per mirar de rescatar algú.
10: Altres temes de portada, el PP, Vox i Junts aproven el Congrés demana la dimissió de Sánchez, diu El País.
3: I l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
2: 2:15 del matí, 5 minuts, els articles dels diaris. Avui diversos editorials i articles d'opinió, evidentment sobre el terratrèmol de Veneçuela.
3: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
10: Després vindrà la reconstrucció que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
3: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
10: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el chavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
3: A l'ABC, la líder opositora Maria Corina Machado signa un article a tota pàgina.
10: Diu que la xarxa ciutadana que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer les urnes és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
3: A l'Ara, el periodista Antoni Bassas escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el propi sisme.
10: Bassas diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
3: L'editorial de La Vanguardia, canviant de tema, es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids doble aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior segle.
10: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i en polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
3: I també, altre cop, canviant de tema, el periodista Juan Cañete Baile fa una anàlisi al periòdico sobre la selectivitat.
10: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en totes les assignatures i les notes mitjanes.
2: 2:15 del matí, 7 minuts, en aquest punt horari. Com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
11: Bon dia, què tal?
2: I amb la Sílvia repassem la premsa digital. Què llegeixen les preses?
11: Doncs mira, hi ha estils, hi ha llibres de 4 estils. El primer, en protagonistes femenines, com per exemple Como agua para chocolate o El temps entre costures. El segon tipus, assaig, com educant el feminisme. En el tercer bloc, els d'autoajudo, com per exemple El monje que vendió su Ferrari. I el quart bloc seria de bestsellers, com 100 anys de soledat o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. En els últims 8 anys han entregat 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, recull El País.
2: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
11: Doncs perquè es va gravar un vídeo de TikTok mentre treballava i en aquest vídeo va difondre missatges del sistema de cobrament i crítiques sobre els salaris, sobre els sous que cobraven. Això ha passat a Eivissa, uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
2: Caramba. No et pots queixar.
11: Depèn on.
2: Mare meva. Un conductor d'autobús exigent.
11: Ha fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X, va passar en un autobús d'Alsa que feia la línia Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure-les al darrere i davant la incredulitat li va preguntar per què. I li va dir que això, que el portàtil al seu clatell emetia irradiacions, li va dir. Exactament. recollant-les.
2: La gent necessita vacances, ja. Ja estem en aquell moment de veure les vacances. I si trobeu a faltar el fred...
11: El mercat de Nadal d'Edimburg ja anuncia les seves dates.
2: Home, que bé, però si jo ja sóc feliç, per favor. Ja hi podem anar, Solanes.
11: Mira, del 17 de novembre fins al 3 de gener. Sí. Ja, no? Això de...
2: Si han penjat llums de Nadal, ja aquí la Diagonal, ja hi som.
11: Saps per què ho han tret ja aquestes dates? Ho van treure ahir? Perquè ahir quin dia era? 25 de juny.
2: Sí, clar. Estem arrere de l'esport de mig any
11: clavat.
2: Mig any de Nadal,
11: mig any
2: sí.
11: Va. Bon dia.
2: I bon Nadal.
11: Això.
2: Bon any nou també per tu, Marc Jurado.
10: Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Que diguem tots un molt bon any.
2: Es nota aquesta baixada de temperatures, neu al Pirineu, glaçades, obre les estacions d'esquí, comencem la temporada d'hivern. Quin temps ens espera.
10: La Solana es parlava de fred, jo malauradament encara us he parlat de calor, però de no tanta calor, per tant, d'una miqueta de fred, o com a mínim de no tanta calor. Sí, la calor tornarà a ser avui forta aquest divendres, amb màximes de 32 a 35 graus a l'interior, també 37 graus al Pla de Lleida, el Pla de Baixes també a alguns punts de l'est de Girona, a la costa uns 30 graus, però a més xafogó. Si us pregunteu pel cap de setmana, sapigueu que demà dia molt tranquil i estable, pràcticament com el dia d'avui, calcadíssim. Diumenge, això sí, tornen alguns ruixats del Pirineu, Prepirineu, i la temperatura podria començar ja a baixar una mica més.
2: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres fent els matiners de Catalunya Ràdio. També moment d'obrir la nostra particular agenda cultural amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
12: Doncs mira, avui amb dues estrenes musicals, la primera dels Tiets.

0: portem poc.
1: Trobo que publiquen una mica tard per si es volen convertir en la cançó de l'estiu o una de les propostes de l'estiu. M'estranya que el 26 de juny... Vaja, publiquin nova cançó.
2: Sí, de fet, és la primera cançó d'aquest 2026 i, com bé dius, una mica tard, potser, per convertir-se en aquesta cançó. Es diu Era això, i el que vol és això, convertir-se en cançó de l'estiu. Ha estat produïda per Pep Saula, que és el de Sexeni, i veurem si realment acaba passant o no.
1: Estava pensant que alguns dels èxits de Tigers inclús ha sigut quan s'ha acabat l'estiu.
2: Sí,
1: per tant,
2: amb això tens raó.
1: També veurem si és una bona estratègia. Encara hi són a temps, ens queda tot l'estiu per endavant per seguir gaudint d'Era això, la nova música dels maresmencs.
2: Més música. En aquest cas, una altra cançó que es vol convertir també en cançó d'estiu és de Banda Neon.

0: compta amb Saxeni. Fa temps que presenten bones cançons. Perdoneu, Saxeni,
1: davant de Neon.
0: Fa temps que estan presentant bones cançons.
1: Molt bones cançons.
0: Els haurem de tenir... Bueno, Saxeni, també t'ho dic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i tant.
0: Estem aquí, tenim a les terres aidatanes...
1: Sí. Jo ja saps que sóc una gran defensora de Saxeni. I a la mínima que puc...
0: Pam! Com es diu aquesta cançó de Banda Neon?
1: El Ventilador, és aquest nou tema de Banda Neon. M'agrada molt Banda Neon, sí, últimament.
0: També.
1: Col·laboració, en aquest cas, cançó amb Bus i Mon DJ. Per tant, veurem quina de les dues acaba guanyant com a cançó de l'estiu.
0: Quina es corona com la cançó més escoltada aquest estiu.
1: Exacte, a veure quina sona més a la ràdio. Més propostes musicals. En aquest cas, hem de parlar d'alguns festivals. El primer, el Festival de Nits d'Occident.
2: Tantes mentides, encara dormides, perdudes en el teu sofà.
1: Avui comença els Jardins de Pedralbes. El concert inaugural és d'aquest que sentim, Cesc Sant Salvador, avui a les 9 del vespre. Però pel festival també hi passaran altres artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona, que m'agraden molt. I acabem amb un altre festival, en aquest cas a Tarragona. Des d'avui fins al dia 14 d'agost comença el Festival Camp de Mart amb un munt de propostes musicals de gran i petit format. També hi ha circ, dansa en diversos espais de la ciutat de Tarragona i concerts, com per exemple d'artistes de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, que sentim ara, Yael Cortés, Maika Makovsky o la companyia de teatre Malpelo.
0: I alerta, perquè avui movem el dial fins al 2007 a la secció del Club Zampa Zampa, de l'on vols anar a parar. Visitaven un restaurant vegetarià. Fixeu-vos, alerta, com un restaurant vegetarià era una cosa estranya en aquell moment i en el preu del menú.
3: Hi havia un menú a 9,15.
4: Bé, preu bé.
3: Què podem trobar? Potatge de cigrons, que és el que menjar tu. No miris amb aquesta cara.
4: No, és la cara que...
3: Amanida... Dius, sí, home, lògic. Sí. Amanida grega amb formatge feta.
5: Bueno.
3: I sopa de sèmol.
6: Formatge feta.
3: I el pa també de...
6: La sèmola és boníssima. Sèmola.
7: Sèmola. Sèmola, però això s'ho mengen els malalts i la gent d'avui...
4: Senyor Mauri, vostè ja se li ha acabat el temps.
3: Malalts no, un respecte.
4: Senyor Mauri.
3: De segon, pots trobar un paella d'arròs... Paella? D'arròs integral.
6: Acabó.
3: Amb verduretes.
5: Bueno.
3: És a dir... pebre...
4: Una mica de carn?
3: Sí, una mica...
4: Ah, no, clar.
5: Bueno.
3: Faves, una carn, miqueta de...
6: Carxofa.
3: Cal dir que l'arròs integral és integral.
4: O sigui que és més aviat un arròs negre.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí a Tailàndia, falten 16 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
8: Sausa dimatiners, al nord del país, tocant a Laos, se celebra a finals de juny el Fitacon, un dels festivals més pintorescos de la zona.

0: i que relacionen agricultura i supersticions, ja que creuen fermament que d'aquesta festa en depenen els cultius. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, Maiol, Roger, seguint aquest partit de Turquia-Estats Units, de moment empat 2-2.
2: Empat 2-2, sí, segueix igual.
1: Que no es mouen.
2: Al principi de matiners, 1.82.
1: Si, al llarg d'aquests minuts que ens queden de programa encara podem fer una mica de fanfàrria. Mentrestant, què passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, molt atents a les tasques de l'escat a Veneçuela i anirem des de les 6 en directe per parlar amb gent que està allà i que ho està vivint de primera mà. També molt pendents de l'incendi que crema la franja. També en parlarem perquè segueix sense novetats d'aquesta nit. A l'Àgora tornarem a fer Veneçuela i parlarem amb el responsable del grup d'estructures col·lapsades per saber què és el més important en aquestes 24 primeres hores que han passat des del terratrèmol, des dels dos terratrèmols. També parlarem amb el Jordi Selles perquè hi ha una particularitat amb els telèfons que va ajudar molta gent a donar-se'n abans d'hora, abans que la resta, que venia un terratrèmol. I després, a les 9:20, saludarem la Rosa Romà, la presidenta de 3CAT, perquè ahir 3CAT va ser acceptada a la UER, a la Unió Europea de Radiodifusió. És una gran notícia, sí, per la tele i les ràdio públiques, i per tant en parlarem a les 9:20 per dimensionar d'aquest tracte. Després, el dilema. Recuperem fred i calor, que en vam parlar la setmana passada. Bé, de fet, no en vam parlar perquè l'Àngel Llàcer va tenir un petit incident en un taxi, no sé si ho recordes. Home, i vam dedicar la secció a això.
1: Sí, sí, a l'història del taxi va portar cua.
2: Amb Tito Álvarez, amb qui, per cert, tornarem a parlar avui perquè estava a Veneçuela quan va passar tot el tema del terratrèmol. Després, la frase de la setmana amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. Andrea Motis en aquest programa a les 11 del matí. La taula de recomanacions del cap de setmana i ja la festa final amb la playlist del Gavaldà, els temes pendents i el concurs pendent.
1: Tot això a partir de res. Mira, d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, Dada Maiol. A veure, avui no tenim l'equip Sara Elias, per tant tenim Vanessa Elias. Vanessa, estigues alerta que tu i jo fem equip sempre amb la Dada Maiol.
2: O Canessa.
1: O Canessa, m'encanta.
2: Canessa està millor.
1: Carme, no? Canessa. Com a nom d'actriu?
2: Va. Un cop superat Sant Joan, arriba Sant Pere, també tant, Terra Vella. Tant. Per tant, una dada sobre peres.
1: Pedro. La gent que s'està despertant ara, bon dia, amb aquest cafetonet.
2: I en
1: no
2: concret,
1: us preocupeu.
2: Quants peres hi ha a Catalunya? No ho busquis.
1: A veure, jo que sóc un expert en IDESCAT, diria que 20.000. No més. 20.000, jo dic 20.000.
2: 20.000.
1: No, més. 40.000.
2: 40.000.
3: Oh.
1: Va, noies.
3: 15.000.
2: 15.000.
3: 25.000.
2: 25.000.
1: Més.
2: Doncs Marta Viana és qui s'emporta.
1: Anem aclarint-ho.
3: Perquè no hi ha tants.
2: Aviam, espereu, perquè també, qui ha dit 50.000?
1: Jo, doncs
2: 40.000. Aviam, hi ha 12.270 peres a Catalunya, mira, persones que es diuen Pere.
1: Sí.
2: Ara, hi ha 53 varietats de noms compostos en Pere que en sumen 1.409 més. Ara bé, hi ha 27.496 persones que es diuen Pedro.
1: Ah.
2: Hi ha 244 varietats en Pedro que en sumen 13.307 persones més. Per tant, si sumes Peres, Pedros, Pere Joans i Pedro Luis, en sumen 54.480. Però que es diguin Pere, que tu diguis Pere i et giris, n'hi ha 12.270. Ah, 12.
1: Marta, ens ho podem repartir com a bones germanes.
3: Sí, perquè s'acaba ja matiners, que si no, si fóssim principi de temporada, això no passaria, guapa.
1: Gràcies, Maiol.
2: A disposar.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. A partir d'ara mateix podeu començar a trucar, a parlar amb la Vanessa, que us atendrà tan bé, d'una manera tan estupenda, perquè us portem al teatre, a la Sala Villarroel de Barcelona, a veure Primera Llei de Newton. Teniu ganes d'anar-hi? 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè si no teniu res a fer el 28 de juny, els matiners us envia al teatre. Marqueu rapidet que les entrades volen. 9-3-2-0-7-4-7-4.
4: Tot fa la mateixa olor de sempre.
5: Cinema.
6: Estem en una situació crítica.
5: Sèries.
7: This is the most dangerous period I've ever seen.
5: Documentals. Plataformes.
8: Vinga, va. Selfie i marxem.
5: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
8: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
9: Memoritzeu la cara del nostre home.
5: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
8: Al cinema en sentim

0: Com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
1: Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí.
2: Les dones i els dies.
3: Amb Montse Virgili.
4: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
2: Per orelles fines i cors oberts.
4: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
2: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
4: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
3: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
4: Però què pensava que era la intel·ligència?
5: Doncs vinga, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. Com cada dia de dilluns a divendres estem fent els matiners a Catalunya Ràdio. 93207474, el telèfon per participar i per poder emportar-vos aquestes entrades de la primera llei de Newton que podreu veure el 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. Una obra que tracta sobre si és lícit fer trampes quan el sistema és injust, protagonitzada, entre d'altres, per l'Anna Saún i el Daphnis Baldut. Qui tinc per aquí, Vanessa? Vicenta, ho dic bé, Vicenta, bon dia.
6: Bon dia.
5: Què tal, com estàs?
6: Doncs mira, de canviar la feina.
5: I d'on vens i cap on vas?
6: Vinc de Molins i me'n vaig cap a Anglesola.
5: Hosti, déu-n'hi-do, deus tenir una estoneta en un cotxe.
6: Una horeta.
5: Una horeta. I això ho fas cada dia, Vicenta?
6: Cada dia,
5: anar
6: i tornar.
5: Diu, cada dia. A què et dediques per treballar tan lluny de casa?
6: Pues, soc responsable financera.
5: Epa!
7: Pa, oh, això és... Sí. Això és sèrio, eh?
5: Això és sèrio, diu la Marta.
7: No com lo nostre, eh?
5: Cadascú té el seu amb el seu mèrit, eh? També t'ho dic, eh? Vicenta, escolta'm, sí, sí. T'enviem al teatre a veure primera llei de Newton. Gràcies per participar i que tinguis un fantàstic divendres.
6: Igualment. Gràcies a vosaltres.
5: Una abraçada, Vicenta, que vagi bé.
6: Igualment.
5: Adéu. Sí. Vinga, va, que anem a saludar la Maria. Maria, bon dia.
8: Bon dia, Xavi.
5: Com estàs, Maria?
8: Doncs mira, una mica dormida en aquest moment.
5: T'entenc perfectament.
7: Ja som quatre.
8: No, no, però veuràs, és que estic de vacances, però meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, que no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, saps què? Posa els auriculars. I tu ho conèixer, perquè és que estic ja desesperada.
5: Maria, el teu marit acostuma a roncar o és depèn del que menja? Com funciona el tema? Que segur que ho tens controlat.
8: Sí, sí, jo crec que les seques amb botifarra d'ahir la nit han fet un doble efecte.
5: És a dir, que el tio es va fotre botifarra amb seques per sopar, eh?
8: Sí, rei meu, sí. Estem a Caldes d'avui i mira.
5: Maria, tens algun sistema perquè deixi de roncar o no?
8: Mira, li vaig fent, no, però no.
5: Algun cop de colze, algun cop de colze o no?
8: Una patadeta, alguna coseta així, però... Normalment el que em funciona és això de... Però avui no hi ha manera.
5: Segueix roncant en aquest... Quan falten 7 minuts per les 6, podem confirmar que el marit segueix roncant?
8: A veure... Sí, sí, sí.
5: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
8: A veure, espera.
5: Deixa'm-ho provar, això.
8: Espera.
5: A veure. Estic intrigadíssim.
8: Espera.
5: Sí, sí.
8: Sí, sí, sí.
5: Sí, sí.
8: Pots sentir?
5: Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo. Maria, escolta.
7: No li diguis.
5: Maria, evidentment te'n portes aquestes entrades. Jo vull que et posin al palco principal de la Villarroel. Ja t'ho dic ara.
7: Fortíssim.
5: Gràcies per participar, Maria.
8: Gràcies,
5: una abraçada forta. Que vagi bé. Adéu, adéu. I de la Maria a la Mercè. Mercè, molt bon dia.
9: Bon dia.
5: Mercè, també tens el marit roncant, tu, o no?
9: Però jo dormo a l'altre quarto.
5: Ja ho tenim entès, eh, això també, que dius, mira, escolta...
9: Ja és el més fàcil.
7: Més fàcil.
9: És el més fàcil per als dos.
5: Mercè, quan vau decidir separar les habitacions? Quan vau decidir separar-vos i dormir cadascú de manera individual?
9: Bueno, no. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no.
5: Hi ha dies que dius, escolta...
9: Perquè ja som grans, eh?
5: Clar, i a vegades és molt més còmode, no, Mercè, que dius, mira, deixem-ho clar, hem de descansar, sí. Si dormim plegats no descansem, per tant, molt millor fer-ho separats, no?
9: Sí.
5: Doncs escolta'm, Mercè, també t'envio cap a la Villarroel per anar a veure aquesta fantàstica obra que es diu Primera Llei de Newton, i gràcies també per passar pels matiners.
9: Vale, moltes gràcies.
5: Una abraçada, gràcies, Mercè.
9: Adéu, bon dia. Adéu.
5: Per cert, noies, una cosa important. No sé si recordeu que al programa, aquesta setmana, vam estar parlant amb un oient que ens va explicar això.
10: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
5: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són les que fan les mares. Maribel, quan fa que fas això?
10: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
7: Ah, això és el que m'ha preguntat. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
5: Sí.
10: Això espero, perquè si no m'hi em mata.
5: Ha arribat el moment, avui és divendres, ahir tenia l'examen. Maribel, molt bon dia.
10: Bon dia, matiners.
5: A veure, un moment, pel to de veu, jo crec que això és positiu.
10: És positiu,
5: Maribel, que s'ha tret el carnet.
7: Tu ja ets lliure.
10: Ai, sí, és una mentida, ja he crescut.
5: El nen se'ns ha fet gran, Maribel.
10: Sí, ja està, ja és gran.
5: Escolta'm, com va rebre la notícia? Explica'm això.
10: Però, bueno, em va trucar i el primer que em va dir, mama, m'ha suspès.
5: Oh.
10: Dic, no fotis, dic, què ha passat, no pateixis, el món no s'acaba, tornaràs a pujar el setembre, octubre, novembre, quan hi hagi plaça, tu tranquil, i diu que no, que he aprovat.
5: Oh.
7: Molt bé.
5: Maribel, a partir de quin moment ell començarà a agafar el cotxe i ja no t'hauràs de llevar tan aviat?
10: Bueno, en un principi, com que sóc una mare molt controladora, i li he dit que jo la setmana que ve l'acompanyaré amb el cotxe.
5: Bé.
10: Perquè ell vagi enviant en el camí i tot. I que clar, són les 5 de la matinada i no deixa de ser un nano que té una son molt profunda i anirà mig grogui.
5: Va,
10: llavors,
5: sí.
10: Jo al costat amb ell, controlant-lo. I quan arribem allà a la feina, agafo el cotxe i me'n torno.
5: Molt bé, em molt sembla bé. Una bona estratègia.
7: Molt
5: perquè, a més, quan et treus el carnet de conduir, no en tens ni idea de conduir.
7: No.
10: Ah, exacte, és que és això. I a més la por que em fa, no? I més,
5: sí.
10: A veure, que no hi ha molt tràfic per on anem nosaltres. Però no treu de que anirà mig adormit i prefereixo que es vagi habituant de mica en mica.
5: Però donem ja dues setmanes, Maribel, ja prou de matinar tant pel fill, eh?
10: No,
5: vull dir...
10: jo me'n vaig a vacances el dia 20 de juliol,
5: sí?
10: I abans el dia 20 ja he d'agafar el cotxe, perquè
7: això.
10: Jo de vacances m'he aixecat a les 5.
5: Perfecte, això és el tema. Escolta'm, jo ho celebro molt, Maribel, estem molt contents l'equip dels matiners, que s'hagi tret el carnet de conduir, que no és un examen senzill,
7: no.
5: I que ja
7: no.
5: Tingui la seva pròpia independència.
7: Sí. I que tu molta siguis lliure.
5: I que tu siguis lliure.
10: Sí, això és el que més mola.
7: Ah, això mola molt, mola molt.
5: Maribel, una abraçada ben forta.
10: Felicitats.
5: Adéu. Alerta, adéu. Perquè avui arriba els matiners de Catalunya Ràdio. Tomàs Molina!
11: Bon dia.
5: Com estàs, Tomàs?
11: Molt bon dia. Em sentiu o no?
5: Sí, perfectament.
11: Ah, molt bé.
5: Perfectament. I tu, sents?
11: La veritat és que no us sento gaire, si us és
5: què
11: sincer.
5: Què et passa? Per què
11: home,
5: no us sents?
11: Això no és humà. Això no és bo per ningú.
5: Escolta'm, jo estic encantat de que passis pels matiners i que ens expliquis quin temps ens espera avui, Tomàs.
11: Doncs avui serà un dia encara de sol, encara de caloreta, però va a la baixa, això, perquè diumenge ja hi haurà els primers ruixats al Pirineu i començarà a entrar aire més fresquet,
5: sí.
11: I dilluns i dimarts baixa bastant la temperatura, es normalitza, i per tant, a qui no li agradi la calor, la setmana vinent, home, tindrem calor típica de finals de juny, però de temperatures normals, amb una calor força més moderada.
5: Hi haurà un petit respir, que això sempre va bé, com estaves dient, per aquells que no els agrada tant la calor.
11: Correcte.
5: Tomàs, doncs escolta'm, ens escoltem cada dia fins divendres que ve, que estic molt content.
11: Jo també.
5: T'envio una abraçada, Tomàs, bon cap de setmana. Fins ara.
11: Bon dia.
5: Adéu. Frederic Vincent, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
5: Escolta'm, això t'hem deixat cap avui...
13: La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Roura Jou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
2: Ferro que tens, que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més. Vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em lio el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em viu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tan i tan bé junts, ens entenem tan currant i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
1: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el gremi de la ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys i afins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta, i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
3: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai després va aparèixer el projecte. Que... No, no, això ha ajudat molt.
2: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, doncs... Pues... Un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear. L'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir-hi molts de diners. Pues això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar, treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. El va a quedar i quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato, i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
1: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
3: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança. I motivació, també, de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem algo gros, el més gros que vulguis.
2: O que si t'encalles, no? A vegades que
3: correcte,
2: estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
3: Hi ha dos ulls més, més dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho a aixes.
1: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sords i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
2: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear continguts per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines doncs hem fet un
3: puta. El soroll el fem nosaltres.
2: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar fent més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot la forja.
1: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
2: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure i vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. No, per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per punteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i el podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa. Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin? Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, vull dir, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
1: I ara que portem una estona xerrant, el Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
4: Ja és ficar un ferro amb talent per canviar la forma.
2: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
4: L'escalfor, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo bombejar.
1: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que, ara que s'apropa Sant Jordi, estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
2: I ara estem, doncs ara a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs la plastem i traurem aquestes fulles. Si tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després amb la radial acabes de tornejar-la.
1: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells en molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
5: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic. A mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas a veure si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell i anar picant, doncs, de mica en mica, doncs, es va creant aquesta...
2: Simbiosi.
5: Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
1: És important mantenir el coneixement acumulat, de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant, van provant, entenent els processos.
2: Si comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. Després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots, i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat, i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer no surt, una cosa més.
5: Com que no surt de la primera...
2: Correcte.
5: És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
1: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
2: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. He vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant, que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
5: Aquesta és la part política. Que no...
2: Sí.
5: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
2: I...
5: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
2: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir arreglants de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada algo, com...
5: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
1: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
2: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. És el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. A nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu que necessito, com és el cas del cistellaire, que necessito una
5: eina... Una rèplica d'aquesta eina.
2: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè
5: canal.
2: És el primer... El canal, perquè és el primer cop que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i que, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar contents, el que ens fa motivar, el que ens fa tirar endavant.
1: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials com fusta o pedra i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells és una forma de vida i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Unir-se en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: El final de la Guerra Civil Espanyola va suposar la caiguda de la República i l'inici d'una llarga dictadura feixista. Franco va governar Espanya de forma autoritària i cruel, especialment amb els vençuts. Durant la guerra, allà on els franquistes tenien el control, s'afusellava i empresonava gent per les simpaties que haguessin pogut tenir amb el govern democràtic i legítim de la República. Però un cop acabada la guerra, els afusellaments i empresonaments no només es van sistematitzar, sinó que van esdevenir només dues de moltes formes de repressió vers la població civil. Franco no acceptava una Espanya plural. Els feixismes només conceben la societat d'una sola manera i la diferència i la dissidència no hi tenen lloc. Per això, el règim franquista va perseguir qualsevol mena d'oposició, va exercir un control estricte sobre totes les facetes de la vida de les persones i va castigar durament aquelles que havien tingut qualsevol lligam amb el règim anterior. La repressió serà present al llarg dels prop de 40 anys de dictadura i molts dels mecanismes que farà servir encara perviuran durant molts més anys. Avui ens endinsem en una època en què ningú no estava lliure de sospita i on viure era passar por. Una època en què, tot i la duresa i la crueltat de la dictadura, sempre hi va cremar una flama de resistència i d'esperança per un món millor. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 6. Càstig i control. La repressió franquista.

0: La derrota republicana a mans de les forces franquistes, feixistes i nazis va suposar la pèrdua de llibertats i drets adquirits durant la República. Franco instaurarà un règim de terror que perseguirà de forma sistemàtica qualsevol oposició i exercirà un control exhaustiu sobre la vida pública i privada de les persones. Els mecanismes que farà servir seran diversos i implicaran multitud d'agents, des de la policia i l'exèrcit fins a la pròpia ciutadania. Aquesta xarxa servirà per exercir la repressió de forma extensa i exhaustiva i es mantindrà viva fins després de la mort del dictador. Durant la guerra i els moments immediatament posteriors, es voldrà generar veritable terror entre la població civil amb l'únic objectiu d'apaivagar qualsevol intent de rebel·lió. Assassinats indiscriminats, violacions, humiliacions públiques, empresonament i treball forçat seran algunes de les tècniques que es faran servir de forma sistemàtica i organitzada en aquells llocs sota domini franquista. Escoltem l'historiador i expert en repressió franquista, Joan Montblanc Lasaga.
1: Per part del general Mola hi ha aquestes instruccions, no?, que parlaven, bàsicament, de sembrar el terror, d'eliminar qualsevol tipus d'adversari i de generar un pànic i exercir amb càstigs exemplars. Aquestes eren unes instruccions i responia, evidentment, amb una lògica militar i, per tant, una lògica d'extermini i eliminació de l'enemic.
0: A les zones controlades pel franquisme s'aplicarà la llei militar des d'un principi i se sometrà qualsevol persona sospitosa de simpatitzar amb la República a judicis sumaríssims. Molts d'ells acabaran en afusellaments. Però a banda d'aquestes execucions, al bàndol sotllevat també s'exercirà la repressió per part de grups afins a Franco com els falangistes. Aquestes morts no quedaran registrades i deixaran milers de persones desaparegudes sense que se'n sàpiga el destí final. La violència contra adversaris polítics durant la guerra no serà exclusiva del franquisme. Durant els mesos posteriors al cop d'estat franquista, alguns grups d'anarquistes i comunistes assassinaran simpatitzants de la dreta, empresaris i, sobretot, religiosos. Aquests actes, però, eren accions que no formaven part de l'estratègia republicana, ni tan sols dels principals partits anarquistes i comunistes que lluitaven contra Franco, sinó que eren accions individuals, fruit de l'odi, la revenja i el fanatisme. De fet, el règim dictatorial de Franco utilitzarà les víctimes a favor seu, inflant-ne el nombre i fent-la servir com a excusa per una repressió que no esperarà que acabi la guerra per posar-se en marxa. Els territoris conquerits pels franquistes passaran també per aquest procés. A la fi de la guerra i els mesos posteriors, el règim crearà i perfeccionarà estructures i metodologies pensades únicament per castigar els vençuts. Les presons estaran plenes de republicans, anarquistes i comunistes amuntegats en espais minúsculs, sense gairebé menjar o aigua, passant fred i sent objecte de vexacions per part dels carcellers.
1: Només per posar xifres i volums, parlem de que es considera que a finals del 39 a l'estat espanyol hi ha 300.000 persones empresonades. I hem de partir de la base de que hi ha una capacitat penitenciària d'unes 20.000.
0: Amb en Joan Montblanc hem visitat la presó Model per entendre bé com va ser aquell empresonament massiu. Us proposem un exercici mental. Imagineu-vos una habitació de 4 metres de llarg per 2,5 d'ample. Probablement us vindrà al cap una sala petita, potser un dormitori individual. Doncs aquesta era la mida d'una cel·la de la presó Model a Barcelona. Durant la postguerra, en una sola cel·la, en aquestes habitacions de 4 per 2,5, hi van arribar a estar tancades fins a 18 persones. Precisament sobre això, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta.
2: Quines eren les condicions a les presons franquistes?
1: Les condicions eren terribles i infrahumanes. Primerament perquè estem parlant d'un empresonament massiu, en unes dimensions inèdites a la història. Hem de pensar que cada poble, cada ciutat, es van haver d'habilitar espais que no estaven ni pensats ni preparats per ser presons. Barcelona mateix va tenir 5 presons funcionant a la vegada. I eren uns espais ruïnosos on, evidentment, les condicions sanitàries i higièniques eren lamentables. I aquí tots els testimonis ens parlen de les plagues de xinxes, de les rates, de la calor insuportable de l'estiu, del fred intens a l'hivern, d'unes infermeries que no tenien de res, que estaven plenes de malalts, sense medicaments, sense llits, dormint al terra. I això no només els malalts. I tot això en un context general de gana i de misèria de la postguerra, que encara als presos serà més greu. Era un escenari que era perfecte perquè qualsevol malaltia es convertís ràpidament en una epidèmia i afectés la majoria de població penitenciària. I així tenim brots de tifus, tenim brots de tuberculosi, disenteria. Però a més de tot això, hem de veure la violència extrema amb què el règim franquista va aplicar el seu afany de venjança contra la població penitenciària, no? Els presos i preses eren persones inadaptables a aquesta societat. Havien de purgar els seus pecats, no? Fer penitència per tots els mals que els hi atribuïen, i això genera una atmosfera també de violència, de constant maltractament, en forma d'un adoctrinament humiliant amb els principis del nou règim, de treballs forçats, de violència física, tortures... Per tant, en definitiva, estem parlant d'unes condicions de massificació, de gana, de misèria, de violència, que són la causa dels milers de persones que moriran a dins de les presons. I no per sentències judicials, sinó per aquestes condicions terribles.

0: Les dones també seran represaliades pel franquisme i ho seran amb un component vexatori i humiliant. A moltes dones acusades de simpatitzar amb la República o de ser roges, se les rapa i se les obliga a prendre laxants amb l'únic objectiu de fer-ne escarni públic, assenyalar-les i convertir-les en objecte de mofa per part dels afins al franquisme. Moltes dones patiran també violacions i maltractaments. Les que no siguin empresonades seran obligades a treballar de forma gratuïta, netejant latrines, servint a esglésies o cases de particulars. Les xifres de les dones represaliades d'aquesta manera no són clares, perquè normalment no en quedava rastre oficial. Sobre la repressió vers les dones, l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta. La respon la historiadora Caral Soler i Barjau.
1: Les dones també van estar empresonades?
2: Dels consells de guerra que es porten a terme a Catalunya a partir de 1938, es jutgen unes 70 i pico mil persones, arribant a 80. I d'aquestes, 7.000 són dones. I 7.000, per tant, passen per Consell de Guerra. No totes van a la presó, perquè també moltes són absoltes. Però, bueno, són 7.000 dones que van passar per Consell de Guerra. I això és una qüestió que ha estat poc estudiada i poc analitzada.
0: La gran quantitat de persones empresonades després de la guerra va fer que el règim franquista dediqués més espais a l'empresonament. En un primer moment, es van fer servir convents o edificis religiosos com a espais de reclusió, fins que més tard es van erigir noves presons. Les dones patiran l'empresonament gairebé sempre sota el control de comunitats religioses.
2: Amb un maltracte, sobretot psíquic, també físic, però en el cas de les dones molt psíquic, amb molta obligació de la religió, la presència de la religió, havent de fer tasques i, bueno, doncs podent-se recollir a la redenció de penes, que era en principi tu treballaves i llavors això et reduïa per 4 dies treballats, doncs et reduïa un dia, és a dir, hi havia tot un règim establert que més o menys no era molt diferent en els homes, el que passa que les dones, doncs clar, tenen unes circumstàncies, doncs que tenen la regla, no?, el període menstrual, i això fa que, bueno, doncs no tinguessin cap mena de facilitat per poder netejar-se bé, no?, per poder mantenir aquesta higiene, bueno, és a dir, tota una sèrie de qüestions que el que traslladen és aquesta voluntat de denigrar constantment que sentien quan estaven a la presó.
3: La repressió que va dur a terme el franquisme va incloure execucions, empresonament, exili, censura i altres formes de persecució contra aquells considerats com enemics del règim franquista. Travessem, doncs, els miralls de memòria per traslladar-nos a una època marcada per la violència i la repressió sistemàtica de qualsevol forma d'oposició política o cultural.

0: Que no en senti la mare, per favor.
1: Maria, si us plau, no hi vagis. Avui no. El sargento fa dies que veig que sospita.
0: El sargento se'n pot anar a la merda, m'entens? Si et mira com et mira, no és perquè sospita, és perquè és un porc.
1: No barregis. Ells han d'amagar-se i aguantar uns dies. I tu fes veure que no veus com ens mira. El sargento...
0: Joana! Porten amagats mesos. I amb aquest fred. Si no mengen calent, es moriran en dos dies.
1: Han de fugir. Els has de convèncer tu. A tu t'escolten. Han d'anar cap al nord. No hi ha cap altra solució. El millor que els hi pot passar si els agafen és que els matin ràpid, que a la Modelo no hi caben més.
0: Són els nostres germans. Els nostres amics. I són l'única esperança de fer una mica de justícia. I jo els penso ajudar. Aquesta nit els hi duré l'escudella. Punt.
1: Maria, no els pots ajudar, ja està. Hem perdut la guerra. I encara que tenim el que tenim, que n'hi ha d'altres que estan molt pitjor. Dona gràcies a Déu que pots estar cuinant escudella i posant llenya a la llar de foc.
0: A Déu? Déu és a l'altre bàndol, Joana. Gràcies a Déu ens diuen com hem de viure, com hem de ser, què hem de pensar i agir, i com hem de parlar. I callades, i esclaves dels homes i sense feina. A casa tancades, i patint pels maleïts trajos de la Guàrdia Civil. Caminen com si el poble fos seu, i ens miren com si nosaltres fóssim seves. Em fan fàstic, i vull que en Tomàs i en Roger els facin mal. Vull que pateixin.
1: Maria, ja està, ho entens? S'ha acabat. Ara toca baixar el cap i passar els dies sense que aquests cabrons ens mirin. I ja pots desfer-te de tots els llibres que amagues sota el llit, perquè si te'ls troba, ens mataran a totes dues i a la mama també.
0: Deixa'm. Acaba d'omplir la petita que vaig a buscar a la bossa.
1: Que no et vegi la mama, per favor.
0: La mama no s'entera. És com si no se'n recordés el papa. Com si no hi hagués passat res.
2: I ara què collons volen aquests? Nenes! És el camió de la Guàrdia Civil.
1: Merda. Tira-ho tot a l'olla un altre cop i amaga les fiambreres ja.
0: Merda, merda, merda, merda, merda.
3: Venen a preguntar pel Tomàs i els vostres germans, segur. Es pot saber què feu?
0: Merda, merda.
3: Serveix tres plats, posa-vi els gots i seieu com bones minyones i no digueu ni una paraula de més. Va, mengeu, va.

0: Però la repressió no va quedar només amb els afusellaments i l'empresonament. Aquests són els vessants més visibles i cruels. Però la dictadura va crear tota una maquinària repressiva, pensada per estendre la por entre la població i perseguir qualsevol persona que desafiés el règim. Per fer-ho, però, calia desfer-se de qualsevol persona simpatitzant amb idees republicanes. El franquisme va expulsar tothom qui no era afí al règim dels seus llocs de feina i en el seu lloc hi van entrar persones que simpatitzaven amb la dictadura. Això passarà també amb la Guàrdia Civil.
1: Un cop acaba la guerra, evidentment, a la Guàrdia Civil se la depura, com tants altres cossos funcionarials de l'administració pública. La universitat, els docents, totes les institucions estatals que podien tenir una importància, sobretot a la formació i el control de la població, van ser depurades de manera dràstica, radical. Això es fa també en el cas de la Guàrdia Civil.
0: Hem escoltat l'historiador Pau Casanellas Peñalbé, amb qui hem recorregut diversos espais vinculats amb la repressió franquista a Barcelona. Un d'aquests indrets és l'antiga Jefatura Superior del Cuerpo General de Policía, un altre cos policial franquista que, entre les seves funcions, hi havia la d'investigar la ciutadania per assegurar-se que no hi hagués activitat contrària a la dictadura. D'aquest cos policial en depenia el que es coneixia com la Brigada Político-Social.
1: Era el cos de la policia destinat a indagar, a espiar, a recollir informacions de confidents, de col·laboradors, sobre gent que pogués tenir algun tipus d'activitat política o social que també fos considerada perniciosa pel règim.
0: La feina de la Brigada Político-Social no depenia només dels agents que en formaven part. La dictadura va teixir una xarxa social que s'encarregava de delatar. Qualsevol veí podia denunciar al règim les activitats sospitoses d'alguna persona i posar-la al focus de la investigació criminal. Durant el franquisme, qualsevol activitat política va passar a la clandestinitat, al secretisme. La policia es dedicava a fitxar gent sospitosa d'actuar contra els interessos del règim i mantenir-les controlades, i si calia, detenir-les. Això suscita una pregunta a la Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat.
2: Què li passava a algú quan l'enxampava la policia?
1: Amb totes aquestes fitxes, amb totes aquestes informacions i amb les notes informatives que s'anaven elaborant periòdicament, és quan es practiquen les operacions policials, les detencions i també, en alguns casos, les tortures. Es donaven casos, per exemple, d'aplicació d'electrodes, de descàrregues elèctriques sobre el cos de la persona detinguda. Això, al llarg dels anys, va anar desapareixent, cosa que no vol dir que desaparegués la tortura física. Però la tortura física que s'intentava fer cada cop, sobretot a partir dels anys 60, de manera que no deixés marques visibles en el cos, s'hi afegia tot allò que s'anomena la tortura psicològica. Amenaces, per exemple, d'afusellament, el fet de col·locar una pistola allà i fer veure que la dispara sobre el detingut, la privació del son, el fet de fer-te estar dempeus sense poder-te moure durant hores i a vegades dies seguit.
0: Un dels indrets on es practicaven aquestes tortures era la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, a Barcelona. Però no gaire lluny d'allà, hi ha un altre indret on també s'hi detenien i torturaven persones, la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Sant Pau de Barcelona. Si bé el Cuerpo General de Policía actuava principalment a les grans ciutats, la Guàrdia Civil va ser el principal òrgan repressor del franquisme a les zones rurals.
1: Tenia un component de cos molt polititzat durant el franquisme. Entre altres qüestions, perquè el servei d'informació de la Guàrdia Civil, que seria, per entendre's, l'equivalent a la politico-social a dins del cos general de policia, amb unes funcions molt semblants, en documentació d'aquest servei d'informació ens trobem que diuen que tenen ordres per tenir informes personals, i no només amb informació política, sinó també amb informació de la vida personal, de si aquesta persona anava a missa o no, de si blasfemava al bar quan s'anava a prendre una canya després de la feina o el dissabte al matí, etc. Per tant, una informació molt completa sobre tota la població de cada demarcació de la Guàrdia Civil. I això implicava no només els que pertanyien de manera exclusiva al servei d'informació de la Guàrdia Civil, sinó que per recollir totes aquestes informacions tots els agents de la Guàrdia Civil havien de participar-hi. Per tant, tots ells, qualsevol Guàrdia Civil, tenia funcions de policia política.
3: Aquelles famílies associades al bàndol republicà van ser objecte de discriminació, vigilància i repressió. Molts dels seus membres van ser empresonats, executats o es van veure obligats a viure a l'exili. Escoltem, doncs, el patiment i la inestabilitat d'una d'aquestes famílies.
4: Abran la puerta, la Guàrdia Civil.
5: A las buenas de Dios, señoritas. Señora, con Dios.
6: Buenas noches, sargento. ¿En qué les podemos ayudar? Es que nos ha pillado en medio de la cena.
5: Muy tarde me parece para que tres mujeres solas cenen sopa. Y mucha sopa veo yo para tres pajaritos. Esperaban a alguien. ¿Y estas niñas? ¿Se les ha comido la lengua al gato?
6: Saludad al sargento, nenas.
7: Buenas noches, sargento.
8: Buenas noches, sargento.
5: Las lleva muy bien educaditas, ¿verdad?
6: Hago lo que puedo, sargento.
5: Hace muy bien, muy bien. ¿Saben por qué he venido?
6: Disculpe mis modales, sargento. Quiero un plato de sopa y una copa de vino. Siéntese, que hace frío. ¿Y los hombres quieren sentarse también, sus hombres?
5: Muy amable, señora. Mis hombres no se sientan en mi presencia, pero yo no me voy a negar a una copa de vino con esta sopa que huele que alimenta. Gracias.
6: De nada. Faltaría más. Siéntese. María, Joana, servid al sargento. Las niñas hacen una escudella como mi difunta madre. Dios la tenga en su gloria, ¿eh?
5: La verdad es que huele muy bien. Y ya que han cocinado para un regimiento, estará bien que un sargento coma en esta mesa. Gracias, niña. Tiene unas hijas muy guapas y muy espabiladas. Se nota. Deliciosa, niñas. Son guapas, cocinan bien, pero no son muy educadas. Cuando un hombre celebra un guiso, se le da las gracias. Más si es un invitado. ¿No creéis, niñas?
7: Gracias, sargento.
8: Gracias.
5: ¿Gracias?
7: Sargento, gracias, sargento.
5: Así me gusta. Qué bien huele esta sopa al fuego. Madre mía. Cómo calienta el cuerpo. Tengo que confesaros algo. No lo digáis por ahí, que creo que no sería bueno para mi reputación, pero estoy enamorado de la comida de esta tierra. Vengo de León y ahí comemos bien, pero tengo que decir que la comida catalana me tiene cautivado. Tengo una teoría de por qué me pasa esto. Yo no entiendo nada de cocina, no es mi terreno, claro está, pero con los años me he dado cuenta de que la comida de una región es el reflejo del alma de las mujeres de esa tierra. Y claro está que una gallega o una valenciana no son iguales y por eso la comida es distinta. Y la comida catalana es como sus mujeres. Difícil, pero jugosa. Como la alcachofa, por ejemplo. Comer todas esas primeras capas de las que no se saca casi nada, pero luego llega el corazón, tierno y sabroso. Así sois, ¿verdad?
7: Tienes razón, sargento.
5: Bueno, y ahora me vais a decir dónde están vuestros hermanos y sus amigos. Voy a sacaros por el cuello al patio y os voy a arrancar el corazón tierno este que tenéis las catalanas.
7: Por favor, no sé nada, sargento.
6: No me toquis, fill de puta! En aquesta casa mengem l'escudella acabada de fer. I ara, menja-te-la tota!
9: Ai, puta!
7: Ara, home! No paris, Maria, corre! Corre cap a dins del bosc!

0: La dictadura no només va castigar la població, sinó que en va treure profit. En una època en què les famílies pràcticament no tenien menjar i havien de subsistir amb el racionament alimentari, el règim feia servir presoners com si fossin esclaus per fer grans infraestructures que haguessin costat milions i venent la imatge que el franquisme aconseguia refer l'Espanya destruïda per la guerra.
1: Es van dedicar doncs, això, a la reconstrucció doncs, de ponts, de pobles, les zones devastades que es deien, esglésies, etc. I treballar per fàbriques directament, mines, construcció de pantalles...

0: tenir relacions si només es podia, volien tenir fills i tenir-lo sempre content, i si l'home resulta que té relacions extramatrimonials se li ha d'acceptar, no? És a dir, totes aquestes qüestions eren les que el missatge que s'enviava a la dona, que era de patir, sofrir i aguantar tot el que calgui per tal que el marit estigui content. La dona, si no es casava, si no estava casada, sí que podia tenir una feina, però òbviament era una feina sempre secundària, de secretària, de dependenta, de mestra, res de responsabilitat. I a més, si es casava, aleshores havia de deixar de treballar, i si aleshores volia tornar a treballar, necessitava el permís explícit del seu marit per fer-ho.
1: El Patronato de la Mujer serà un organisme que s'encarregarà de vetllar per aquest ideal de dona sotmesa. Ho farà a través de la imposició de la doctrina religiosa, el càstig i tota mena de mecanismes de control. Però això ho veurem en un altre episodi de Miralls de Memòria. La repressió franquista va ser molta, variada i cap a tothom. Des d'expropiar cases a condemnats fins a empresonar o multar dones que feien estraperlo per poder comprar menjar. Però durant els 40 anys que va durar, la dictadura també va evolucionar, segons ho feia la societat.
2: A la postguerra castigarà els delictes polítics i de les persones més significades durant la República o durant la pròpia guerra, i a partir dels finals dels 40 una de les grans obsessions és la guerrilla, són els moviments del maquis, crea la llei de bandidaje y terrorismo. Als anys 50, per exemple, és l'obsessió del règim són els delictes de la propietat, i per tant els tribunals ordinaris, es crea la fiscalia de taxes, s'endureixen les penes per tots els delictes de propietat, i com diem, ja a partir del tardofranquisme, l'obsessió de l'ordre públic, on el càstig anirà dirigit doncs, a tots aquells moviments que estiguessin reconstruint doncs, els partits polítics, sindicat, moviment obrer, moviment estudiantil, moviment veïnal, etc etc, i totes les pràctiques de vaga, de manifestacions, etc.
3: Molts cops també un interès, per exemple, per les noves formes de vida que es generalitzen als anys 60, aquests joves que vesteixen amb cabell llarg, que comencen a consumir droga, que coses molt més innocents, que ballen barrejats nois i noies en sales de festa, això jo he vist, no?, atestats policials, que s'escandalitzen, no?, d'haver entrat en una sala de festes i d'haver trobat nois i noies amb una llum baixa, ballant tots junts, una cosa que avui ens podria fer riure. Hem d'entendre que era motiu també de persecució política, en aquest cas podia comportar una multa, per exemple, en el propietari d'aquest local.

El franquisme serà una dictadura d'inspiració feixista que sobreviurà a l'Europa democràtica de postguerra, més preocupada per l'auge del comunisme que pels drets humans a Espanya. Franco serà dels pocs dictadors que mori plàcidament al llit, exercint la duresa de la repressió fins als últims dies. L'assassinat de l'anarquista Salvador Puig Antich serà un dels últims actes de terror del dictador. Però mort Franco, la dictadura sabrà reconvertir-se i adaptar-se al context. Una llei d'amnistia permetrà alliberar presos polítics antifranquistes, però també perdonarà tots els crims del franquisme. Les grans institucions del règim, com el TOP, el Tribunal d'Orden Público, que havia perseguit sindicalistes, manifestants o militants antifranquistes, es converteix d'un dia per l'altre en l'Audiència Nacional i molts dels jutges que formaven part del TOP també tindran seient al nou tribunal. El Cuerpo General de Policía esdevindrà el Cuerpo Nacional de Policía i ni aquí ni a la Guàrdia Civil s'hi depuraran les persones vinculades a la tortura i la persecució política. De fet, a la comissaria de Via Laietana, on hi ha documentats centenars de casos de tortures i abusos policials, encara l'ocupa el cos policial hereu d'aquell creat pel franquisme específicament per reprimir la societat. En aquest capítol hem parlat amb l'expert en repressió franquista Joan Montblanc Lasaga, llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i arxiver de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona, amb qui hem visitat la presó Model. Amb la Caral Soler i Barjau, doctora en Història Contemporània i professora agregada del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, hem visitat l'espai que ocupava l'antiga presó de dones de la Diagonal, ara ocupada per un gran centre comercial. També hem parlat amb Pau Casanellas Peñalbé, historiador del grup de recerca sobre dictadures i democràcies de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en repressió franquista. Al pròxim capítol tornarem enrere en el temps, als anys 40, per viure un dels moments més durs de l'exili republicà, la deportació a camps nazis. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
2: L'univers infinit.
3: Els rellotges de sol. La Terra gira al voltant d'un eix imaginari de rotació i per això a nosaltres, que estem a la seva superfície, ens sembla que és el Sol, la Lluna i tots els astres els que giren al nostre voltant. Si som capaços de mesurar aquest moviment celeste, podrem mesurar el pas del temps. De nit, ho hem de fer amb el moviment de les estrelles i les constel·lacions, però de dia ho podem fer amb el moviment del Sol, l'astre rei. Les primeres civilitzacions ja van entendre la importància de mesurar aquest moviment i ben aviat es van inventar els rellotges de sol. Els rellotges de sol són instruments que mesuren el pas del temps basant-se en l'ombra projectada per un objecte, un pal que anomenem gnòmon, quan és il·luminat pel sol. Són un dels dispositius de mesura del temps més antics de la humanitat i reflecteixen una profunda comprensió dels moviments del sol i de la Terra. Van néixer fa uns 3.500 anys, cap al 1500 abans de Crist, en les antigues civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte. Aquests primers dispositius per mesurar el temps es basaven en la projecció de l'ombra d'un objecte vertical, com ara un obelisc, i van ser els precursors dels rellotges de sol més elaborats. Els egipcis van utilitzar obeliscs per determinar les hores del dia i els moments claus, com el migdia, quan l'ombra era més curta. També van desenvolupar rellotges de sol portàtils de disseny més petits, uns rellotges en forma de T, que dividien els dies en intervals. A Mesopotàmia, els babilonis, grans astrònoms, van establir sistemes per mesurar el temps amb precisió, aprofitant els coneixements astronòmics sobre el moviment del sol. A partir del segle VI abans de Crist, els grecs van perfeccionar els rellotges de sol mitjançant teories geomètriques. Per exemple, Anaximandre de Milet és considerat un dels primers en introduir el gnòmon, aquest pal per mesurar l'ombra de la llum del sol i establir les hores més precises. Els romans, al seu torn, van popularitzar l'ús de rellotges de sol per tot arreu de l'imperi, fent-los habituals a places públiques i desenvolupant models portàtils. El funcionament d'un rellotge de sol es basa en el moviment aparent del sol en el cel, que és conseqüència de la rotació de la Terra sobre el seu eix. A mesura que el sol es mou des d'oest durant el dia, l'ombra del gnòmon també es desplaça, formant un arc al llarg d'una superfície plana o corbada on es marquen les hores. Tenen dues parts diferents, el gnòmon i el quadrant. El gnòmon és l'element vertical o inclinat que projecta l'ombra, i el quadrant és la superfície sobre la qual es marquen les hores.
2: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
4: La conservació dels aliments. Mantenir una bona higiene alimentària, tant a la compra com a la manipulació com a la conservació dels aliments, és imprescindible per a prevenir infeccions i intoxicacions alimentàries. Cal prendre consciència tot l'any, però especialment a l'estiu, degut a les altes temperatures que compliquen encara més poder assegurar un bon estat dels aliments en tot el procés fins al seu consum. Per evitar les toxinfeccions alimentàries, cal manipular correctament els aliments. És molt important no trencar la cadena de fred, sobretot si es transporten aliments refrigerats o congelats. Cal evitar baixades i pujades brusques de temperatura per evitar la proliferació de bacteris en intervals de temps. Un cop a casa, primer de tot i el més important és la higiene, no només dels estris que usarem des de taules o ganivets de pelar i tallar, sinó dels propis aliments i de les mans. Al llarg del dia es toquen diners, objectes que han passat per altres mans, animals i ens moquem o anem al lavabo. Per tant, abans de tocar un aliment que consumirem, i sobretot si ho volem fent cru, caldrà rentar-se molt bé les mans amb aigua i sabó. Seguidament, cal passar per aigua l'aliment en qüestió, doncs si el tallem o el pelem abans, es pot contaminar l'interior de l'aliment. I finalment, assegurar que els estris que usarem han estat correctament netejats. A continuació, cal conservar-los correctament a la zona de la nevera que els pertoqui segons temperatura per evitar canvis. Per exemple, no deixar els ous de la porta ni treure's de les oueres per evitar el contacte amb d'altres aliments, separant envasos correctes, nets i aptes per productes alimentaris i mantenir el frigorífic higiènicament correcte. També serà important mantenir separats els aliments encara crus dels cuinats per evitar les contaminacions creuades. I a l'hora de preparar els aliments, pel que fa a proteïnes animals com carn, peix o ous, caldrà cuinar-los a temperatures superiors a 70 graus per assegurar que s'eliminen tots els agents patògens. Un cop cuinats, caldrà esperar que es refredin per poder-los posar a la nevera. I si al seu moment els hem congelat, caldrà fer previsió i descongelar-los poc a poc dins del frigorífic. Finalment, fixeu-vos en les dates de caducitat i de consum preferent abans de consumir un aliment. Aquest estiu i tot l'any, procura seguir totes les recomanacions per mantenir una correcta conservació dels aliments i evitar toxinfeccions alimentàries.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
7: Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
8: Hola, sóc la Clàudia. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cosetans. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau, el tir s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix neda. La llum groga ara ja és roja i decau, i és lleu, tranquil, i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més vella.
7: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper Embaladits. Adeu!
8: Adeu, Embaladits!
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una seixantena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa, en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats dels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. 3 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues incidències actives. Parlem d'un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida, en aquest cas en direcció a Barcelona, on precisament doncs, en aquest tram s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. Per altra banda, també registrem una avaria des d'ahir a la tarda a la C25, doncs, que a hores d'ara encara talla un carril de circulació a l'altura d'Arbúcies en direcció Lleida. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, doncs, a hores d'ara, de moment, tranquil·litat arreu de la xarxa viària en aquest sentit, però sí que és cert que de moment doncs, ja trobem lentitud i intensitat als primers trams de les dues rondes de Barcelona des del nus de la Trinitat en direcció Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada completíssimament assolellada, avui sense tempestes al Pirineu i sempre amb aquesta calor intensa. De fet, una altra vegada al matí desperta idèntic pel que fa a temperatura respecte a ahir, per tant, molt xafogós a la costa i de núvols molt poquets, alguns cap a l'Ebre, d'altres de prims que han de ser molt poc destacables. Així també continuarà aquesta tarda un cel gairebé ras, una miqueta de polsim en suspensió i 4 núvols al Pirineu per fer bonic. També la temperatura elevada, sobretot on més calor ho farà, és a l'interior de l'Empordà. Cap de setmana calorós. De fet, el diumenge més que no pas dissabte. Tornarem a la xifra dels 40 graus a les comarques de Ponent i amb força sol. Només diumenge a la tarda, sobretot al Pirineu, tindrem alguns trons. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. A més, eleva a 80 el nombre d'espanyols que no han pogut ser localitzats. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
4: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una 15ena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del consulat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana, ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
5: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
6: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el compromís del govern de desplegar la màxima ajuda a Veneçuela. Ho ha dit aquest dijous durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025, des d'on ha enviat el seu suport i solidaritat al poble veneçolà.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principis de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. El cos d'agents rurals vol fer un salt de cara a l'any 2030, duplicant la plantilla, i afronta també una renovació integral de la flota de vehicles. L'objectiu del cos és arribar als 1.300 efectius, el doble dels que hi ha actualment. Pel que fa als recursos materials, per ara han incorporat 20 vehicles que per primera vegada estan pensats per a unitats especialitzades, com ara la canina, la de drons o la de testats, que incorporen més mitjans tecnològics. Tot plegat respon a una estratègia per reforçar el cos i dotar-lo de més i millors recursos per ser més eficient sobre el terreny, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: És l'objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant les necessitats tecnològiques.
1: La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivades de les temperatures extremes. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
9: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
10: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
9: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
1: Tot coincidint amb la primera onada de calor de l'estiu, diverses entitats de Badalona han instat a l'Ajuntament de la ciutat a garantir l'accés a equipaments municipals com a refugis climàtics i evitar el que va passar l'any passat, quan els 14 refugis que hi ha a Badalona van tancar durant les setmanes amb més calor. N'informa Mateo Cachipuendo des de Televisió de Badalona.
11: Les dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i gravetat dels episodis de calor extrema. Per enfrontar-ho, els refugis climàtics es tornen indispensables per prevenir riscos per la salut. A Badalona n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Una preocupació que enguany creix arribada la primera onada de calor i que des de Declaració de Badalona, recorden, ja se n'havia avisat.
12: Tothom sabíem que viuríem una onada de calor. Bé, ho sabíem, però a Badalona qui hauria d'actuar no actua.
11: Declaració de Badalona ha presentat diferents propostes per assegurar una gestió efectiva dels refugis climàtics, com garantir el seu servei durant l'agost o, com expliquen des de l'entitat, ampliar els acords amb establiments com les farmàcies i que duguin un distintiu de refugi climàtic.
12: Buscar la col·laboració amb la societat civil, la societat que també té recursos o bon poder en un moment determinat que algú es pugui entrar a refrescar o a protegir-se de la calor i fins i tot que tenir accés a líquid.
11: Des de les entitats aclareixen que el consistori no hi ha contactat i demanen a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu.
1: Un quart de vuit, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres han recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol per finançar el nivell mínim de la dependència entre aquest any i el 2027, després que el Consell de Ministres aprovés dimarts el decret llei per ampliar aquestes quanties. Concretament, Catalunya rebrà 189 milions d'euros més al 2026, arribant als 605 en total, i 378 milions d'euros més al 2027, assolint la xifra de 794 milions. Llum verda del Congrés dels Diputats a la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i, a més, ha comptat amb el suport dels seus aliats, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Víctor Gutiérrez és diputat del PSOE.
13: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per a convertir-se únicament en requisit. Els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de la Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Els proposa definir una programació activament en català i oferir formació als responsables dels tallers. Ens ho explica l'Esther Minguell.
14: Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
15: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
14: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
16: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits, i això és important repartir-nos-ho, tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli. i que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
14: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
1: Els Mossos d'Esquadra han fet dues detencions en relació amb el tiroteig en un pis del barri del Born de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Segons la policia catalana, es tracta d'un enfrontament entre dues bandes de narcotraficants. Almenys hi va haver un ferit. La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i va desencadenar el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana, destaca la importància que Barcelona i Catalunya deixin de ser atractius pel narcotràfic.
17: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos cometre un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs, lògicament, Barcelona també és un port d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és que el grup criminal, que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: Llibertat vigilada i tractament terapèutic per al noi de 17 anys detingut per l'atropellament mortal de l'usuari d'un patinet a l'Horta de Lleida. El succés, recordem-ho, es va produir aquest dimarts al vespre. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís. Minuts, arribarem a 8:15. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
18: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per als de Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
19: La actuación del otro día de los jugadores no invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. L'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre els centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó. Ja hi ha en marxa una nova edició de la Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol base de referència. La competició, que arriba a la 26a edició, compta amb 6.000 jugadors d'un total de 374 equips procedents de 24 països. Fins diumenge competiran entre Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles en la cita de l'handbol base més important del sud d'Europa. I aquest diumenge es disputa a la vall de Camprodon la Gran Fondo Pirineus, una marxa cicloturística que proposa tres recorreguts de 78, 122 i 144 quilòmetres. L'organització ha adaptat la prova a les elevades temperatures previstes per al cap de setmana. Ens ho amplia la Judit Espert, de Televisió del Ripollès.
20: La Vall de Camprodon acollirà aquest diumenge la tercera edició de la Gran Fondo Pirineus. La marxa cicloturista recorrerà diferents carreteres del Ripollès i la Garrotxa i reunirà més de 550 participants, una xifra superior a la de l'any passat. L'organització ha preparat tres recorreguts i ha activat mesures especials per fer front a les altes temperatures previstes. L'organització destaca que són itineraris especialment valorats pels aficionats al cicloturisme.
21: La zona de Oix-Beget pues és una de les millors carreteres per poder fer cicloturisme, tant a nivell de paisatge com d'entorn, no? És algo molt xulo.
20: La prova ha crescut en participació respecte de les dues primeres edicions.
21: Estem contents perquè això vol dir pues, que bueno, a la gent que ha vingut a fer el recorregut els hi ha agradat i estan repetint i s'està afegint gent nova.
20: La cita arriba només una setmana abans del pas del Tour de França pel Ripollès, en uns dies en què la comarca tornarà a convertir-se en protagonista del ciclisme internacional.
1: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha fet davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
22: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200, i aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
1: I Blanes ja escalfa motors per al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol amb la participació de 5 pirotècnies de la Xina, Portugal i Espanya. El certamen incorpora un augment de la dotació econòmica.
0: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
23: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
24: Vols anunciar el teu establiment o servei?
23: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
24: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
23: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
25: El 93 792 1819, el telèfon del Centre Mèdic Maresme,
2: al teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresma@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
3: Ràdio Arenys, la primera en música.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Venezuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 les persones mortes i a uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. De seguida analitzarem al detall les característiques d'aquests sismes tan fort que no s'havien registrat mai al país en els últims 100 anys. Ho farem en conversa amb Eulàlia Massana, catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 26 de juny. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 41 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places per al curs vinent només amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, torna a flexibilitzar el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. Un segon accident a la B23 deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. També hi ha un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Sitges, on es talla la calçada en sentit nord amb 1 quilòmetre de lentitud. I pel que fa al temps, ens espera un divendres assolellat, amb calor intensa i un cap de setmana també calorós. Diumenge, més que dissabte. Avui la tònica serà la d'aixafogó a la costa i més calor a l'interior de l'Empordà. Pocs núvols i alguns cap a l'Ebre i sense tempestes al Pirineu.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts, com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien, de moment, les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
5: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una 15ena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per a un valor de 300.000 euros, que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
6: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
7: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que siguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: Us ho expliquem, eh? Veneçuela viu sacsejada per dos terratrèmols molt forts i gairebé consecutius, un fenomen poc habitual que ha deixat el país en xoc. Avui volem entendre què ha passat exactament, perquè aquests dos sismes han estat tan seguits i tan violents, i si un episodi així es pot tornar a repetir. Li preguntem a Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona i especialista en tectònica activa. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Bon dia.
1: Doncs això, ajudi'ns a entendre què ha passat exactament al nord de Veneçuela perquè en menys d'un minut s'hagin produït dos terratrèmols tan forts.
8: Cal entendre primer que tot que un terratrèmol està produït perquè quan rellisca una falla de cop, perquè la falla va acumulant la deformació que hi ha als dos blocs a banda i banda d'aquesta fractura, que és el que en diem una falla, aquests dos blocs es van movent a poc a poc, any a any, mil·límetres, centímetres a l'any, en aquest cas, i això, en canvi, no s'absorbeix en el pla de falla. El pla de falla està clavat, està travat, perquè hi ha fregament. I aleshores, al moment en què se supera el fregament, perquè aquests dos punts externs, aquests dos blocs externs, sí que es van movent contínuament, perquè és el moviment de les plaques litosfèriques, al moment en què això llisca és quan hi ha el terratrèmol. Aleshores, el que ha passat és que no sabem exactament si ha sigut una cosa o una altra, però pot haver estat que ha començat la ruptura en un tros d'aquest pla de falla, en un tros gran, s'ha aturat una mica, la transmissió de la ruptura és molt ràpida, molt pocs segons, s'ha aturat un moment aquesta ruptura perquè ha trobat un altre tros del pla de falla on costava relliscar, on hi havia potser una mica més de fregament, en la que l'ha aconseguit superar, ha fet com una altra onada important que ha sigut com el segon terratrèmol. Però aquesta és una possibilitat que encara no hem pogut descartar de l'altre, que és que siguin dues falles les que s'hagin mogut. Dues falles diferents, diguem. Aha. Perquè està el terratrèmol s'ha nucleat en un lloc on hi han, arriben diverses falles. Per tant, encara ara costa una mica saber quina és la que s'ha mogut.
1: Era previsible, això? Es podia predir? Ho dic perquè hem sentit, vosaltres que heu anat parlant, vostè i altres tècnics que heu anat parlant, altres especialistes que heu anat parlant als mitjans de comunicació, que aquesta falla podria portar gairebé un segle acumulant energia i ha quedat durant tot aquest temps en silenci. Això es podia preveure? Són fenòmens que vosaltres, estudiosos, ho podeu detectar?
8: Nosaltres no sabem dir quan exactament lliscarà la falla. Si no, en aquest moment encara no entenem exactament com funciona fins al punt de poder dir quan es mourà. El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques, que van una mica més lentes, però aquestes són molt ràpides, les que limiten les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols, i sabem que hi ha hagut terratrèmols a la zona cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
1: Molt ràpidament, ara s'estan registrant rèpliques de magnitud, m'ha semblat sentir que parlàvem de 30. Què podem esperar els pròxims dies o setmanes?
8: Podem esperar moltes més rèpliques, perquè el que ha passat és que el moviment de la falla ha alliberat tota l'energia que hi havia en el pla de falla, en el tros que ha lliscat, però totes les vores del que ha lliscat han quedat desestabilitzades. I això és el que produeix normalment les rèpliques. El que passa és que exactament què pot passar en el futur no ho sabem, perquè a l'hora de desestabilitzar aquestes vores de la falla també pot haver empès alguna falla, o podria acabar empenyent, o pot haver desestabilitzat alguna falla veïna, i això podria acabar produint un altre terratrèmol gran. Si són les rèpliques específicament, que són les que estan lligades en aquest gran terratrèmol en la seva zona de ruptura, el que hem d'esperar és que n'hi vagin havent, i n'hi hauran segur, n'hi vagin havent i que vagin baixant paulativament de magnitud. No sabem a quina velocitat baixarà de magnitud, però aniran baixant. Però tampoc sabem quant temps duraran.
1: Déu-n'hi-do. Eulàlia Massana, doncs gràcies per aclarir-nos-ho i bon dia, que vagi bé.
8: Bon dia a vosaltres.
9: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons s'ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat també un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupat les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
10: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i va explicat a la xarxa.
11: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
10: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
1: 7:45, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança.

0: mateixos que els seus. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo així o sí en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició ara hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama, per primera vegada, actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. És una crònica d'en Jordi Casino.
1: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
2: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
1: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
3: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control. Aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
1: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: Les obres de transformació de l'estació de Sants a Barcelona avancen segons el calendari previst. La plaça dels Països Catalans, actualment tancada, reobrirà a finals d'aquest any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Tot plegat forma part d'un projecte de reforma integral que vol convertir Sants en una estació més gran, més moderna i millor connectada. La Judit Vallès ha visitat les obres.
4: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
0: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes per 3 anys després. El primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
5: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado.

0: pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
2: La actuación del otro día de los jugadores no invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento, su rendimiento, y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en ese momento para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. La ripollesa Aina Archer seguirà una temporada més defensant la samarreta del Fraga. La jugadora ha renovat amb l'equip aragonès després d'haver aixecat aquesta temporada la Supercopa d'Espanya i la cinquena Champions en el seu palmarès. Archer ha fet balanç del curs a Televisió del Ripollès. És una informació de Paula Sayago.
3: La de Ripoll ha avançat la seva renovació per l'equip fragatí després d'una temporada que valora positivament. El conjunt aragonès va començar el curs aixecant la seva primera Supercopa d'Espanya femenina i va encarar la recta final alçant la segona Champions League a Coimbra. Tot i que enguany la ripollesa ha aixecat la seva cinquena Champions i es col·loca així entre les jugadores amb més copes europees, assegura que sempre es pot millorar.
4: Ens va servir per aprendre molt a nivell de staff, de jugadores, directiva. El primer any que vam disputar ja ens va caure la primera Champions, era tot com molt bonic i al final l'esport no tot és això. Amb la qual jo crec que ens va servir per aprendre. Són dos títols de quatre que podíem aconseguir, amb la qual jo penso que hem fet bona temporada, però sempre es pot fer més.
3: Un dels moments més especials de la temporada per Archer va ser cedir l'aixecament de la Copa d'Europa a Vignetflix, qui recentment va anunciar que penjava els patins.
1: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletx, la més gran dels Alps. Una fita històrica al nivell del pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la colla vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
5: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant. Es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall. Amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200. I aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
1: Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. Ens ho explica el David Navarro.
6: A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
7: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia El retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
6: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
1: El Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí al Baix Empordà presenta per primera vegada una selecció de més de 300 fotografies procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX amb fotografies domèstiques o escenes de vacances trobades per Barón en llocs com subhastes i habitatges buidats de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta.
10: Ràdio Arenys.
11: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
12: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
11: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
12: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
10: Ràdio Arenys.
13: ¿Sabías que...?
14: Les abelles poden reconèixer rostres humans. Aquests petits insectes, coneguts per la seva increïble organització social, tenen una sorprenent capacitat cognitiva. Estudis han demostrat que les abelles melíferes poden ser entrenades per identificar patrons concrets, inclosos rostres humans, associant-los amb recompenses com aigua ensucrada. En experiments, se'ls va mostrar imatges de cares i després de diverses repeticions, les abelles van aconseguir distingir entre elles amb una precisió sorprenent, fins i tot sense recompensa posterior. Això és notable perquè el seu cervell és diminut, de la mida d'una llavor de sèsam, amb menys d'un milió de neurones, comparat amb les 86.000 milions del cervell humà. La seva habilitat es basa a processar patrons visuals simples, com ara disposició d'ulls, nas i boca. Aquest descobriment no només resalta la intel·ligència de les abelles, sinó que també inspira avenços en tecnologia, com els sistemes de reconeixement facial més eficients. La propera vegada que vegis una abella broncina a prop, pensa que podria estar memoritzant la teva cara.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des de Notícies en Xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció d'un fenomen d'aquestes característiques.
2: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís, això sí, d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, aquesta acreditació ja no serà un mèrit, sinó només un requisit. Dels esports, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre El Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Parlarem tot seguit d'aquesta fita amb Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber a aquesta hora, i sent divendres, com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Molt bon dia. Doncs, de moment, algunes incidències que hem de destacar d'alguns accidents d'aquest matí. De moment, volum de trànsit es va mantenint més o menys a la xarxa viària amb alguns punts d'aturades, però res remarcable. Però, que dèiem, sí que tenim, en el cas de l'autovia 2, des d'aquesta matinada, el trànsit tallat a l'altura de Lleida, en sentit a Barcelona, per un camió que ha bolcat en aquest punt de la via. De moment, obliga a desviar el trànsit abans per la sortida 470, que és la sortida dels Alamús. En aquest punt de desviament sí que tenim un quilòmetre llarg d'aturades, més o menys a l'altura del col·legi en sentit Barcelona. D'altra banda, a l'autopista C32, en aquest cas a l'altura de Sitges, això és els túnels del Garraf, hi ha hagut també una topada aquest matí. Queden aturades en aquest punt, més o menys puntuals en el cas d'autopista, sobretot el que va molt carregada ara és la C31 a les costes del Garraf, amb diferents trams de lentitud i aturades, en aquest cas en sentit Barcelona. Ja situats a la capital catalana, en general, com dèiem, menys trànsit, tot i que és cert que queden punts, sobretot amb lentitud, amb algunes aturades d'entrada, com és la C58. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: És temps pel temps. La previsió meteorològica, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez i ens diu que, si volem sol, aquest cap de setmana ens n'afartarem. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ens n'afartem ja a aquesta hora perquè les dues horetes que portem de dia ha estat el cel ben destapat i, de fet, ho continua sent. Sí que veiem alguns núvols que són poc importants, la veritat, i són resposta a la humitat i a l'aixafogó, bàsicament, que hi ha cap a la Costa Daurada, sobretot cap al Delta de l'Ebre. Però la resta del país el cel està més aviat serè i ja la temperatura té ganes d'anar remuntant. Per tant, l'ambient que és molt dolç a hores d'ara. La tarda també serà solellada. Avui no tindrem ni tan sols núvols al Pirineu. Per tant, una jornada diàfana en general i, per tant, moltes hores d'un sol que escalfarà i farà que la temperatura torni a fregar els 37, 38, 39 graus. Per tant, és molta calor. Sobretot avui a l'interior gironí, a la vall de Fluvià, especialment, i també cap al Pla de Lleida. Compta amb el vent que tornarà a reforçar-se aquesta tarda. Per tant, condicions adverses pel bosc i pel risc d'incendi. El cap de setmana no varia aquesta situació. Calor intensa, fins i tot el diumenge tornarem als 40 graus a ponent i algunes tempestes de vespre i nit. Demà cap a diumenge, sobretot a ponent, i diumenge a la tarda sí que tindrem tempestes al Pirineu, però a la costa un temps de platja al mil per mil. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tanquem el sumari i obrim ara ja sí en ple el relat informatiu d'avui. El Ministeri d'Exteriors ha confirmat, dèiem, la mort de dos ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
5: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Doncs busquem ara el testimoni i la mirada directa d'algú que és allà, sobre el terreny, perquè ens expliqui quina és la situació 24 hores després de la forta sacsejada que ha deixat col·lapsada una part d'aquest país andí. Parlem amb Juan Andrés Pinto, fotògraf i comunicador social, testimoni, com deia, directe del que està passant. Senyor Pinto, buenos días y gracias por atendernos.
6: Hola, muy buenos días, Elena, ¿cómo estás?
1: ¿Dónde estás en este momento? Entiendo que estás en tu casa por el contexto. ¿Cuál es la situación aquí en Caracas? Sí.
6: Bueno, estoy ahorita en mi casa. La situación es que en La Guaira, sobre todo, mucha gente sigue desaparecida. Los equipos de rescate se están organizando para recibir insumos, donaciones, para bajar. Decimos bajar de Caracas porque, bueno, es una pendiente que lleva hasta la costa para ir a La Guaira mañana a seguir con los operativos de rescate entre voluntarios y los equipos competentes. En Caracas hay bastantes sitios de acopio para también ayudar a los equipos de rescate, a los familiares, a las personas que no tienen ahorita, bueno, que han perdido sus casas o que no pueden entrar de nuevo a sus edificios. Hay bastantes puntos en la ciudad. Esa es más o menos la situación.
1: Juan Andrés, ¿qué tipo de edificios han colapsado en la capital? Lo digo porque las cifras de muertos y heridos aquí, e incluso desaparecidos, nos llegan con cuentagotas. Se teme por eso que el número de muertos pueda ser muy alto. La sensación es que estamos ante una gran catástrofe. Lo digo porque tú conoces el sitio, sabes qué tipo de edificios, si eran grandes edificios, si estaban preparados para un tipo de sismo, de terremoto como este.
6: Sí, en Caracas la zona de los Grandes y Altamira son zonas sísmicas, pero aun cuando las construcciones ya tengan las protecciones antisísmicas, bueno, colapsaron porque son edificios muy viejos o la falla de la ciudad sencillamente no permitió que permanecieran en pie. Esas son las zonas más afectadas. Hay un edificio en San Bernardino también que queda hacia el norte de la ciudad, está más cerca del Cerro del Ávila, y también colapsó. Entonces, bueno, la concentración de las fuerzas está ahí, la gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias, necesitan, ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones.
1: Juan Andrés, entonces, ¿qué sería lo que más pronto ahora se necesita? Lo que más necesita la gente, pero también estos equipos de rescate que, por lo que veo, son insuficientes.
6: Bueno, en las diferentes redes sociales han pedido mucho gasas, martillos, mandarrias, esmeriles, mientras hacen llamado de la ayuda internacional que ya está llegando. Entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador. Se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos, que es lo que están haciendo. Cascos, lentes, guantes, y comida también, hidratación, alimentos no perecederos, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
1: Obviamente. Juan Andrés Pinto, gracias por tu testimonio y mucha suerte, la verdad. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Cataluña.
6: Abrazo fuerte también para usted. Muchas gracias.
1: Més coses. Veneçuela és un país situat en una zona molt activa pel que fa a terratrèmols perquè es troba enmig de dues plaques tectòniques que van acumulant moviment i energia any rere any, fins que desencadenen, com ho hem vist, aquests sismes. Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, assegura que no es pot predir quan hi haurà un terratrèmol d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
2: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
1: Una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana Asocaven, expliquen que cal esperar encara a saber uns quants dies quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
7: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
8: L'ajut ha de ser urgent, ha de ser ràpid, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern venezolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: I quan és un quart de nou, també us expliquem que continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanui, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. Una primera onada de calor aquí a Catalunya que hauria deixat 43 morts, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària que fa el Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes encara per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És una informació que ara ens amplia la Maite Polo.
9: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i va explicat a la xarxa.
10: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
9: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, posant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. La Diputació de Barcelona ampliarà a una vuitantena de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable, un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 municipis. Ho ha aprovat la Junta de Govern de l'ENS Supramunicipal i ens ho explica la Carina Bellver.
11: El programa permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
12: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor, i que l'aigua de consum doncs, sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
11: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment, amb projectes adaptats a cadascun dels municipis, ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: L'Ajuntament de Camprodon aprofitarà una subvenció de més de 300.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar la xarxa del municipi i també de Font-rubí. Les obres, que duraran uns dos mesos, serviran per digitalitzar els comptadors i arranjar les canalitzacions. A més, per minimitzar les molèsties als veïns durant l'estiu, els treballs es dividiran en dues fases. La primera s'executarà al juliol i la segona al setembre, amb l'objectiu de tenir-ho tot enllestit i justificat de cara a la tardor. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Múrcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb tres gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu, que dona el títol als blaugranes tres anys després. El primer, amb Javi Rodríguez a la banqueta.
13: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
14: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad. Que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Us ho hem destacat en els titulars. Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha desenvolupat al que es coneix com a Top of Europe, davant de la glacera Alteix, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Volem parlar d'aquesta fita històrica i ho volem fer amb la Maria López, que és presidenta de la Colla dels Castellers de Barcelona. Maria, bon dia i enhorabona per aquesta fita.
15: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Un dia després d'aquests castells històrics, quines són les sensacions que teniu, que hi ha dins de la vostra colla?
15: Tothom està contentíssim, o sigui, crec que ahir ho deia parlant amb altra gent, que fins que no baixéssim, fins que no ho paguéssim, no seríem conscients del que hem fet, crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima, tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal, perquè al final poder fer castells també et porta a nivell personal a poder anar a llocs que possiblement no hi haguessis anat d'una altra manera, perquè més a nivell de costos i a nivell de recursos és un lloc molt car en arribar-hi. Per tant, estava tothom absolutament contentíssim i fer-ho com a colla i amb aquesta família que tenim, doncs encara és millor.
1: Esteu al núvol, i mai millor dit. D'on va sorgir la idea de pujar a fer castells a una glacera dels Alps? Maria.
15: Doncs mira, és bastant curiós, perquè nosaltres ja teníem emparaulat amb els castellers de Lausanne, que són els nostres fillols, que ells venien a fer, que ells farien el seu bateig, vindríem, etc. I pel camí ens va aparèixer l'oficina de turisme de Suïssa a Catalunya, a Barcelona, que ens va contactar perquè necessitaven fer un workshop, un taller, amb la gent d'allà a Barcelona, que nosaltres això ho fem normalment, és una font dels ingressos de la colla, és fer aquest tipus d'actuacions i esdeveniments i tallers. Total, que llavors, a partir d'aquest contacte, va ser quan dues persones de la colla, o sigui, una persona de la colla amb el responsable de l'oficina van començar a xerrar de possibilitats de fer alguna cosa, i un antic casteller de Barcelona, que és del casteller de Lausanne, i un altre casteller de Barcelona, vam començar a carregar i van dir, i si miréssim de fer alguna cosa a algun lloc xulo? I llavors van dir la bogeria, se'ls va acudir la bogeria a dir, els ho feu jo. I mira, al final així està, l'oficina de turisme s'ha voltat moltíssim i hem tingut també el suport d'altres empreses, com I Love PDF, com Connexió, que ens han ajudat a poder arribar fins aquí, perquè a més, com us ja veu imaginar, no és el país més barat del món, precisament. No. Llavors, portar 184 persones fins aquí ha estat una autèntica bogeria logística i econòmica, també.
1: Maria,
15: llavors,
1: molt ràpid.
15: Va ser com es va anar tan en tot. Digue'm,
1: no, molt ràpid. Quines són les principals dificultats? Això ens ho preguntem, no? D'aixecar castells a 3.450 metres d'altitud.
15: Mira, doncs primer tot pensàvem que seria de fred, però quan vam arribar feia un dia esplèndid, feia molt bon temps, o sigui, fred va ser zero problema. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada. També quan portes tanta gent, al final és probabilitat, bàsicament. I després, d'altra banda, tot i que al final van fer recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un Maria. Cop allà dalt et cansaves molt.
1: Maria, gràcies. I enhorabona. No tenim més temps. Que vagi molt bé.
15: Gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
5: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
4: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
5: Adeu, embaladins!
6: Ens agrada la poesia!
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que 2 ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. El fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents. Són declaracions al Notícies en xarxa.
9: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
8: Un impacte sísmic d'aquestes característiques és del tot excepcional i feia més de 100 anys que no es produïa al país andí. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des de Notícies en xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció del fenomen.
10: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
8: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les partides que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. En parlarem tot seguit amb la presidenta de la Coordinadora de Residències 5+1 i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuaris de Residències. Un apunt de serveis, l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha volcat. S'està fent desviaments per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. Pel que fa als esports, avui hem destacat que el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre El Pozo, en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio al temps extra han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I com cada divendres ens fixem en les principals novetats de la cartellera de cinema. Arriba a la gran pantalla Viatge al País dels Blancs, un film basat en una història real amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu també arriben les superheroïnes, en aquest cas Supergirl. Els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona, acaba de parlar de la fita al Notícies en Xarxa.
11: I fins que no baixéssim, fins que no ho paguéssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la cosa contentíssima, tothom estava molt contenta a nivell castellà com a nivell personal.
0: Notícies en Xarxa, edició matí.
8: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat, mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien, de moment, les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
12: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
8: Hem volgut conèixer de primera mà quina és la situació al territori afectat. I per això hem parlat amb el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto, que està a la capital, Caracas, i que ha explicat al Notícies en Xarxa quines són les principals necessitats hores d'ara per ajudar els ciutadans, però també i sobretot els equips de rescat.
9: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones. Mientras hacen llamado de la ayuda internacional, que ya está llegando, entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador, se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos.
8: Venezuela és un país situat en una zona molt activa pel que fa a terratrèmols, perquè es troba enmig de dues plaques tectòniques que van acumulant moviment i energia any rere any fins que desencadenen aquests sismes. Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, assegura que no es pot predir quan hi haurà un terratrèmol d'aquestes característiques, d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
10: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
8: Aquí a casa nostra, una quinzena d'entitats vinculades a Venezuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona, en concret, per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats, per a tots dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Venezuela. Estem pendents també a aquesta hora del desnonament previst a una família de Barcelona d'un edifici que la propietat vol destinar a pisos turístics i de lloguer de temporada. Davant d'aquest bloc, al carrer de la Marina, de la capital catalana, hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix, en aquests moments?
13: Bon dia, Helena. Doncs en aquests moments un grup de veïns, també d'activistes al voltant del sindicat de llogateres, bloqueja la porta d'accés d'aquest immoble ubicat al carrer de la Marina número 124. La majoria dels pisos d'aquest bloc ja estan destinats a l'ús turístic. També són pisos de temporada i la família que s'enfronta a un desnonament imminent, perquè d'aquí uns minuts, a partir de les 9, s'espera l'arribada de la comitiva judicial, viu en aquest pis. És el Jordi i la seva família són els únics llogaters residencials que continuen resistint en aquest edifici. I en Carme Arcarazo, ella és portaveu del sindicat de llogateres. Carme, bon dia.
14: Hola, bon dia.
13: Quina és la situació en aquests moments per a la família del Jordi?
14: Bueno, el que està a punt de passar aquí és una autèntica tragèdia. És a dir, estem parlant que avui volen fer una família fora de casa seva per fer-hi un pis turístic o per fer-hi un lloguer de temporada. És a dir, tenim uns serveis públics, una policia, que avui el que vol fer és deixar una família al carrer per que aquest pis no es faci servir mai més per allotjar-hi famílies, sinó per allotjar-hi turistes. És una vergonya, i el fort és que això no és un accident, no és que ningú pogués preveure, això és el resultat d'una sèrie de lleis que s'han tombat. En primer lloc, el mes de febrer, Junts per Catalunya va tombar la moratòria contra els desnonaments. I el que estem veient avui aquí és l'inici d'una allau contra la gent treballadora d'aquest país. En els mesos que venen veurem centenars, milers de desnonaments per culpa de Junts per Catalunya.
13: Precisament en aquest sentit, la caiguda de la moratòria està agreujant la situació, com és el cas de la família del Jordi. Preveieu, llavors, tal com anuncies, una activació dels desnonaments un cop va caure aquesta protecció, aquest escut, com a conseqüència dels vots de Junts?
14: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020, l'han aixecat de cop, i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema, el tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
13: Carme, moltes gràcies. Ella és portaveu, ja ho sabeu, del sindicat de llogateres. Aquesta és la situació, Helena, en aquests moments. A l'espera que arribi aquesta comitiva judicial, recordem que aquest és el segon intent de desnonament que en menys d'una setmana enfronta la família del Jordi.
8: Doncs aquí et deixem, Anna, vigilant què pot passar a partir d'ara i sobretot pendents d'aquesta comitiva judicial que, com ens deies abans, ha de venir a les 9 del matí. N'estarem pendents, està clar que sí. Gràcies, Anna. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
8: Minuts per arribar a 9:15 del matí. Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha també els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. També ara mateix un apunt de serveis. Recordar-vos que l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha bolcat. S'estan fent desviaments ara mateix per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quanties que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions i amb aquesta ampliació el finançament estatal superarà els 600 milions aquest any i els 790 milions el 2027. Busquem una primera reacció parlant amb Maria José Carcelén, que és presidenta de la coordinadora de residència 5+1, però també és portaveu de la plataforma estatal d'organitzacions de familiars i usuaris de residències. Senyora Carcelén, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
15: Bon dia i gràcies a vosaltres, com sempre, per cridar-nos per parlar de les coses que ens preocupen. Gràcies.
8: Ho dèiem ara, 567 milions d'euros més per al nivell mínim de dependència. Aquesta injecció és realment suficient per revertir el dèficit estructural que arrosseguen les residències i l'atenció domiciliària?
15: No és suficient perquè Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per a la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025, perquè Catalunya, el 2025, va reduir en 90 milions d'euros la seva aportació al sistema. I això tindrà una penalització en aquest any perquè rebrem 15 milions i mig menys d'aportació per a la dependència per incompliment dels objectius del sistema. Per tant, està bé, nosaltres estem contents de que hagi assumit l'Estat el 50, però estem lluny, molt lluny, de solucionar el problema.
8: Senyora Carcelén, estem lluny de solucionar el problema, però amb aquest increment, on s'haurien d'abocar avui els recursos perquè tinguin un impacte immediat?

0: diners a aquests tres temes, doncs la gent no ho notarà, perquè miri, no necessitem robots, el que necessitem són que les ràtios siguin millors, que els treballadors tinguin un sou digne, perquè en aquest moment tenim una rotació de personal que és inassumible, perquè la gent no vol treballar per un sou de misèria, amb una feina poc reconeguda, amb una càrrega de treball inabordable, perquè han d'atendre moltíssimes persones. Si no solucionem això, no posem els diners on toca.
1: Doncs Maria José Carcelén, gràcies per atendre'ns, bon dia, i esperem això, que aquests diners com a mínim vagin en els punts més claus i més necessaris. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que la població del Corriol Coma Negra a Vilanova i la Geltrú es troba en estat crític. En les darreres setmanes han desaparegut els pollets i juvenils de les zones de nidificació, cosa que suposa la pèrdua de gairebé tota la primera campanya de postes i part de la segona. S'està treballant en diverses hipòtesis, però tot apunta a la presència de depredadors i al desplaçament forçós d'aquest ocell cap a zones més segures per causa de la pressió humana. Ens en dona tots els detalls la Carla Lanuza de Canal Blau.
2: Durant la primera posta d'enguany, iniciada el mes d'abril, s'havien detectat a Vilanova 10 nius de corriol camanegre, principalment a la platja de Ribarroges. Això feia pensar que la d'enguany seria la segona millor temporada des que es tenen registres. Tot i això, la darrera sessió de monitoratge dut a terme ha portat la pitjor de les dades imaginables. Gairebé tots els corriols nascuts durant aquesta posta han desaparegut.
3: Han nascut un total de 25 pollets a la platja i d'aquests 25 pollets només n'han sobreviscut 6. El 24%. A no ser que hi hagi un retorn massiu i es produeix una situació miraculosa, la temporada segurament serà la pitjor de la sèrie històrica.
2: Les raons d'aquesta desaparició massiva encara s'estan estudiant i es barallen diferents hipòtesis, des de l'efecte humà fins a la depredació natural. La nota positiva és que s'han detectat 4 nous corriols a la zona de nidificació de la tèrmica de Cubelles i se sospita que puguin ser alguns dels adults de Ribarroges que s'han desplaçat per intentar fer una nova posta abans del final de temporada.
1: Deu minuts per arribar a les 9. Com sempre, aquesta hora és temps per parlar dels esports i ho fem amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
4: Bon dia.
1: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
4: Sí, ho ha fet amb un triomf a la pròrroga a la pista del Pozo Múrcia en el quart partit d'aquesta final. Els blaugranes van dominar el primer temps i es van avançar per 1-4 per marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Però la mala fortuna d'Antonio, que es va fer 3 gols en pròpia porta, van permetre als locals igualar el marcador i forçar la pròrroga. En el temps afegit, els gols d'Eric i Antonio, ara sí a la porteria rival, feien pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
5: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
4: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà. També els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat de Marcelo Bielsa, però no concreta si tornarà a dosificar Lamine Yamal. Més qüestions, l'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó per aixecar el trofeu i oferir-lo als seguidors. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la incorporació de Caral Casas. L'escorta de Bescanó ha jugat les 7 darreres temporades al València, equip del qual n'era la capitana i amb qui ha guanyat tots els títols possibles. Casas té una llarga trajectòria a la Lliga Femenina i també a Europa. I una altra catalana, Estel Puiggròs, ha fitxat pel

0: Guernica Basc serà la primera vegada que la base de Manresa de 25 anys jugarà a la Lliga Femenina. Puiggròs fa el salt a la màxima categoria després de 2 anys a la Lliga Femenina Challenge, la segona divisió del bàsquet estatal, on ha jugat el Zamora i l'Unicaja de Màlaga.
1: Des de petita sempre deies «Ai, vull ser jugadora de bàsquet professional» i, òbviament, doncs, amb la carrera que he tingut, doncs, a poc a poc s'ha anat apropant l'oportunitat i s'ha donat ara, i amb moltes ganes, i a veure què passa.
0: Doncs arribem a final de temporada, hi ha canvis a les plantilles i especialment a la de l'Uni Girona, que n'hi haurà molts aquesta temporada.
2: Doncs els anirem explicant.
0: I tant.
2: Gràcies, Cristina, i bon cap de setmana.
0: Igualment, que vagi bé.
2: És divendres i, per tant, toca anar al cinema. Si m'acompanyeu, us expliquem quines són les principals novetats d'aquest cap de setmana. Ens l'explica, de fet, en David Navarro.
3: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu. Perquè la resposta és massa dura.
4: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ganès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
5: No, hi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
6: Voy a por chupitos.
7: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
4: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva, fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasia aparentment inofensiva que es convertirà en un malson pertorbador.
8: ¿Qué hechizo le has echado?
9: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
4: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
10: Te diria...
2: I de pel·lícula també ha estat la fita que han aconseguit els castellers de Barcelona, que han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història, aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps, una fita històrica al nivell del pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Sobre aquesta fita dels castellers de Barcelona, n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la seva presidenta, la Maria López.
11: I fins que no baixéssim, fins que no païssim, no seríem conscients del que hem fet, crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima, tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada, i després, d'altra banda, tot i que al final vam fer recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un cop allà dalt et cansaves molt.
2: Doncs felicitant aquesta colla castellera per aquesta fita, ens serveix també per posar punt final al Notícies en Xarxa d'avui divendres. Gràcies un dia més per la confiança, bon cap de setmana i us esperem dilluns a partir de les 7. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que han tingut lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Eulàlia Masana, catedràtica en geodinàmica interna de la UB, ha explicat avui a la xarxa que els especialistes poden predir els punts on es poden arribar a produir terratrèmols i la seva magnitud, però mai poden saber quan.
2: On hi ha perill i quina mena de perill. Deixem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies. Això no ho sabem dir.
1: També el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents en aquests moments.
3: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran també equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros també per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat també a desallotjar els municipis de Calassanç, Salins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació. Un d'un camió a la 2 a Lleida que deixa la via completament tallada i que es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús. Un altre a la BB-5224 a Sant Pere de Torelló que també talla la via. Un altre a la C32 a Sitges que també deixa la via tallada en aquest punt. I un altre a la P7 a Martorell que en aquest cas deixa un carril tallat. A banda també una avaria a la C25 a Arbúcies deixa també un carril tallat en direcció a Lleida. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol entre el 2026 i el 2027 per finançar el sistema de dependència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
5: Les 9 i 3 minuts, bon dia a tots i benvinguts. Què tal, com esteu? Arrenquem com cada dia fins les 11 en punt del matí en aquest espai, en aquest viatge radiofònic que ens ha de permetre trobar un punt de frescor, un punt de calidesa... No, calidesa no, que en tenim molta. Però sí un punt d'amabilitat en el sentit de... Bé, no només en el tracte, sinó també en l'entorn. Intentarem ser el més frescos possibles, intentarem... avançar el que serà el cap de setmana aranyenc de la millor manera possible i sobretot intentarem acompanyar-vos en aquest inici de jornada que serà càlida, però no tant com ahir, no tant com ahir, i que evidentment doncs, bé, ens obligarà novament a estar especialment atents a la temperatura exterior i interior de casa nostra, a hidratar-nos, ni que no tinguem set. Mireu, fem una cosa, grupet d'aigua, ara mateix. Aneu a la cuina, a l'aixeta que tingueu més a prop, a la feina, si ens esteu escoltant. I gràcies. Hòstia, com no vinguin... Mira, això que fas està bé, perquè com no vinguin els de l'aigua aviat, aquí sí que pringarem. Bueno, això, si algú ens pot portar una ampolla d'aigua fresca, ho agrairem, perquè ara fa 3 dies, des d'abans de Sant Joan, es va espaiar la Maquinucci i l'aigua d'aquí a la ràdio i no d'allò. Però bé, una miqueta d'aigua fresca, pim-pam, i d'aquí un quart d'hora o 20 minuts us ho tornarem a recordar. Doncs això, venen roba còmoda, roba de cotó. Jo sempre dic roba de cotó perquè personalment em posa molt nerviós la roba de fibra i aquestes coses, sobretot quan és estiu. Per tant, roba ampla, roba de fibres naturals, vella, aquella roba vella, samarreta que no portaries al carrer perquè et fa una certa vergonya, tu, per anar per casa. Escolta'm, ja ho tenim, això. Vull dir, aquesta cosa així... i escoltar Ràdio Arenys per poder-nos acompanyar, per poder-nos sentir, per poder-nos informar. I si us agobieu molt, molt, molt, molt i no teniu allò on anar, veniu aquí a la ràdio. Aquí a la ràdio obrim més hores que la biblioteca. Ho dic perquè si voleu trobar un refugi climàtic, la ràdio és un bon lloc. És a dir, al marge de la sala 1 d'octubre, aquí a la ràdio estem oberts dissabte i diumenge, cosa que la biblioteca no, i dilluns, dimarts, dimecres i dijous i divendres, matí i tarda, cosa que la biblioteca tampoc. Per tant, com a refugi climàtic, la biblioteca està molt bé, però també tenim la ràdio. Veniu aquí, tenim aire condicionat a totes les instal·lacions, us esteu amb nosaltres. No tenim aigua fresca, de moment, però en tindrem. Espero que abans que sigui Nadal puguem tenir aigua fresca i, per tant, podreu venir aquí a passar l'estona, a temperar-vos i estar una estona amb nosaltres, que ja ens agrada. Per tant, i com que som emissora pública, doncs ja és això, també la nostra funció té aquesta cosa. Ara en parlarem, d'això d'emissora pública, que és una cosa aquí que fa gràcia, però... deixeu-me fer una petita reflexió, i sobretot perquè segurament en tenim molts pel nostre voltant, gent que té família especialment a Venezuela i que està veient amb preocupació tot el que va passar ahir, la matinada d'abans d'ahir, ahir, i que avui s'ha començat a posar xifres. De moment, la xifra oficial és de 188, malauradament, 188 morts, però n'hi hauran, malauradament, sembla que molts més. Ens agradaria pensar que no, però sembla que la cosa anirà així, anirà per aquí. I una reflexió, i avui ho feia l'Antoni Bassas a l'Ara, crec que era, i tenia tota la raó. De fet, aquesta mateixa reflexió la va fer fot molts anys en aquesta casa l'Antoni Curto, i jo crec que va ser molt encertada. Hi ha gent que diu, ostres, és que les desgràcies sempre passen a països pobres. Però passen no perquè passin als països pobres, sinó que perquè passen als països perquè són pobres. És a dir, terratrèmols n'hi ha a molts llocs del món. El Japó és una zona sísmica de 3 parells de nassos, i, home, i fora del tsunami aquell que van tenir fa 7-8 anys, bueno, se'n van sortint prou bé. Quin és el problema? Doncs que sovint aquest tipus de catàstrofes humanitàries lligades a situacions provocades pel planeta passen a països on, com que són pobres, les construccions són més deficients, la gent viu d'una manera més precària, la possibilitat de reconstrucció és més limitada perquè no tenen diners per poder reconstruir i, per tant, es necessita d'ajuda externa de països més rics, sovint països que s'han encarregat d'empobrir aquest país pobre i que ara doncs, surten com a garants dels drets humans i envien ajuda. Veurem durant quant de temps, perquè això també passa. Hi ha un... mireu Haití, no?, per exemple, no hi va haver el terratrèmol i tal, i no sé què, va morir un munt de gent i tal, i l'ajuda va durar el que va durar, però és evident que amb 3 mesos d'ajuda no reconstrueixes un país. Per tant, passats els 3-6 mesos, doncs no, la cosa ja es dissol, ja no estan les portades, els governs miren una altra banda, malauradament passen altres problemes, i per tant, doncs això acaba quedant malauradament oblidat. Doncs amb el terratrèmol de Venezuela pot passar el mateix, segurament acabarà d'alguna manera passant el mateix, és que d'aquí 3 mesos, 2 mesos, ningú se'n recordarà, i per tant aquesta gent seguirà vivint amb la mateixa situació miserable d'edificis caiguts i de famílies trencades, però no tindran l'atenció dels països del primer món. Ho dic perquè sovint allò, no? Pensem, no, és que pobres, no? Ostres, sempre passa pesos pobres. Bueno, primer, passa aquí perquè segurament en molts jocs hi van a viure els que hi van a viure. i, no, i si pots escollir, doncs ja te'n vas a viure en un lloc on estiguis més segur. I després perquè són espais on, doncs, malauradament, la capacitat de reconstrucció és reduïda. Veurem com es refà el país, quina ajuda enviem des d'aquí, des d'Europa, i quina ajuda reben des dels Estats Units, que, per cert, començaven l'any fent una intervenció, una colonització, un cop d'estat en tota regla, i ara veurem com els ajuden a tirar endavant. Un cop dit això, avui farem moltes coses. Si tot va bé, parlarem de... Si tot va bé, parlarem de la coral... de la cura a l'esperança, seran per aquí la ràdio. Farem un darrer espai de cinema amb en Xema La Saga, per parlar de les pel·lícules que ens esperen i que tindrem aquest proper estiu. I amb en Juanjo Almansa finiquitarem la setmana televisiva i n'obrirem una altra amb propostes i amb nous programes que es presentaran, que podrem veure a partir de la propera setmana, amb aquest canvi de programació que sovint es fa d'estiu a... d'hivern a estiu, eh? D'hivern a estiu, aquest és el canvi que es fa cap a coses més fresques i més properes a la gent. Però abans haurem repassat el ple, eh? El ple que ens va deixar algunes sorpreses, algunes coses com... bé, com diuen, interessants, no? Mocions que es van aprovar, mocions que parlen de nosaltres, que està bé que parlin de nosaltres, a nosaltres ens agrada molt. Ara estaria bé que s'informessin abans d'aprovar algunes mocions. Qui la presenta i qui l'aprova? És que res, perquè, bueno, diuen, no, i Ràdio Arenys farà... Ràdio Arenys no té ni telèfons. Ràdio Arenys no té ni telèfons. Comencem per aquí. Si es truca és perquè fem servir els telèfons privats i particulars nostres en molts casos, però no tenim ni telèfons. I no serà perquè no vulguem comprar-los, no serà, és perquè bàsicament no ens donen els diners per poder-los comprar. Per no parlar de sous, que també en podríem parlar. I per no parlar d'altres qüestions. I, de fet, Ràdio Arenys no té ni gent per substituir. La setmana passada, gràcies a en Xavi Salvanyà i en Joan Garcia, vam poder emetre. Però gràcies a en Xavi Salvanyà, que és voluntari, i en Joan Garcia. Vull dir que es compta fer coses que no s'ha preguntat a ningú si tècnicament són viables. I ara mateix, tècnicament, no ho són. O ens donen diners o no es podran fer. Vull dir que està bé que la gent faci cartes als reis, però després, malauradament, a l'hora de la veritat, la cosa és com és i va com va. I en aquest sentit és una penitència que passem als treballadors i els col·laboradors, tots també, que també veuen la seva cosa limitada. Perquè la unitat mòbil no és que no la vulguem treure a passejar pel carrer, és que no en tenim. És que no en tenim. Ningú se li ha acudit donar-nos per sortir. Vull dir que, bueno, està bé. Ara, millor que abans ens informem una mica, abans de cedir coses pels altres. Però en parlarem de tot això. De bon rotllo. Benvinguts.
6: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Doncs vinga, va, que seguim endavant i que tenim moltes coses a aclarir i moltes coses a explicar. La primera! Sembla que hem pogut recuperar del forn en Quim Serra. Sembla que hem pogut recuperar del forn en Quim Serra, que, bueno, ara ja està, pobre, m'ha preparat per donar-nos la notícia del dia. Endavant, Quim Serra, quin temps hi trem?
1: Hola, bon dia. Avui la jornada ve marcada novament per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. Un divendres en el qual les temperatures més o menys seran com les d'ahir, amb màximes que a l'interior de la comarca arribaran als 34, puntualment als 35 graus, i a prop de la costa aniran dels 30 als 32. Per tant, unes temperatures càlides de ple estiu, però encara amb una calor moderada. I diem això perquè sembla que de cara a demà, però sobretot de cara a diumenge i dilluns de la setmana vinent ja, doncs s'esperen temperatures que podrien superar el llindar d'alerta en alguns punts, fins i tot de la franja costanera de la comarca, amb valors que arribarien cap als 34 graus a prop de la costa i cap als 37, fregant els 38 a l'interior de la comarca. Per tant, calor que continuarà ben intensa en aquesta recta final ja del mes de juny. De moment, canvis importants no n'hi haurà. Sí que és cert que a principis del mes de juliol el temps podria fer un tomb, canviar una mica i portar-nos un increment de la inestabilitat per una banda i també un descens de temperatura, però mentre això no arriba continuarem parlant de calor plenament estiuenca. Avui amb unes temperatures, com dèiem, bastant contingudes, demà pugen una mica i de cara a demà passat diumenge la calor serà encara més accentuada. Tot això amb vents fluixos que bufaran amb el típic vent de Garbí, sud-sud-oest, els migdies sobretot i les tardes d'avui, demà i demà passat, mentre que la situació marítima es mantindrà tranquil·la com a molt en petites àrees de marejol poc importants.
2: Ei, escolta! Dissabte 27 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Principal, la Coral L'Esperança canta per tu la cançó de la teva vida. Vine i gaudeix! Entrada gratuïta. Prèvia reserva al web del Teatre Principal.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: Ràdio Arenys.
9: L'actualitat a la ràdio.

0: minuts de 10 del matí. Som a Ràdio Arenys. Línies obertes, 93 795 79 12. 93 795 79 12. Per cert... No, va, no ho dic, no. Ho dic o no?
1: Digue-ho. Bon dia, Josep Maria.
0: Bon dia, Gemma Roig. Aviam un moment. Els incondicionals de l'Infopodcast, paciència.
1: No, ja està penjat.
0: Ja està penjat, vale, ja està. Els incondicionals de l'Infopot ja podeu entrar, perquè em consta que hi havia gent que estava, ens ha trucat a la ràdio dient, hòstia, que no pengeu l'Infopot. Sí, el que passa que avui som menys i, per tant, hi ha un ple i, per tant, anem una mica més justos.
1: A veure, Josep Maria, direm la veritat.
0: És veritat, és veritat. Som menys i ahir
1: sí,
0: va haver
1: però... No dic cap
0: mentida.
1: Sí, el que has dit és veritat, però en aquest cas ha estat un error humà. Propi.
0: Bueno, però ja està, eh?
1: Tenia tanta feina amb el ple que qüestions bueno. Logístiques m'he oblidat.
0: No passa res, escolta'm, sí. Gemma, a veure, som humans, eh?
1: No, no disculpes als
0: no,
1: meus
0: no,
1: oients.
0: No, cal als incondicionals de l'Infopodcast. Disculpes a tota aquella
1: mira
0: gent
1: que... estava gravat, des de primera hora del matí, però...
0: Bueno, no passa res, escolta'm, és allò que ens passa.
1: Endinsada amb el ple, amb el ple, amb el ple.
0: Però és que van parlar d'una de coses interessants.
1: Sí, perquè, de fet, vam parlar de moltes qüestions, algunes d'elles, doncs, força rellevants, i sí. Una de les que interessa a la població és que ja tenim data pel sorteig d'adjudicació dels 50 pisos de lloguer assequible al Bereu, eh? Finalment, serà aquest pròxim dilluns, 29 de juny, dia de Sant Pere, sí. A les 9 del matí des del Teatre Principal. Es farà un acte obert a tota la ciutadania que ens retransmetrà també a través de les xarxes socials de l'Ajuntament sí. d'Arenys de Mar. I, sobretot, això serà un procés, doncs, davant de notari, amb les fundacions també l'alcalde Stanis Forç, la gent podrà seguir en directe com es fa aquest sorteig, que serà de forma informatitzada. Vale. Més o menys seguirà un format com el que fan per les eleccions, sembla.
0: Sí?
1: Sí, no ho sé exactament com es farà el sorteig, però sí que es fa de forma informatitzada, que es anirà veient l'adjudicació d'aquests pisos. Dir que va acabar... Fa un mes, més o menys, es va anunciar que eren al voltant de 170, 200, 170 les persones registrades. Sí. Hi ha hagut un període d'al·legacions, se n'han presentat 80 al·legacions, d'aquestes se n'han estimat 30, per tant, hi ha al voltant de 200 persones que optaran a un d'aquests 50 pisos. Bé, en realitat són 46, perquè 4, sí. Si no m'equivoco, són per l'Ajuntament, però en tot cas, aquests 50 pisos de 2 i 3 habitacions, amb pàrquing i els preus, doncs, que ja n'hem anat parlant de les condicions, i veurem a partir de dilluns, doncs, a les 9 del matí. És una de les notícies que penso destacada per totes aquestes persones, doncs, que opten en aquests pisos de lloguer assequible.
0: Molt important. De fet, no es fa un sorteig d'aquestes característiques en aquest poble des de l'any 2006, si no recordo malament, que va ser l'últim sorteig que es va fer en aquest cas a la sala Josep Maria Arnau i que van ser els pisos del Pla dels Frares. Van ser l'últim sorteig que es va fer d'aquestes característiques a les 9 del matí, Teatre Principal.
1: Sí.
0: Mirarem de connectar-nos-hi nosaltres i com que dilluns al matí de 9 a 11 tenim programa, doncs anirem fent connexions. Ho dic perquè si algú... no s'hi pot desplaçar o treballa fora o el que sigui, prefereix escoltar-ho des de Ràdio Arenys, que som més guapos i més simpàtics, doncs, que no les xarxes socials de l'Ajuntament, doncs ho podrà fer des d'aquesta casa, eh? I nosaltres anirem acompanyant-vos i bueno, això, i transmetent totes i cada una de dels noms, no? Suposo que es donaran noms.
1: O, sí, no
0: teniu
1: sé,
0: o tenen assignat un número, no? Sí. Si algú està a la llista i ens diu... Si li han assignat un número o alguna cosa, ens ajudarà a entendre com anirà.
1: Potser diran les inicials de les persones, perquè públicament...
0: Sí.
1: No ho sé exactament, bueno. veurem com funciona.
0: Sí, sí.
1: Sí que és veritat que l'alcalde va dir que hi hauria una càmera, doncs que enfocaria l'ordinador perquè major transferència possible a l'hora d'adjudicació d'aquests pisos, que sabem doncs, que es fa per sorteig.
0: Molt bé. Doncs a partir del dilluns, a les 9 del matí, si és puntual, ho anirem transmetent des d'aquí.
1: Ho vam saber en el torn de preguntes arran d'una pregunta de... el Partit Popular, però l'ordre del dia doncs, venia marcat per altres qüestions, entre elles l'aprovació d'una modificació de crèdit d'1.750.000 euros, al final, que serà de romanent per noves inversions que s'han d'executar fins a final d'any. Ja t'avançava ahir al matí doncs, algunes de les inversions que anirien destinades sobretot a obra pública, amb asfaltatge de carrers, també. Ens interessa aquí a Ràdio Arenys doncs, el projecte per renovar les vigues...
0: Sí.
1: d'aquí al Calissai, doncs, que afecta Ràdio Arenys, també és una de les obres que s'inclou, moltes altres, clar, eh? També els partits, doncs, que van qüestionar algunes d'aquestes inversions, sobretot el PSC i el Partit Popular, per exemple, la partida econòmica que es destina a medi ambient, que és de 469.000 euros, entre els quals inclou, doncs, la compra d'un vehicle que puja més de 300.000 euros, un camió de la brossa que serà d'aquesta fracció compartida. En aquest cas, doncs, van ser potser l'apartat més criticat per part dels partits a l'oposició. També des del PSC van qüestionar que la informació sobre aquesta modificació els arribés just ahir, quan es parla d'una partida, doncs, de 1.700.000 euros. En aquest cas, l'alcalde i la regidora d'Hisenda ho van justificar, tenint en compte que fa al voltant de 3 setmanes, doncs, que hi ha hagut aquest decret del govern espanyol en què permet alliberar i fer ús del romanent, i que han pogut, doncs, treballar-ho a correcuita, tot i que ja havien fet, doncs, les peticions prèvies, i que la majoria d'aquestes inversions que es porten a terme són necessitats de cadascuna de les regidories. Hi ha moltíssimes obres que es portaran a terme, compra de vehicles, també instal·lació de càmeres de seguretat, per exemple, la climatització del museu, també de les escoles Bressol, inversions a les platges, etcètera, etcètera.
0: Molt bé,
1: etcètera.
0: Estarà fins a la ràdio, no, això?
1: Vale. De moment no, sí. De fet, ho vaig pensar que podríem fer la carta als Reis, eh? De fet, la setmana, el mes que ve es preveu més romanent, per tant, podríem demanar alguna cosa.
0: Espera, a veure si ens toca la pedrea, aviam si...
1: Seria bé que es fes la petició. En tot cas, es va tirar endavant aquesta modificació de crèdit amb un 1.750.000 euros.
0: Doncs bé, ara a donar-hi bon ús en aquests diners i que d'alguna manera, doncs, permeti, doncs, això, millorar alguns equipaments de l'Ajuntament, de la casa, de la vila, i que tots tinguem millors serveis, en definitiva.
1: Dir-te que també, per altra banda, es va aprovar finalment el reglament orgànic municipal. En aquest cas es van desestimar i estimar algunes de les al·legacions presentades per l'ABAM. En va presentar 9, se n'han estimat 3, i a partir d'ara, doncs, aquest ronge entrarà en funcionament a partir del pròxim ple. Dir-te que també des del partit de la CUP van presentar una moció al respecte, en aquest cas per regular la mitja hora abans que han de participació ciutadana, que serà just abans del ple. En aquest cas es va aprovar per unanimitat i inclou diversos acords. Un d'ells, doncs, fa referència també a la retransmissió des de Ràdio Arenys. Veurem, doncs, què passa a partir d'ara i com es podrà...
0: Com ho fem.
1: Exacte.
0: Perquè veurem, no ho podem fer. Vull dir, però, per tant, veurem com va.
1: També es va aprovar...
0: Gràcies per preguntar, també.
1: Es va aprovar que l'Ajuntament encarregués la gestió del servei d'atenció domiciliària Sumar. Sí. Sumar, recordem que és l'empresa pública que ja gestiona des del desembre la residència geriàtrica, i ara s'encarregarà a partir del 1 d'octubre del servei d'atenció domiciliària, que és quan finalitza el contracte amb l'empresa actual. Passa, per tant, de mans privades a mans públiques, i la majoria de partits van celebrar aquesta notícia. Es va aprovar per unanimitat, excepte el PSC, que es va abstenir, qui va tenir dubtes de qüestions econòmiques. En aquest cas, doncs, la regidora Soraya Real va destacar que el nou model permetrà reforçar el control públic i va recordar l'increment que ha tingut sempre aquest servei des de que han entrat a governar, passant de 130.000 a 186.000 euros, tot i que reconeixen que és un servei, doncs, que sempre s'hi necessiten diners per cobrir la demanda de tots els usuaris. Aquests més o menys van ser els punts de l'ordre del dia. Van haver-hi el manifest també per la taula per la llengua i el manifest pel Dia de l'Orgull que es celebra aquest diumenge. En aquest cas, doncs, notícies importants també per defensar els drets de les persones i també defensar el català. I en el torn de pregs i preguntes, deixa'm dir-te que al marge d'anunciar els 50 pisos de lloguer assequible, també es va parlar en aquest cas d'altres qüestions destacades.
0: A veure,
1: una d'elles, Josep Maria, vam saber a través del regidor d'Urbanisme que a hores d'ara una sentència ha aturat el desenvolupament del pla parcial de Lourdes, aquest desenvolupament urbanístic,
0: però què m'estàs
1: contant? Davant d'una denúncia presentada per un veí.
0: No m'ho diguis, això. Sí.
1: Es veu que un veí va presentar una denúncia perquè aquest projecte urbanístic ocupava una part de la seva parcel·la, va presentar les al·legacions pertinents a la Junta de Compensació i a l'Ajuntament, qui les van desestimar, i va decidir anar a la justícia. Ara, a principis d'aquest mes de juny, s'ha rebut la sentència en què el jutjat doncs paralitza aquesta... aquest projecte de desenvolupament. Tot i així, ara l'Ajuntament presentarà un recurs de cassació i veurem què passa. Mentrestant, no es pot desenvolupar a l'espera doncs, de la resolució definitiva del jutjat, però a hores d'ara està aturat aquest planejament urbanístic i el desenvolupament d'aquesta zona.
0: Mira, el que no han aconseguit els de la plataforma de Lourdes, el que no han aconseguit els de les... Bueno, els que van fer tota aquella presentació, l'informe hidrogràfic, el risc... Pum! Ho aconsegui la justícia.
1: Sí,
0: de moment. Ja veurem què passarà.
1: De fet...
0: Però de moment... Sí. Bueno, aconseguit els altres.
1: Sí, ara el que han de fer és preparar aquest recurs de cassació. Des de l'Ajuntament doncs, van dir que el tràmit seria això, presentar un recurs de cassació al respecte perquè consideren doncs, que estava ben fet, etc. Veurem què passa, veurem què decideix finalment el jutge.
0: Que aquí hi ha un element que hem de tenir clar com a poble, i és que si a l'Ajuntament li va donar permisos i tal i no sé què, hi ha allò de la responsabilitat civil subsidiària que recau sobre l'administració que ho ha permès. Per tant, allò, no sé si allò que he dit de vegades, no, nosaltres amb això no tenim res a veure, perdoni, si vostè va donar el vistiplau... Pot ser que pringui, eh? Depèn del que determini el jutge.
1: De fet, vam saber-ho arran també d'una pregunta del Partit Popular, en aquest cas, i el regidor Juanjo Almansa es va interessar per aquesta qüestió, si això suposaria doncs, repercussions econòmiques per l'Ajuntament, si finalment doncs, s'aturava. En el seu cas, de moment, el que va dir el regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, que no hi hauria responsabilitats per part de l'Ajuntament. En tot cas, si això sortia favorable pel veí, s'hauria de tornar al punt de partida.
0: Sí,
1: és a dir...
0: Sí, però l'empresa que perd el temps i que perd uns diners i que té les cases tal, pot dir, bueno, escolti'm, vostè em va dir que sí. Per tant, si aquests em diuen que no, qui...
1: Veurem com evoluciona tot plegat.
0: Exactament, eh? Veurem com va. Només, un detall. Mireu què ha passat a Sant Vicenç de Montalt, amb l'utilització... d'un pas obert que no va quedar clar i que 10 anys o 15 anys després 3 milions d'euros els hi toca pagar d'indemnització. Vull dir que... Ojo, cuidao, que això no és tan anecdòtic. Veurem què passa, eh? No vull avançar tampoc, però no és tan anecdòtic.
1: Es van parlar d'altres coses molt d'actualitat. Una d'elles és l'enfondrament que vam tenir a l'antiga rectoria amb la paret mitgera, amb la casa del costat, doncs, que també estava fent obres. En aquest sentit, doncs, ahir ja ho avançàvem als informatius d'aquesta casa, que alguns dels veïns ja podien tornar, però en seguien encara desallotjats. I la notícia és que no tenen data de retorn. Estan a l'espera, doncs, un cop fet l'enderroc de la part de la segona planta i tot. Ara sembla que la cosa està assegurada, tot i que han d'esperar poder retirar la runa que tenen dins del solar i veure si aquesta seguretat es manté. De moment doncs, no saben quan es podrà retirar, com es farà aquesta retirada de tots els enderrocs doncs, que han quedat a dins, de totes les runes. Veurem, de moment, el que queda clar és que les famílies que segueixen desallotjades no tenen data de retorn, no poden posar sobre la taula quan serà. De moment, si eren 19 veïns els desallotjats, n'han pogut tornar entre 10 i 11, doncs queden aquestes tres famílies a l'espera doncs, com evoluciona i tot plegat i com puguin retirar aquesta runa de l'interior i veure si no hi ha afectacions a les parets, perquè de moment doncs, han d'assegurar que el retorn sigui amb tota la seguretat garantida pels veïnatges.
0: Un enderroc que recordem que feia l'empresa Enderrocs Cases de Canet de Mar i que era qui executava aquest enderroc i que, per sort, no es va produir l'enfondrament en una hora o en un moment en què hi hagués ningú treballant.
1: Fet, és un dels aspectes que, sobretot, han volgut posar en relleu també, que, per sort, es va produir diumenge, tot i les conseqüències que ha tingut. No hi havia treballadors, sinó les...
0: Sí, sí. Podia haver estat molt, molt pitjor,
1: Sí.
0: Molt pitjor. Bueno, molt pitjor. Sí, podia haver estat un drama. I, per sort, només ha estat famílies desallotjades, i dic només entre totes les cometes del món, perquè els pobres que encara estan fora de casa i no saben quan podran tornar, el només els hi haurà sentat com una patada al turmell. Però bueno, és el que hi ha. Molt bé, a veure si ho enllestim ràpid, això.
1: I deixa'm acabar aquest cap de setmana amb activitats, tapes al mercat aquest vespre, concerts, gaudir, sobretot les activitats que celebrem pel diumenge, el dia 28, el dia de l'alliberament, en aquest cas LGTBIQ+, i hi haurà diverses activitats aquí a Arenys. I en esports, bones notícies per Didac Plana,
0: Home, en Didac.
1: S'ha convertit campió de Lliga. Avui no parlem de futbol del Mundial, tot i que aquest matí escoltava ja...
0: A veure, què?
1: Josep Maria, ja no me'n recordo.
0: Jo tampoc.
1: Que deien que s'han classificat diversos equips als 700. Ahir no vaig tenir sessió plenària, no vaig poder dedicar la nit al Mundial, com faig cada dia.
0: Però jo tinc una cosa bona. Aquest matí ho he vist, la imatge curiosa, I ho he estat investigant, no he desllorigat tot. Els Reis d'Holanda celebrant la victòria de Curaçao al vestidor amb els jugadors de la selecció de Curaçao, amb la bufanda de Curaçao, la reina amb la... perquè a Holanda tenen reis, amb la samarreta de Curaçao, tot, i els jugadors de Curaçao, vinga, tal... I he dit, bueno, fes un Google, què està passant aquí, saps? Bueno, a veure, ja, quan vaig averiguar on està Curaçao, que vaig mirar una mica d'història, ja vaig veure que els primers que la van explotar i exterminar van ser els espanyols, que van anar allà i s'ho van robar tot. Llavors van anar els holandesos i van fer perdre la guerra als espanyols. Llavors els holandesos van dir, no, esto es nuestro y nos lo quedamos, i els van fotre com paños calientes els van enviar cap a altres illes. I resulta que des de l'any 2010, Curaçao és un país independent dins del regne d'Holanda, o des del regne holandès. Per tant, tenen DNI propi, passaport holandès, i el seu rei és el rei d'Holanda, o la reina d'Holanda, és un rei o reina, és igual, són el matrimoni, estan dins del regne holandès. I per tant, és que això és molt interessant, no poden moure's lliurement per la Unió Europea perquè el seu DNI no és europeu, no és holandès, és de Curaçao, però amb el passaport no necessiten visat. Amb el passaport, com que el passaport sí que és holandès, es poden moure lliurement per la Unió Europea. És
1: perquè
0: curiós,
1: després diguin que el futbol no ens aporta coneixement,
0: No, no,
1: aquest Mundial...
0: Estic per aficionar-me al futbol, però estic aprenent... I ara em queda, que és una cosa de cultura que jo no sé encara explicar bé, la diferència exacta entre país i regne. És a dir, per què els regnes no corresponen als països? I tenint en compte això, el regne britànic, que inclou Austràlia, si amb el passaport australià pots moure't lliurement per la Unió Europea, ara ja no, perquè els han fet fora. Però si quan eren de la Unió els podies moure lliurement, bueno, no fer fora, no s'han atès, o no. És una cosa que he d'aprendre. Però tot això, gràcies al futbol, Això... Gràcies a la gent del nivell de Sergio Ramos, Vull dir, imagina't, Això, poca broma. Bueno, ja està. Fent cultura cada matí.
1: Josep Maria.
0: Bueno, Gemma.
1: Retrobem d'aquí uns dies,
0: Mira't el Mundial, que demà juga la Roja,
1: Sí, però ara bueno, no en parlarem fins aquí quan torni.
0: Ah, és veritat que te'n vas de vacances, tu.
1: Sí, una setmaneta.
0: Hòstia, quina sort.
1: Ens retrobem d'aquí uns dies.
0: Els de l'Infopodcast veureu que canvia la veu. Sí. Tenim l'equip suplent, també.
1: Que vagi bé.
0: Adéu.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
5: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto. Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresma Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresma Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
7: L'Agenda. La vostra publicació mensual gratuïta amb tota la informació local d'Arenys de Mar. Descobriu les últimes novetats polítiques, socials, esportives i culturals, els articles d'opinió més interessants i tot el que passa a casa nostra. Podeu trobar-la als nostres punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista d'Arenys.
8: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
9: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
8: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
9: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
8: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
10: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
8: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
11: Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
12: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Va, seguim endavant. Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 10 del matí. Som a Ràdio Arenys. Aviam, anem a pensar. Coses que passen, coses típiques, tradicionals, típiques no. Tradicionals que passen sempre. Per exemple, la revetlla de Sant Joan. Els petards, la coca, les trobades d'amics, la crema de la bota. També és una tradició de l'estiu. Els festivals de final de curs. Això també passa. Malauradament passa, però passa. No, que quan és el nostre ens fa molta gràcia. Què més passa? Veiem, Sant Zenon, el pregó, la traca, la... també. Sant Roc, la Mare Déu del Carme, els pescadors surten a pescar, a passejar la verge, a fer aquesta romeria marinera. Què més passa? Què més passa? Ah, ja està. El concert d'estiu de la Ciutat Coral Esperança. És una de les altres coses també que passen, no? És una tradició de l'estiu. Doncs bé, en aquesta última ens quedem perquè és la que tenim més propera. És la que tenim tot just demà mateix, demà dissabte, a les 7 de la tarda, al Teatre Principal, tenim aquest tradicional concert, del qual avui en volem parlar, d'això i de moltes altres coses, amb la presidenta de l'entitat, que és l'Anna Valverde. Anna, molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: I moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies.
0: Ho tenim tot a punt, o no?
1: I tant, ja està tot a punt. Els cantaires estudiant a tope fins demà, abans del concert.
0: Què vols dir, que no se la saben encara?
1: Home, sempre hi ha els nervis. Jo vaig tot el dia amb les partitures, cap aquí, cap allà, perquè mai estàs segur del tot.
0: Clar, ja, sempre és
1: veritat. I a més són moltes cançons, pensa que hi són noves, la majoria, i són lletres que les músiques van molt de pressa i ha d'anar tot acompassat, no? I a vegades és allò que no requereix el seu esforç.
0: I no perdis el to.
1: Sí.
0: I la Núria Puig, que és la secretària de l'entitat. Núria, molt bon dia, benvinguda.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé, també, sí, amb les partitures amunt i avall.
0: També, eh?
2: Ara ens hem trobat aquí baix al pati, ostres, a veure, els cors aquells, a veure si surten, perquè ho hem d'enganxar per aquí, per allà. Bueno, feina. Sembla que et poses a cantar, però no, hi ha molta feina darrere.
0: A mi m'agrada que expliqueu això, perquè moltes vegades, i sobretot quan són actuacions corals, que són de molta gent, no? Sembla que la responsabilitat individual es dissolgui, no? Com que hi ha molta gent, no? Doncs sembla que es comparteixi. I, en canvi, no és així. Cada peça té el seu pes específic, la seva importància, i, per tant, si una falla, no dic que faci anar malament a la resta, però sí que és veritat que es fa sentir, que es fa notar, no? És així?
1: Em sembla molt bé això que dius, perquè cada persona té la seva responsabilitat, no? I el seu... de dir, bueno, jo formo part d'un grup, però el que jo faci, el que jo estudiï, el que jo prepari, el que jo tingui en compte, afecta tots els altres. És que això és així. I va bé recordar-ho, perquè realment jo penso que tots ho tenim molt clar, no? Però que és fonamental aquesta idea de que formem part d'un grup i la nostra tasca, el que nosaltres posem i aportem, és molt important per tots. Sí que vull dir que és curiós que sempre estem una mica amb els nervis abans del concert, però que després quan pugem a l'escenari és normal que arriba, s'adona com un moment màgic de connexió. Que és fort, eh? I que, com que tots ens posem a situació i donem tot el millor de nosaltres, vull dir, després dius, ostres, que la feina ha servit per alguna cosa i ha sortit una cosa molt maca, no? Perquè és realment el més maco, no?, de tot el procés, estudiar, aprendre les cançons, gaudir-les i tal, però al final, quan veus que allò en grup sona tan bé, és com ja dir, rebo el regal que m'ha anat guanyant, no?
0: Tot passa normalment fins que fas la primera nota i aleshores és com ja... ja
2: és com, jo crec que és com un examen de final de curs, saps? És que és el mateix, jo a vegades ho comparava, deia que estàs allà i que et penses que no saps aquella nota, el water segur que sortirà, ara no me'n recordo d'aquella lletra, però després ja comences, ja connectem. Llavors, el bo d'estar en grup és que ens ajudem els uns als altres a que tot soni millor.
0: Us he de dir que els que no vivim el dia a dia de l'entitat, els que no estem assajant amb vosaltres, els que ens asseiem allà al pati i ens sorprenem amb totes les coses que passen, perquè no coneixem ni les cançons, bueno, les cançons sí, però no el repertori, no els arranjaments, tal, ens meravella. És a dir, ens meravella. I probable, moltes vegades, algú de vosaltres surt dient, avui fatal, perquè tal, perquè aquella, jo he fallat, tal, no sé què. Però, en canvi, els que estem allà asseguts, els que hem passat una hora i mitja, dues hores gaudint del que feu, sovint sortim meravellats. Us ho dic per si us alleugereix en la, en sí, la vostra... No. Sí, sí.
2: A mi em dona la sensació que has cantat amb una coral, perquè no. Ho estàs brodant, No. El que passa, el que pensem, tot és així, perquè sí. Moltes vegades ha sonat bé, no? Perquè el primer que fas quan s'ho et diuen, ha sonat bé, ens ha sortit bé, i això. I passa, que tu dius, ostres, aquella nota no ha sortit prou bé, llavors a vegades t'enfades fins i tot amb tu mateix, perquè dius, a veure, hauria pogut fer millor, o no m'ha sortit, o m'he despistat, o bueno, m'he entrebancat, no? Això passa. Però al final és el que diem, és un grup molt gran, llavors els uns als altres ens ajudem i a vegades hi ha petites coses que no es veuen, però que nosaltres, evidentment, sí que les fem i després les treballem i les corregim.
0: Del concert de demà hi ha moltes coses a explicar, algunes no les explicarem perquè millor que les descobriu vosaltres, però hi ha una que jo que sí que vull explicar i que ho apuntava fa un moment l'Anna, i és aquest repertori nou que us heu hagut d'estudiar, i del qual sembla que qui ha tingut molt a veure has estat tu, Núria, que t'hi vas posar i que vas allà, vas posar-hi la banya i que fins que no has aconseguit no has parat, no?
2: No, bueno, a veure, en el grup de treball, bueno, treballem, no?, el grup de... Una cosa és l'entitat, la coral Esperança, però dintre nosaltres, el grup de la coral, tenim el grup de treball. I en aquest grup, doncs, gestionem, doncs, la logística de la coral i també, doncs, les propostes que puguin sortir. I vaig fer aquesta proposta i, bueno, doncs el grup de treball els hi va agradar i a partir d'aquí tots hem treballat aquesta proposta i va ser la de fer la cançó de la teva vida, no? I llavors vam dir, per què no preguntem a la gent d'Arenys què és el que li agrada, no? Perquè al final tots tenim una cançó de la nostra vida. Sempre hi ha una cançó que no pot faltar o que sempre la recordem. I a partir d'aquí vam fer les entrevistes crec que va ser la Fira d'Entitats del 2024.
1: Sí, sí.
2: I després, bueno, vam preguntar a la gent i la gent també ens explicava coses. Aquí vaig conèixer el meu marit, aquí, doncs, recordo la meva mare, aquí, doncs, mira, quan anava a la universitat o a l'escola... I vam veure que hi havia, doncs, això és el bonic, no? Perquè al final una cançó sempre t'aporta una cosa, una emoció. I després també vam fer una altra enquesta, el 29 de novembre, crec que va ser, que vam fer la segona part. I vam

0: dues cançons de les 15.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. És a dir, serà un concert molt diferent, no? Normalment sempre hi ha alguna coral convidada, no?
1: Sí.
0: I tal, però aquest any és un concert de les cançons de la gent d'Arenys i participen doncs, gent que canta molt bé, unes solistes molt maques.
1: Clar, que diu, home, 350 cançons, han escollit 15 les cançons de la vida. Clar, jo en tinc algunes d'apuntades i que són espectaculars. Clar, el Boig per tu, el Paraules d'amor, el Mediterrània... Clar, serà un concert, si a la línia és aquesta, i pel que sembla la línia és aquesta,
0: sí.
1: Clar, serà un concert que al final cantarem, o sigui, no cantarem en veu alta per no molestar, però les sabrem pràcticament totes. Sí. És a dir, serà d'aquelles que a qui no li portarà un record alguna cançó, no?
0: Clar, d'això es tracta, de fer participar també al públic i que sentin, no?, que sentin les emocions que aquestes cançons ens transmeten, no? Mm. Perquè el que hem buscat també és buscar, és preguntar això, per què? Per què li agrada aquesta cançó? Mm. Què és el que aquesta cançó li ressonava llavors? I ho hem escrit, no? I també, d'alguna manera, això sortirà també. El per què s'ha triat aquesta cançó i la importància que té a nivell d'emocions.
1: Quants cantaires sereu, aproximadament?
0: 30 i tants.
2: 30 i tants, però més el Cor Tiamat, més
0: sí,
2: uns 40.
0: 40 i algo.
2: 40 i pico.
0: Sí, 46.
1: 40
0: sí,
1: i pico de cantaires.
0: Sí. Sí.
1: Clar, darrere del terme cantaires, això també jo crec que està bé, hi ha un col·lectiu de gent d'Arenys que durant tot l'any porta anant, i alguns dies em consta que hores intempestives, aquí al centre a assajar i a practicar i a esforçar-se, i els dies que plovia doncs mullant-se, i els dies que feia fred doncs més abrigats, i els dies que doncs havies de deixar el sopar mig empantanegat i sortir, doncs empantanegant el sopar i sortint a assajar, no? Vull dir que aquí darrere gent que treballa, que té fills, que té marits, que té mullers, que té, vull dir, gent que ha fet un esforç molt important perquè li ha agradat i perquè s'ho ha passat bé, i perquè... però que ha fet un esforç molt important per poder estar demà fent aquestes cançons, no? Oferint aquest recital. Jo crec que això està molt bé explicar-ho. Mm. Perquè de vegades ens n'oblidem que darrere d'allò hi ha molt esforç i molta feina de la gent que hi ha, que és allà dalt, no?
0: Sí, però jo... És veritat, no? Però, clar, és que... Quan t'agrada una cosa...
1: També.
2: Exacte.
1: També.
0: Ho fas, i ho fas perquè t'ho passes bé i perquè t'aporta, no? Mm. T'aporta. Llavors és el que ens uneix, no? Aquesta és el que ens agrada la música, ens agrada compartir la música, i que és com una família, no? Que al final és aquest procés, no? D'anar fent família i fent música. Mm.
2: Sí, en realitat és el procés de tothom que fa una activitat que li aporta una emoció, li porta un estar, un benestar, siguin nosaltres en la música, siguin els del teatre, siguin els que fan futbol, siguin tothom el que li aporta una cosa pues, positiva per ell, no? Llavors surts de casa, fas equip, fas gent, fas emoció, t'ho passes molt bé, la veritat.
1: I a més un element que també és molt interessant, i és que algú dirà, bueno, i les entrades, taquilla inversa. Mm. Que això és arriscat, eh? Però que normalment funciona. A mi és un sistema que personalment m'agrada molt. És a dir, tu hi vas sense pagar res i quan acabes poses preu allò que has vist. I aquí sempre hi ha algú que és molt miserable, però sovint la gent acaba sent molt justa, eh, en la seva valoració. Sí, sí. És així, no?
0: Sí, sí. El concert d'estiu ja fa uns anys que ho fem. I recollim uns dinerets que ens van molt bé per la coral i tal, no? Mm. I penso que sí, que és una manera de... És bastant just, aquest procés, no? Trobo. I va, funciona, i la gent va tranquil·la. Qui d'això dona el que pot, qui no, doncs dona menys. És lliure, llibertat. Mm.
1: Però ens ho passem tots molt bé,
0: sí.
1: Eh? I gaudim d'un bon espectacle.
0: I tant.
1: Dinerons que s'afegeixen als que va ser... Anna, jo aquí em va sorprendre molt, perquè lo del llibre de la Societat Coral, ara parlem del llibre, eh?
0: Sí.
1: Va ser com una sorpresa que va aparèixer com un bolet per Sant Jordi, no? Les Societats Coral, les parents han fet un llibre, pum! I dius, bueno, aviam què han fet. I vau presentar aquest recull brutal de fotografies, de documents, tal, que dius, hòstia, com s'ho han fet per fer tot aquest...

0: aquesta feina sense que no t'ascendeixi, no? Fins que no t'ho comenti ningú, no se sàpiga. No?
1: Bueno, fa molts anys, des de quan es van celebrar els 150 anys, que va sorgir aquesta idea de fer el llibre de la coral, de la història i tal, però bueno, es van anar a ordenant documents i es va començar. Hi havia gent també que estaven fent cosetes, però no acabava d'arrencar, no? I fa qüestió de 5 anys li vendien al Miquel, el Joan Miquel Jodrà, i ho va agafar amb moltes ganes, i tot i que hi havia una feina feta abans de molta gent que havia ordenat coses, i a més nosaltres tenim un arxiu a la societat que diuen que és meravellós i que encara hi ha més coses que poden sortir, doncs, i van fer, bueno, van començar a treballar el llibre, però 5 anys, eh?
0: Ja, 5 anys.
1: Vull dir que és una passada, però és que és un llibre que a nosaltres també ens ha sorprès, perquè és una meravella de llibre a nivell de contingut i a nivell gràfic. Vull dir, és un llibre preciós, de fàcil lectura, perquè està fet d'una manera molt amena i fresca, i es llegeix amb molta facilitat.
0: Sí.
1: I és la història d'Arenys, la història de la gent d'Arenys, la història dels Cors Claver. Vull dir que té molta cosa per aprofitar i per llegir. Aleshores, una mica us volíem dir que sí, va sortir per Sant Jordi, perquè va sortir, volíem fer la presentació abans de Sant Jordi, no va poder ser per agendes, i al final vam anar a Sant Jordi i després es va fer la presentació. La qüestió és que es va fer. I aleshores, el llibre, volia dir que ara ja hem venut bastants i tal, però que nosaltres aquest llibre ja ens acompanyarà
0: sempre, clar.
1: Aleshores, que sempre que fem un concert al Teatre Principal, al vestíbul, posarem un espai i estarà el llibre, i qui el vulgui veure, el vulgui comprar, doncs que estarà a la seva disposició, perquè nosaltres l'hem d'anar promocionant, clar, fins que s'acabin els llibres.
0: Evidentment, de fet, em veu vendre molts, no sé si se va dels llibres, crec que va ser dels llibres, ara parlo de memòria, per tant,
1: sí.
0: Potser que m'equivoqui, eh? Però va ser un dels llibres més venuts d'aquest Sant Jordi a nivell aranyenc.
1: Sí.
0: Amb molts exemplars, i jo penso que amb molt bona rebuda per part de tothom.
1: Sí.
0: I és evident que qui no el tingui i no l'hagi vist, que s'apropi aquest demà dissabte al Teatre Principal i el fullegi. Deia l'Anna, és de molt fàcil lectura, i tant, i és visualment molt atractiu. Hi ha molta fotografia, hi ha molta imatge, hi ha molt document, on qui més, qui menys, el que pots fer, allò que ens agrada tant, d'anar a intentar buscar
1: aquí.
0: Qui trobes,
1: aquest
0: qui
1: el coneixer. Familiar.
0: Clar.
1: Familiar.
0: Exacte,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí, sí.
0: I això sempre és molt agraït. I és un llibre molt ben editat, molt ben editat.
1: Molt bé, sí.
0: I que, bueno, fins que s'acabi, i quan s'acabi, amb la calma...
1: Bueno, es pot fer una reedició.
0: Es pot anar fent petites reedicions.
1: Pensa que nosaltres ara també el portarem sempre quan anem fora. Ara anirem a l'octubre, un cap de setmana, a Uterriff. Llavors, doncs, aquella coral, que és una coral molt important per nosaltres, doncs sí, serà un regal que portarem. També és com... també el podem oferir en aquelles corals més emblemàtiques que pensem que està bé que el tinguin, no?
0: I tant.
1: Sí, sí.
0: Escolta'm, i ara què? Demà, com deia la Núria, demà final de curs i ja està, ja fins al setembre, o com va això?
2: Em deixes dir una cosa del llibre, és que no, que hi ha gent que a vegades ens pregunta on està, on te'l poden trobar, quan no hi som.
0: Important.
2: Estan al bar del Coro,
1: el
2: tenen, i després mirarem si algun altre lloc de Quirins també el tenen, ja us ho direm, perquè ho puguem dir.
0: Això que la Núria és molt important, és a dir, que no només el podeu buscar quan hi hagi actuacions a la Societat Coral, sinó que si qualsevol dia dieu, doncs, ostres, no l'he agafat, ara em ve bé, o ara em ve de gust, o ara mira, passo per davant, el bar del Coro el tenen sempre, i per tant ja el podeu...
1: Sí, i el teatre el també, comprar. Encara que no siguem nosaltres els que actuem,
0: sí.
1: A qualsevol actuació està la taquilla, i allà també el poden trobar qualsevol
0: Fantàstic.
1: Espectacle. Eh?
0: Va, ara què? Va, què feu? Ara ja descansar, no? Fins al setembre o què? No,
2: no.
0: Actuacions.
2: Ara, no, demà. No, ara hem de preparar la logística de demà.
0: No, però quan passi demà, doncs
2: això.
0: Ah,
2: demà. Ah, val.
0: Ja més, Núria, ja més vida. Després de demà
2: sí,
0: ja més vida.
2: Després de demà. No, és que estava pensant que ara hem d'anar a buscar el piano, que l'hem de portar al teatre.
0: Ja ho sé,
2: això,
0: ja ho
2: jo
0: sé.
2: Estava amb el cap posat al concert encara. Sí, després hi haurà vida.
1: Sí, descans.
2: Fins al setembre. Potser ens haurem de trobar algun cop, perquè clar, Uterive és l'11 d'octubre, però és com aquell qui diu aquí mateix. I llavors potser ja per preparar les cançons, no sé, tindrem feina.
1: No, no, però ara ja l'estiu ja descansem.
2: Però descansem una mica.
1: Sí que fem un tancament de curs, farem dimarts, i com, bueno, i ens diem adéu fins a setembre.
0: Fins a setembre.
1: Tot i que ens veiem a la Riera.
2: Ara ens hem d'amagar, perquè fa molta calor.
0: Ara cadascú a casa seva. Passat demà, cadascú a casa seva.
2: Amb l'aire condicionat.
0: I ja està, ja arribarà. Sí, sí, sí. No, ho dic perquè quan arribi setembre ja quedem un dia, ja farem un truc.
1: Sí.
0: Però si hi ha algú que ens estigui escoltant i que digui, ostres, doncs mira, a mi m'agradaria provar-ho, no? I no sé si tinc dots o no sé si puc, doncs, bueno, s'apropi l'entitat, que parli amb vosaltres, que us informeu, us ho expliquen, expliqueu. Sí. I ho dic perquè una entitat que té més de 150 anys d'història i que segueix amb aquest bon estat de salut, que no ha estat fàcil i que segurament no deu ser fàcil, però està bé que bueno, doncs que entre tots ajudem a que aquesta història es dobli, no? I la bona manera és participar-hi. Per això ho deia. Vull dir que cantaires mai en sobren.
1: No, mai.
0: I mira que tenim corals aquí a Arenys, que això de cantar...
1: Sí, agrada.
0: És una cosa... I mira que quan aquest, l'altre... Dius, tio, aquests també canten? Dius, sí,
2: t'has vestit. Mig poble canta. No, jo el que dèiem amb això de cantar, clar... Tot fa presència, no et pensis que t'apuntes allà i després dius, mare de Déu, però
0: posat.
2: Bueno, no. Però, per exemple, jo sempre li deia a l'Anna, això ho haig d'explicar, perquè tinc d'explicar-ho. Quan tu vas a un acte, per exemple, o jo què sé, molts, per exemple, que s'acaba cantant, segadors normalment, no? Cantem, la gent s'aixeca i canta. Allò és una coral, però allò és una coral desorganitzada.
0: Bueno,
2: però es canta i sona bé. Llavors això, doncs, s'agafa... i es diu, tu, aquesta, a veure, les vostres veus són aquestes, es va ordenant, el coral va ordenant aquestes veus, i llavors el mateix que tu cantaries així sense una coral, t'ho ordenen i ho cantes en una coral, però després també ve altres coses, perquè cantes melodies diferents, i això, d'entrada, no has de tenir una veu espectacular de solista, però que això tu també tens una directora que
0: t'ho comenta,
2: que et fa una prova, que et diu, tu has de cantar amb els baixos, o has de cantar amb els tenors, o això.
0: Núria, ho hem de deixar aquí, que són les 10. Moltíssimes gràcies. Demà a les 7 a la tarda,
1: A les 7
0: al Teatre Principal. Gràcies.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen també els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ofer també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa.
5: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
4: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar també en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport també a l'incendi forestal de Tamarí de Llitera, a la franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons també continua confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, es va recuperant la circulació de les vies afectades aquest matí per accidents. Per ara, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la B10 i la B20, també a la C58, a la C32 i a la 2, als entorns de Barcelona. A la 2, a Lleida, encara hi ha un carril tallat per la retirada de càrrega d'un camió accidentat d'aquest matí. I també continua tallada a conseqüència de la sortida 474 a Belllloc d'Urgell per regulació del trànsit. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 de Rodalies recuperen també a poc la circulació després d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat, que ha provocat també retards aquest matí en aquestes línies. I avui finalitza el termini de preinscripció als graus de les universitats públiques catalanes, en un moment clau per als estudiants que han de decidir, volíem dir, el seu futur acadèmic i laboral. La majoria opta per criteris horaris, com la nota d'accés i les sortides professionals, un factor que es tradueix en bones perspectives d'ocupació. El 91% dels titulats treballen 3 anys després d'acabar la carrera i en la gran majoria de graus la inserció supera el 80%.
3: Notícies en xarxa. Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reforma se'n som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640 677 806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
10: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: I ara aquestes que el Xema la Saga surt corrents de casa seva, tancant la porta de la seva habitació i deixant la resta de portes obertes, corrents amb la jaqueta a la mà, les bambes de jugar a tennis, i s'enfila la primera bicicleta que té desada allà a la porta del jardí. I comença a pedalar carrer avall, a tota velocitat, fugint, a la recerca de... Ves a saber què, li han dit que hi ha un cinema que estrena una pel·lícula que li agradarà. I ell, com un boig, comença a pedalar, pedalar, pedalar, fins que de sobte aquella bicicleta comença a aixecar-se del terra i comença a elevar-se per damunt de les cases, per sobre aquell turó, per damunt d'aquell fanal, passar per davant d'aquella lluna, i llavors ell, en la bogeria d'intentar arribar al cinema abans que ningú per veure la pel·lícula, abans que qualsevol altra persona, se n'adona que al davant hi porta un petit estri. Un petit ésser més que un estri, tapat amb una manta, al cistell de la bicicleta. I ell pedala sense parar. Vull ser el primer. I de sobte es tira aquell llençol enrere i li apareix la calva del Cano que li diu: on collons vas, Xema? Xema la Saga, bon dia, benvingut.
1: Quina manera de destrossar una pel·li que acabes de cometre. Molt divertida, molt divertit. M'ha agradat molt aquesta intro, i que crec que totes que... Per ser jovenets, quan es va estrenar ET, vam tenir doncs aquest somni absolut. No, una banda sonora de John Williams espectacular. Bé, com sempre, el mestre Spielberg.
0: Sí, sí, una pel·lícula que, bueno, ens ha marcat... marca la història del cine, aquesta pel·li, eh?
1: Xema? I tant.
0: Els referents els trobem a moltes altres pel·lícules, eh?
1: Sí, no, a més que el que ha estat, com s'ha anat passant per plataformes, s'ha anat passant per teles, s'ha fet alguna restrena, doncs a fills nostres també han pogut d'alguna manera també gaudit d'aquesta màgia, no? Perquè aquesta màgia és intergeneracional, no?
0: Sí.
1: No entén d'altres coses.
0: Avui amb en Xema no farem pel·lícules antigues. Avui, de fet, amb en Xema el que farem serà donar-vos 4 punts sobre pel·lícules interessants que podeu veure aquest proper estiu, i ja ens emplaçarem fins al setembre, quan tornem aquí a la ràdio, per seguir...
1: Sembla que al setembre, o sigui, dius, ostres, al setembre, són 8 setmanes.
0: Sí,
1: és que... Dius, oh, ja, boom, pap, no. Diràs, ja està, ja ha passat això.
0: No, si les vacances... Diu, no, oh, te'n vas de vacances. Què dius, tio? Però si són 4 caps de setmana i ja torno a estar aquí pringat fins les celles. Vull dir que no us penseu que és molt... bueno, que és parlar de massa. Per tant, va, què ens proposes, Xema?
1: Mira, us proposo 4 o 5 pel·lícules interessants. Una que ens arriba aquest cap de setmana, que és Supergirl. Supergirl, atenció amb aquesta segona pel·lícula de l'univers, diguéssim, DC,
0: sí?
1: que el capatí neix el James Gunn. Ha agafat el Craig Gillespie, un tio molt eclèctic per l'hora de dirigir pel·lícules, perquè ha fet coses tan diferents com Cruella o Iotònia, i doncs ha volgut donar-li el seu propi estil, no? I bé, es parla doncs de la cosina del Superman, de la Supergirl, que es diu Kara Zor-El, no? Així és com el Superman va viure fantàstic com una família a la Terra, doncs ella es va quedar en el seu món, Krypton, que estava totalment destruït, molt desil·lusionada, sense gaire saber cap on va. La seva vida canviarà quan una jove alienígena, anomenada Ruti, doncs la cerca, la troba i diu: escolta, m'has d'ajudar, perquè hi ha hagut uns assassins que s'han carregat el meu pare i hem d'aprendre alguna cosa a fer. I, tal dit tal fet, agafen i s'emporta el seu fidel gos Crypto i aniran a tota aquesta aventura. Té molt bona pinta perquè, primer de tot, tenim una grandíssima actriu joveneta,
0: sí?
1: Però que ens ha demostrat que jo la vaig veure per primera vegada en 16 anys en una sèrie que es deia Upright. Vaig dir: qui és aquesta noia? Sembla que la feien a Sundance TV. I a partir d'aquí va fer doncs coses com La casa del dragón, ¿vale? Sí. La protagonista de La casa del dragón. Ja va sortir un cameo a la pel·li de Superman. I doncs una tia que té molt de caràcter, en totes les seves pel·lícules implica aquest caràcter, i dona un pes dramàtic molt fort en aquesta pel·lícula, no? Que justament és la seva intenció, la del director, no? Perquè volen mostrar una heroïna que mai abans havies vist, no? Deixant-se de les representacions televisives tradicionals, innocents, amables... No, aquí està descrita com un personatge fort, cínic, ferit pel trauma i corrit en mil batalles, no? Per tant, una pel·li que jo penso que agradarà a tothom, perquè d'alguna manera és la versió d'un còmic molt, molt important dins del DC Comics, i penso que serà una pel·lícula que aixecarà el vol bastant, diguéssim, d'aquesta productora. Jo penso que val molt la pena, la tenim aquest cap de setmana, però tant és una molt bona pel·lícula.
0: Per tant, Supergirl, la cosina de Superman. Sona molt malament, exacte. Això, eh? És la prima. Que...
1: La prima que tiene la hija del bar.
0: Això últimament allà a Cornellà se sent. Tengo una prima que, saps? Mi prima tiene... Saps? No, això... Però bueno. Per tant, primera proposta, aquesta. Va, la segona.
1: La segona, jo penso que és la... Ah, Xema, només aniré una vegada al cine, eh? Només, eh? No passa... Vull estar tranquil. Doncs pues molt bé. Te'n vas el 17 de juliol, sí? I tens l'Odissea, atenció, aquesta superproducció èpica de fantasia i acció escrita i dirigida pel gran Christopher Nolan, atenció. Christopher Nolan ja es va descobrir en el 2000 Memento, vam dir qui és aquest pájaro, sí. I després ha fet Interestelar, Origen, El Caballero Oscuro, Oppenheimer, o sigui, és un autèntic mestre del cinema. Amb 250 milions de dòlars de pressupost, o sigui que bé, no? Està, evidentment, si estem parlant de l'Odissea, estem parlant del poema èpic de l'antiga Grècia d'un Homer. La pel·lícula narrada és el perillós llarg viatge de retorn de 10 anys d'Ulisses, rei d'Ítaca, cap a la llar després de la caiguda de Troia. Doncs explica tot això, el seu retorn, les guerres que trobarà, com pugui tornar a ser ell, i atenció, és que clar, la pasta surt per agafar això. El Matt Damon, l'Anne Hathaway, el Tom Holland, el Robert Pattinson, la Zendaya, la Jane Seron, la Lupita Nyong'o, o sigui que tenim un repartiment absolutament brutal a una superproducció, que si ja heu vist el tràiler, fixeu-vos. Jo, ara mateix, quan acabés la crònica, miraria el tràiler perquè direu, ostres, això és molt bo, amb una fotografia perfecta del Hoitema, la banda sonora d'un guanyador d'Òscar com Ludwig Göransson, i a veure, la crítica en general diu que la monumentalitat i l'ambició tècnica de les imatges destaquen especialment la cruesa històrica barrejada amb fantasia realista que ens ofereix aquesta pel·lícula, no? Un IMAX de 70 mil·límetres brutal, unes localitzacions reals impressionants... És un pel·liculon. És una pel·lícula d'aquelles que sortirà del cine dient que bo que és el cine i que bé que m'ho passo en el cine. Perquè és de totes les pel·lícules, com les que vaig fer ell, Oppenheimer, que dius, ja la veurem en plataforma. Tu mateix.
0: Ja.
1: Perquè o sigui, no
0: t'esperis, vés a veure-la, no?
1: Sí, és que l'espectacle està al cine. I a més, per aquí, ara que tenim les pantalles superben sonoritzades, amb una visió brutal, amb el cine, amb la butaca aquella que pots, vamos, estar a cal sogre, o sigui que molt bé. Penso que és la gran pel·lícula d'aquest estiu.
0: Per tant, una pel·lícula, l'Odissea, 17 de juliol. Va, una altra, vinga.
1: Sí. Vinga, Spider-Man, Brand New Day, atenció, perquè després de 4 anys, la llarga espera des de l'última entrega, doncs aquesta producció de Marvel, Sony Pictures, és dirigida per Dustin Daniel Cretton i marca un reinici en la vida de Peter Parker, com un heroi més madur i de nivell de carrer, no? Què passa? Que 4 anys després dels fets de No Way Home, Peter Parker és un adult que viu completament sol en una ciutat de Nova York on ningú recorda el seu nom. Es dedica al 100% a ser Spider-Man a temps complet,
0: sí.
1: I una immersió brutal. Estem davant d'una pel·li que és profunda. O sigui, també deien de Supergirl que no era la típica... No, aquí, evidentment, hi ha acció, hi ha aventura, tot el que vulguis. Però és una miqueta la tornada als orígens clàssics, no? S'allunya una miqueta de la ciència-ficció còsmica i ens ofereix una estètica de thriller criminal dels anys 70 adaptada als carrers de Nova York, no? Veurem, com dèiem, un Peter Parker completament independent, adult i obligat a dependre del seu nou traje casolà i del seu propi enginy, no? Un crossover del voltatge, perquè també hi veurem a John Bertham fent de Punisher, que promet ser un dels punts àlgids d'aquesta pel·lícula, i jo penso que també ja estan, els cines ja estan fent publicitat com locos, no? Per el dia 29, que agafis ja l'entrada perquè s'acabaran. Bueno, crec que s'acabin, però sí que alerta.
0: Bueno, doncs una revisió de Spider-Man, que promet ser també una bona proposta per aquest estiu. Va, hem fet tres. Va, anem a la quarta.
1: Vinga, el final de Oa Castell, del 14 d'agost. Atenció amb aquesta pel·li, produïda per Warner Bros. I Bad Robot, atenció a la productora de J.J. Abrams, dirigida per un cineasta de culte, atenció, David Robert Mitchell, un tio que va fer It Follows fa uns 10 anys aproximadament, i vas dir, hosti, aquest tio a nivell de gènere ho fa perfecte, o lo que es que on de Silver Lake. És un argument que, evidentment, estem parlant de blockbusters, sobretot, de coreus, no estem parlant de cine d'autor. T'ho imagina't que, després d'un misteriós i sobtat fenomen còsmic, tota la teva zona residencial, la de Oak Street, és arrencada literalment del seu entorn suburbà clàssic i el barri sencer i els seus habitants acaben transportats a un lloc completament desconegut, hostil i salvatge. Allà la família Blatt descobrirà ràpidament que la seva supervivència en aquest entorn irreconeixible dependrà de mantenir-se units, especialment quan comencin a notar fenòmens inexplicables i l'amenaça de criatures prehistòriques i dinosaures. O sigui que tenim aquí J.J. Abrams a saco, molt ben fet, en Hathaway i Ewan McGregor com a gran protagonista. I, a veure, la crítica d'alguna manera diu que és un dels grans fenòmens d'aquest estiu, no? Perquè aquesta original combinació de gèneres barreja la intriga de la ciència-ficció conceptual, el drama de supervivència, la família, el terror amb criatures gegants, doncs tot això, a més filmat amb pantalles IMAX, o sigui, assegura un apartat tècnic amb una immersió visual i sonora clapadora. I tothom ha dit que atenció amb aquesta combinació de Bad Robot i de dinosaures, que J.J. Abrams s'ha ampliat personalment perquè això surti de nassos, sí, perquè pot ser una molt bona oferta aquesta de Oak Street, que té molt, molt, molt bona pinta.
0: Doncs, escolta'm, quarta, i ens hem saltat fins a mitjans del mes d'agost, i va, fem-ne una altra, vinga, Xema.
1: Vinga, només ens anem cap al 26 d'agost, ja, abans que tornem, que hagin passat aquests dos mesos, i que en Joan Maria digui, hola, Xema, què tal? Doncs ens arriba una pel·li, podríem dir, d'autor, sens dubte, una pel·li que va passar per Canes i va tenir un reconeixement brutal, i estem parlant de El ser querido, sí, l'última pel·lícula del Rodrigo Sorogoyen, amb el Javier Bardem, la Victoria Luengo, el Raúl Arévalo i un munt de grans actors espanyols. I una pel·li que ens parla, és un drama i el subgènere de cinema dins del cinema, no? Ens parla la història d'un aclamat cinema, director de cinema, Esteban Martínez, que és Javier Bardem, sí, que és una llegenda tant per les seves pel·lícules com el seu passat marcat per la violència i els excessos. I en el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla, Emilia, que és la Victoria Luengo, amb el pretext d'ajudar-la a rellençar la seva estancada carrera com a actriu. Conviure en el set fomentarà podríem dir, estar a prop d'algú que t'estimes molt però que no es compartien anys. I obrirà velles ferides que mai van cicatitzar. Una pel·li important, una pel·li de moment que està tenint unes crítiques excepcionals, sí? I jo crec que, clar, és que tu poses al senyor Rodrigo Sorogoyen, al Javier Bardem, a la Victoria Luengo, és impossible que surti alguna cosa malament, ¿vale? O sigui, va. És una pel·lícula també d'actors, és veritat, perquè aquesta pel·lícula, si no siguessin els dos, no tindria ni la meitat de profunditat, sí? Però doncs que el director és un bèstia. Ha fet 5 pel·lícules, unes quantes sèries, i realment amb aquesta pel·lícula demostra que ha arribat al seu lloc, no? I que és un drama brillant, probablement la seva obra més personal, i serà una de les pel·lícules que haurem de tenir en compte, que aquesta podríem dir que cobra ja, sí que tanca l'estiu, quan s'obre ja una miqueta ja cinema més d'autor, més el que ens en dirà cap al setembre.
0: Doncs, escolta'm, et sembla que ho deixem aquí avui, Xema, fins al setembre?
1: I tant, jo agafo la bici ara mateix, les bambes, i me'n vaig a veure què passa, a veure si puja la bici.
0: Doncs jo només et diré una cosa, Xema. Sé bueno. ¿Vale?
1: I tant. Hem de ser molt bons, perquè el que hi ha allà fora és molt malo.
0: I tant que sí. Bon estiu, moltíssimes gràcies, bones vacances, i ens retrobem al setembre, Xema de Saga. Que vagi molt bé.
1: Igualment per a tu, per a tota la gent de la ràdio i per tots els oients. Una abraçada.
0: A veure.
2: E.T., mi casa, teléfono, mi casa.
3: La televisió a la ràdio, amb Juanjo Almansa.
0: Doncs va, vinga, després de l'ET, donem la benvinguda a en Juanjo Almansa. Bon dia, benvingut.
4: Bon dia, què tal, com estem?
1: Doncs de viernes, no? Molt bé, molt bé. Bueno, molt atalorats.
4: Ja ha acabat juny, això. Hòstia, ja està.
1: Sí, ja ho tenim. Jo no. Ja és que ja han passat revetlla de Sant Joan. Dilluns vinent cremem la bota.
4: Sant Pere.
1: I ja, l'altre, ja pràcticament sota el paraigües del que serà la Festa Major.
4: Ja està.
1: Ja, sí, ja sí, se'ns anon. Vull dir que ja ho tenim, això. D'aquí un mes... Jo us ho dic, bueno, estaré de vacances.
4: Sí.
1: D'aquí un mes, jo, com molta gent, eh? Vull dir, sí, però sí, estarem de vacances. Vull dir que això ja... Això ja... Yeah. Per cert, t'he de dir que, això ho vaig saber ara fa 3 dies, acabarem temporada el divendres 10.
4: 10.
1: Mm? 10, final de temporada.
4: El dia que ve Doctor Prats.
1: Ah, mira.
4: Venen
1: els Doctor
4: Prats. A lo grande,
1: eh? De fet, venen per celebrar...
4: La final de temporada de Radio Arenys.
1: La temporada de Radio Arenys. Per tant, tindrem programa normal fins al dia 10 i a partir del 13 tindrem aquest espai referent de l'estiu a Catalunya, que és l'obert per vacances de la xarxa.
4: Sí. Ja està. Ho fan des de Premià, no?
1: Sí, crec
4: cada
1: que...
4: Any, bueno, aquest any no sé, però de l'any sí, passat ho feien des d'allà.
1: Crec que el perpetren des de Premià, sí. Sí. Premià o Mataró o algo així. Estan els del Prat, també. Bueno, ja, nosaltres, en teoria, hem de participar-hi, perquè això ho paguen. Això ho paguen. Sí.
4: Donen, algú ha de sortir pel micro.
1: 30 euros per cada vegada que surts, o algo així. No a mi, a la casa, sí, quedi clar. No, després. I, bueno, hem de sortir una mica. Bueno, ja us ho explicarem com anirà això, però jo tampoc no sortirem molt. No ens espereu cada dia, perquè no, aquests us prefereixen repartir-se entre ells. Però bueno, que això, que fins al dia 10, Juanjo, que lo bueno s'acaba el dia,
4: vinga,
1: saps?
4: Sí.
1: Ja ho tenim.
4: Pues tornem, no?
1: I, home, i tant.
4: T'han renovat o no? T'han renovat o no?
1: Sí.
4: O no tenir res, ai.
1: De moment no tinc data de retorn.
4: Però
1: jo he vist allà la gent com encara em saluden quan entro. Vull dir que suposo que dono per fet que sí, que... En principi jo crec que sí, que sí, ningú sí. M'ha dit que no, sap?
4: Però si passa com els equips de futbol, este hombre nunca sí. Se venderà, no? L'endemà es ven,
1: Ratifico l'entrenador per a la pròxima temporada.
4: Sí, això.
1: No, Cano, tu tranquil, però això sempre passa, això sempre... Mira, no, ara el Barça ha guanyat la Lliga, no? Ha guanyat la Lliga i tal, la celebració i tal... Això va ser un diumenge, el dimecres, bueno, Marc Casador transferible, sí, no sé sí, què, sí. Pues això de la ràdio funciona igual, saps? Sí, sí, sí. Oh, que no, hem fet la millor temporada de la història. Bueno, este lo echamos ya.
4: A la calle.
1: En principi crec que no, però... Jo dono per fet que hi serem. Lluitaré per
4: el setembre estar aquí.
1: Per el setembre estar aquí. Tampoc no tinc una altra... Vull que no d'allò. Escolta'm...
4: Què passa al món?
1: Bueno,
4: hem tingut els dos terratrèmols a Veneçuela,
1: sí,
4: que encara estan allà els pobres...
1: Sí.
4: Trobant cadàvers i tal.
1: Que avui he sentit un comentari que feien amb Bassas, i estic molt d'acord amb ell, que, de fet, l'hem fet aquí alguna vegada, aquest me'l feia Antoni Curto, que és els terratrèmols no passen als països pobres. Passen als països i afecten molt els que són pobres. I això és a dir, el problema és no és que sigui... És que sempre passa a països que estan passant malament. No, és que sempre passa a molts llocs. Al Japó n'hi ha molts, molts.
4: Sí, hi ha països que tenen més números que d'altres per on estan situats geogràficament.
1: Sí. Jo ara no
4: que
1: vull...
4: Espanya és difícil. Hem tingut a Lorca... Però...
1: No te precipitis.
4: Bueno, no dir res.
1: Hi ha la falla... Els Pirineus es van crear per un terratrèmol. Topen la falla africana i europea just davant de la Mediterrània. Una mica cap al canto, que li diuen els pescadors, és la topada de les dues falles. I un cop parlant amb l'Antoni Curto, em va dir... Cada 500 anys, aproximadament, aquí hi ha d'haver un terratrèmol d'uns 6-7 graus a l'escala Richter, que correspondria a l'alliberament de forces de la topada de les dues falles. I jo li vaig preguntar... Bueno, i
4: quants anys portem?
1: I em va dir 450
4: ai.
1: De l'última vegada, que està documentada. Per tant, cuidao. Jo, no ens precipitem, perquè tot podria... Jo, tant, tant, tot Sagrada Família, mira... I
5: una vegada llegia que en un terratrèmol de 7 graus com el de Venezuela i del 8 graus que comencés a caure tot, l'única cosa que quedaria intacta seria el Palau Sant Jordi. Perquè el va fer a l'Itsotaki aquest, aquell japonès, i és veritat, si t'hi fixes...
4: Ell ho va preveure.
5: Les vigues són metàl·liques i avall tenen com un
4: que seria... Que es pot moure.
5: Sí. L'única, o sigui, el que quedaria segur intacte seria el Sant Jordi. Tot l'altre podria anar a terra. O
4: sigui... Bueno, esperem que no es compleixin les prediccions d'en Curto.
5: Bueno, esperem que no, que la Curto s'equivoqués. Bueno, que tenim els de venezolans, pobra gent, sí. Ens solidaritzem i tal, ja ho hem dit abans, però vull dir...
4: Sí, sí.
5: Que ens sap molt greu. Què més? A nivell
4: bueno,
5: espanyol...
4: L'espanyol, bueno, el de sempre, tot el merder
5: judicial.
4: El merder judicial, eh? Tot i que sempre a Espanya, quan hi ha futbol, s'atura tot una mica.
5: Sí, sí,
4: és veritat. És a dir, tothom pensa en el futbol i...
5: Sí,
4: i ja està, eh?
5: Sí, que, i després... que sempre passen coses després. O sigui, sí, mentre hi ha futbol, sí, si t'hi fixes, passen coses importants. Sí,
4: però són poc comentades.
5: Però són poc comentades. I sí, jo, amb tota, jo recordo tot el merder, ja, el merder 2017, 2018, 2019, que si el procés i tal, quan hi havia final de Champions i tal, sí, sempre passava alguna cosa per cessar. Hi havia una sentència judicial, una decisió del govern, i sovint, ara estem amb el Mundial i està tot el tema Coldo, Aldama, i venga, venga, Begoña Gómez, el Zapatero, el no sé què, venga, està ahí...
4: Tot. La Leire...
5: No sé, és a dir, diguéssim que jo crec que hi ha una casualitat molt casuística, saps? Sí, sospitosament casuística.
4: No han tingut la primera sentència del cas Mascaretes, eh?
5: Sí.
4: De Coldo, Aldama, que
5: 24
4: entra a la presó al final i...
5: Que amb això jo...
4: I tal i qual. Eh?
5: Amics, amigues, nens i nenes, vosaltres que 24 anys aquest, l'Ábalos, 19 al
4: Coldo
5: i 4 i mig a l'Aldama, que no entrarà a presó perquè va col·laborar amb la justícia. I amb això una lectura. Nens i nenes que ens esteu escoltant, els pares us hauran dit moltes vegades no siguis un xivato. No. Veieu com ser xivatos? És
4: funciona?
5: Bo. Funciona? Mira l'Aldama. Per tant, hi ha coses que els pares diem i que no teniu per què fer cas. Basta arribar-se aquí. I després a Catalunya, que tenim l'onada de calor molt bèstia,
4: sí,
5: no?
4: Sí,
5: jo
4: sí.
5: Diria per aquí. No, i ja està. No?
4: Poca
5: que...
4: cosa més. Sí.
5: Alguns incendis, els bombers molt espantats, bueno, la gent molt ofegada de calor. Però no, jo no aprofundiria perquè creem unes problemes psicològics de que ens estem ofegant, que després, d'aquí dos mesos estarem
4: un altre
5: posant
4: cop.
5: Jaqueta un altre cop, que no patiu.
4: Sí, sí.
5: Des de Sant Jordi fins a dia d'avui viurem lo mateix que el que ens queda per tornar-nos a posar una jaqueta. Ja està. Mirem-nos-ho així.
4: La cosa passa ràpid.
5: Sí, la vida... Bueno, va, tempos
4: fugits. Vinga, va, anem a la tele, eh? Anem a la tele, que fan coses, eh? Fan coses.
5: Què fan a la tele?
4: Vinga, Antena 3, divendres, com sempre, Tu cara me suena.
6: Tu cara me suena sigue arrasando.
7: ¡Menudo numerazo!
6: Líder y lo más visto de la noche del viernes.
8: ¡Qué barbaridad!
6: Prepárate para un nuevo programa más espectacular que nunca.
7: ¿Quién lo ha visto alguna vez aquí esto?
6: Tu cara me suena. El viernes a las 10, nuevo programa en Antena 3.
4: Tu cara me suena, eh? Que bueno. Suposo que estaran gravant les últimes gales, perquè ja ens apropem ja a finals de l'estiu i d'aquí poc ja anunciarem que seran les semifinals i la final.
5: I faran 8 o 10 semifinals.
4: Sí, sí.
5: És una mica com el Mundial, eh? Han posat una fase prèvia de xavalla
4: i van
5: fent... Pues això és el mateix. Van fent 3 o 4 semifinals i gent que canta.
4: I van jugant.
5: Sí, bueno, sí. Allargar-ho fins al què? Fins al final de juliol, setembre?
4: No, com a molt, jo crec que a meitat de juliol acabaran, eh?
5: Vale, és a dir, descansaran
4: juliol
5: i agost i el 10 de setembre
4: faran.
5: Vuelve, tu cara me suena.
4: Sí, sí, sí.
5: El programa líder. No, no ho diuen aquí. No deu ser líder.
4: No, aquesta promo l'hauríem gravar abans de...
5: abans de que fossin líders.
4: Clar, és que ara no són líders.
5: I qui ho és, ara?
4: Clar, hi ha futbol.
5: Ah, bueno, clar, tens raó.
4: Clar, ara ja no poden dir que són líders.
5: És veritat.
4: Quan hi ha futbol, es rebenten les audiències i després, em sembla que els 22 mesos o quasi 2 anys...
5: Sí? Han deixat de ser líders.
4: Antena 3 ha deixat de ser líder i ho serà la 1.
5: Ostres,
4: aquest mes?
5: Bueno, la U que no era líder des de, des de l'aparició del UHF.
4: Sí, sí, ho serà la U, aquest mes pel tema del, del futbol, A vegades, no sé si compensa, no?, a l'hora de comprar els drets d'una Eurocopa o un Mundial per ser líder, que això és el que suposo que volen els directors de la cadena,
5: Ja, sí, la publicitat. T'he de dir una cosa, però, Juanjo, jo el diumenge... quan vaig jugar a la Roja? Diumenge passat.
4: Diumenge a les 6, sí.
5: Diumenge a les 6. Però jo diumenge a les 6 havia d'anar a un lloc que hi havia d'anar sí o sí, i vaig pensar, dic, hòstia, quan hi anem? I vaig, bueno, vaig fer-me el llest i vaig dir, bueno, tu, quan juga Espanya? A les 6 de la tarda. A les 6 sortim de casa. Pensant-me que trobaria les carreteres buides.
4: I vas trobar una caravana.
5: No, és a dir, no, perquè
4: també era,
5: quan em vaig
4: era
5: trobar...
4: operació tornada, era... Clar,
5: això,
4: és que...
5: Per això vaig dir, no, quan jugui la Roja, que si no, d'aquí no ens mourem. I t'he de dir que quan vaig anar bé, no vaig anar sol, com d'altres vegades, però vaig anar bé, però quan vaig tornar, els que baixaven anaven parats, I vaig pensar, home... Això de la Roja ja no té tanta... Sap? Em va sorprendre. O contra Aràbia Saudí la gent va dir, oi, mira, fer punyetes, o realment no té... Perquè em va sorprendre molt. Sí que és veritat que els partits de la Roja tu vas per Arenys i no hi ha ni el Tato. De fet, el primer partit vaig aprofitar per anar al gimnàs. Hòstia, era com si fos meu. Bueno, jo i quatre noies. I un altre noi. Però ja està.
4: Sols.
5: Vull dir que
4: no, també suposo que estan esperant que la cosa s'animi.
5: És a dir, que estem encara a les prèvies. Sí, a partir de quan passin d'Uruguai,
4: correcte, i ja seran eliminacions ja directes.
5: Ja sortirà compte, sortir...
4: Sí, vale, aquella hora.
5: Vale.
4: Vinga, demà dissabte, allò dels cantants dels nens, La Voz Kids.
9: He llegado. Que no me falle la voz, por favor.
10: ¿Quiero darlo todo?
11: ¿Sabemos si sigo llorando en los demás asaltos o algo?
12: Es un sueño haber llegado hasta los asaltos, pero esto no es un final, sino el comienzo de todo.
6: La Voz Kids, el sábado a las 10 en Antena 3.
5: Bueno, pobreta.
4: Canten i es van eliminant i tal.
5: Sí, el comienzo de todo, el comienzo del final.
4: De la nada.
5: Del nada, sí, perquè no te queda nada adelante. Vull dir, aquí ara et diran, oh, que bona eres, que protecció...
4: Són els nens quan demanen un justificant al col·le, quan diuen que esto que és, no, tu no tienes permiso.
5: Oiga, senyo, es que me ha puesto...
4: ¿La voz?
5: Me ha puesto el examen que tengo que ir a la voz. Va, oye, estudia, hombre, al examen.
4: Esto no tiene salida.
5: Si quieres tener un futuro, preséntate a matemáticas, porque esto no lo salta ni, vamos, nada. No, bueno, pobrets, quina pena. Què més, va?
4: Vinga, anem a la sexta, programes de documentació, la sexta columna, que parla, com no, del cas Ábalos, Koldo i Aldama.
13: Aldama, ¿cómo era la sentencia?
14: Simplemente dar las gracias a la justicia.
15: El mejor negocio se hace con el dinero de los demás. No es que sea muy listo.
16: Koldo es una persona inteligentísima.
17: Eso es verdad.
15: Aquí se ha hablado de chistorras. Sí, son billetes de 500.
18: Siempre tiene... O no.
15: ¿Podría ir un momento al baño, por favor?
6: Ábalos y Koldo, pa'lante. Aldama, pa' atrás. Este viernes a las 9:30 en la sexta columna.
5: Home.
4: Bueno,
5: m'agrada molt
4: les promos que fa aquest senyor.
5: Palante, patras.
4: Patras.
5: I després la música. Ta, ta, ta,
4: una mica com un circ, no?
5: Sí, una mica de circ, de fira, de gira, cachondeito. Tot esto es un cachondeo. No, i després aquell que diu, bueno, muchas gracias a la justicia. Bueno, aquest evidentment és
4: a l'Aldama,
5: que és el que no entra a la presó.
4: Després diu, los chistorras son billetes de 500, que aquest és en Koldo.
5: I l'altre diu, pues no, bueno, que aquest és l'Ábalos, saps? Home, és que clar, és que quin país, És que quin país, ojo, cuidado. És que mires on miris, Vull dir, no. Clar, aquí tothom ofegant-se, morint-se i tal, i no sé què, i fent, bueno, aquests enriquint-se amb els bitllets i les mascarites i l'altre... Bueno, és que és una vergonya. És una vergonya... Torno a dir, És igual, sigui el partit que sigui. És una qüestió de persones. És una qüestió de... no sé.
4: De sentit comú.
5: Clar, clar, és que, mira, ara aquests estan ja condemnats. L'altre, a la Comunitat de Madrid, tens el marit d'aquella que també con el Grupo Quirón
10: s'està... Sí, la Ayuso, no?
5: Ara li han trobat també, sí. No sé, o la tia que va fer el Zendal, que això, alguns expliqui o m'expliqui com està. Vull dir, i després hi ha altres, eh? Vull dir, aquí també va haver lo seu i allà... Què dius? Dius, o sigui...
10: Què està passant?
5: Clar, que és veritat que entre... Tant, si tu mires tants polítics, tants...
10: Clar,
5: que n'hi ha milers de polítics. Per percentatge, n'hi han d'haver de xoriços, com de periodistes, com d'advocats... El 100% del col·lectivo no pot ser, pot ser èticament irreprotxable. Mm-hmm. Però, clar, quan els veus, te'ls posa davant i dius, mare de Déu... Està aquí.
4: Bueno, seguim perquè després l'equip d'investigació Gloria Serra parla sobre una ciutat típica d'estiu,
5: sí.
4: Que és Benidorm.
5: Hombre.
19: Vacaciones de verano.
20: Cuando parecía que no cabía nadie más, la ciudad de turismo low cost se reinventa. Benidorm, el plan del paraíso. Este viernes a las 10:30, equip d'investigació en La Sexta.
4: Benidorm, que van molts anglesos...
5: Sí, i de gent d'aquí...
4: Sí. I després, després de l'estiu van al d'Incerso...
5: Tots, i que és el paradís de les botigues que tenen els matalassos a la porta. És a dir, aquests...
4: Ah, sí?
5: Que
4: no dormen al carrer?
5: Clar, no, aquells matalassos... Aquests de matalassos inflables, que hi ha un cocodril...
4: Sí.
5: I tot és matalassos inflables, anuncis de kebabs i durums, i frankfurts, i pizzas, i cervesa barata. És una cosa... Bueno, no ho sé, he de dir que jo fa uns quants anys que no he passat per Benidorm, però l'últim cop que vaig anar, que hi vaig passar, de fet, va ser una cosa... Que de mare de Déu. Però si Salou és Cadaqués, al costat d'això. Saps? Era una cosa... Molt
4: turista
5: bèstia.
4: Total.
5: Molt. Edificis alts. Bueno, ja saps allò de les tovalloles? Que han d'anar movent les tovalloles perquè
4: si
5: la...
4: Si no els multen, no?
5: No. Bueno, hi ha unes zones que han d'anar movent les tovalloles perquè l'ombra dels edificis els hi para el sol. I llavors...
4: En un vídeo es va com es van movent. Sí.
5: La gent es va movent, però clar, no pots moure perquè ja està tot tan ple.
4: Tot ple.
5: Bueno, i quan t'arriba l'ombra de l'edifici, dius, bueno, pues ja està. Ja no podem... Vull dir una cosa? No, és... És horrorós, allò, un Benidorm.
4: Sí.
5: Bueno, hi ha gent que li agradarà, i em sap greu pels benidormianos o benidomienses. Hosti,
4: viure allà té que ser...
5: T'imagines? Clar, tot el dia. Allà, no sé, en aquell edifici que està buit el mes de desembre, no hi ha ni el tato.
4: Vius tu sol, que et fa por pujar a l'ascensor.
5: 23 plantes d'edifici i tu sol.
4: Exacte.
5: Què dius, mare?
4: Que si s'avaria l'ascensor, ningú vindrà a rescatar. Ningú se donarà compte.
5: Què dius? Tanca bé la porta perquè com entri algú, això serà el cabo del miedo. O sigui, ens assassinaran i ja pots cridar que no et sentirà.
4: Ningú.
5: No, vull dir, jo no ho sé. No ho sé. Ja ens hi sortirà compte, però és horrorós, allò.
4: Vinga, anatomia d'EA, diumenge, que parla sobre moments històrics que han passat a Espanya. Aquesta vegada parla quan la baronessa Tyson es va encadenar.
5: Sí.
4: Te'n recordes aquells arbres de la Castellana?
5: Perquè no els volien
4: que els tallessin. Que això va passar el 2007.
21: La baronesa se ha dirigido al jardín de su museo y vestida de Armani se ha encadenado al menos para la foto.
22: Todo el mundo piensa que se encadenó y no se encadenó.
23: O sea, las cadenas no las trajo ella.
22: No. Un periodista le dijo, ¿te pones las cadenas para que te hagamos una foto?
24: Pensábamos que era una buena idea.
25: Yo creo que eso tuvo un impacto mediático brutal, ¿no?
26: Anatomía de la baronesa encadenada.
5: Home,
4: sí que va tenir un impacte...
5: Que va tenir un impacte. Jo recordo que era davant de la Fundació Thyssen i tothom se'n feia ressò. La baronesa se ha encadenado a los... para que no corten los árboles. I em sembla que no els van tallar.
4: No. Que va aconseguir. Se manava l'Esperanza Aguirre, no?, en aquella època.
5: És probable, sí senyor.
4: Sí.
5: I el... qui era l'alcalde? Seria aquell de les ulleres?
4: En Gallardón.
5: Enric, aquest.
4: Sí, que es portava a matar amb
5: l'Esperanza. Aquest. Sí. Perquè deia, no quiero que los corten o me llevaré mi fundación o alguna cosa d'aquests. La tia va aconseguir que no
4: es tallessin.
5: Ojo, la tita que és de Barcelona i estiuejava.
4: Ara van fer una fundació aquí a Barcelona, no?
5: Sí, bueno, havia... I volíem... Ara...
4: Sembla que sí, eh?
5: Sí, de fet, el cine, el Coliseum, que l'han tancat, no volen posar allà el Museu Thyssen nou? No volen fer allà...
4: No sé si és allà, però jo sé que el volien fer ara a Barcelona, el Museu Thyssen.
5: Crec que el volen fer on tenia el Coliseum, allà al Passeig de Gràcia, cantonada... Crec que és... Gran Via és Passeig de Gràcia o Rambla Catalunya. Ara em fa ballar... És Passeig de Gràcia. Saps si Gran Via... Allà volen fer la fundació. Crec. No, igual m'equivoco. Però aquesta senyora estiuejava al Maresme, estiuejava a Cabrils.
4: Ah, sí?
5: Sí, tenia aquí su casita en Cabrils i tal, i no sé què era, de la, tal. I estiuejava a Cabrils i és catalana, com la Letícia Sabater. És de Barcelona. Vull dir que...
4: Espera, una comparació.
5: Clar, ja. Dos catalanes referents.
4: La Letizia Sabater i la baronessa Thyssen.
5: Sí, bueno, i té Sant Feliu de Guíxols també té molta cosa, molta. Té 83 anys aquesta senyora.
4: Sí, és gran, és gran.
5: Vull dir que no, els dos quan, per cert, la Letizia Sabater, que l'altre dia la vaig veure, bueno, és igual, ja comentarem uns vídeos.
4: Vinga, va. Bueno, Telecinco, de viernes, programa del cor, que avui entrevisten a la Carolina Pérez, que és la exdona de l'Ábalos.
0: 24 años de cárcel para Ábalos.
1: Yo no me lo esperaba, la verdad. No crecer a tus hijos. Sería una pena. Y todas sus novias han quedado muy bien, pero mis hijos no duro. Yo no puedo aguantar que Víctor me humille, no se lo tolero.
4: Bueno, parlar aquesta senyora, sobre el seu marit. El que surt sempre a la tele és el fill de l'Ábalos. No sé si l'has vist sobre totes les cadenes.
5: No.
4: Que té una pinta de quinqui. Sí. Mare de Déu, senyor.
5: Bueno, perdona, poc se n'ha parlat des del respecte a les filles de Zapatero.
4: Sí.
5: Poc se n'ha parlat. O sigui, no són el prototip...
4: De tenir...
5: De filles d'un expresident del govern.
4: Sí. I de tenir empreses on elles són...
5: Les
4: propietàries o administradores que cobrin diners, eh?
5: Bueno, i si vols... Espera't, jo la segueixo a l'Instagram, aquesta noia, però per indignació pura, eh? Amelia Bono. Amelia Bono.
4: La filla
5: de José Luis Bono. Bueno... Una pija, però horrorosa. Una vigorèxica, però vigorosa. O sigui, una tia que es passa el dia corrent pels puestos. Però quan
4: fent TikToks.
5: I se'm va fer la... Ai, vamos a la maratón de Nueva York. I, qué fuerte, ahora estamos tres días más porque tenemos que recuperarnos y aprovechamos por correr por Central Park. Y después me voy a hacer la maratón de no sé qué. Y después voy a entrenar y ahora me tomo este batido de proteína y me pongo estos leggings monísimos de Zara que me han costado da no sé cuánto. Y tal, y después me voy a Malasia. Y... Bueno, menys mal que el pare és socialista, perquè va, arriba a ser de dretes i no sé què fa aquesta tia. Una cosa... No. Amelia Bono, busqueu-la a l'Instagram.
4: Sí.
5: Us indignareu. Bueno, no ho sé, no, si us heu d'indignar no cal que la busqueu. Però vull dir que aquesta tampoc és el prototip. Algunes per massa i d'altres per massa poc, saps?
4: Sí, exacte.
5: Però és una cosa brutal. Se competeix amb la filla de la Preisler, la Tamara Falcó.
4: Ah, sí.
5: Pues la Tamara Falcó i l'Amelia Bono, una amb vigor èxic i l'altra no. Però ja està.
4: Són molt semblants.
5: Sí, ja està. Ja està. Bueno.
4: Vinga, anem programes de Telecinco, perquè aquest dissabte es té un programa que la fa la Pat Perilla, que sempre ho faran els dissabtes i diumenges a partir de les 4 de la tarda,
5: sí?
4: Que és un programa de tardes, de típic, que entrevistaran a famosos i tal, i es diu El Show de Paz.
2: Esta noche ha habido una auténtica avalancha de votos. Y ahora vamos a dar paso a La Palapa, donde parece ser que se ha producido un enfrentamiento. Un momento, ¿pero qué pasa? Un poco de paz. Pero, chicos...
3: ¿Qué ha pasado?
7: Se acabó la paz. Comienza el show. Muy pronto en Telecinco.
5: Bueno.
4: El Show de Paz, de la Paz Padilla, que és molt intensa, no sé si la gent li creava agradant o no, però aguantar aquesta noia 4 hores cada dissabte, cada diumenge...
5: És una mica...
4: Deus quedar estressat, perdut.
5: Sí, a més, sempre estem allà mateix, amb els de Telecinco, en tenen 4 i els van rodant.
4: Els van rodant,
5: I la Paz Padilla, que fa molta gràcia, té la seva cosa, però 5 minuts.
4: Sí, ja... sí.
5: Va, però sí, com a zapa, va, dius, mare, bueno, Paz Pa. Bueno, on està?
4: Bueno, ja,
5: sí.
4: Diumenge a la nit fan una estrella en una sèrie a Telecinco, que es diu Romy.
5: Romy.
8: Soy Romy. Soy detective y soy sorda.
9: Por su intuición.
8: Cuernazos.
9: Sus cualidades.
8: Nos oculta algo.
9: Y sus conocimientos.
8: Tengo un máster en lenguaje no verbal y lectura de microexpresiones.
9: Nada puede parar a Romy.
11: ¿Se puede saber quiénes sois vosotras?
12: Soy Alaia Urbieta, jefa de investigación criminal.
13: ¡Alto!
9: Bueno, casi nada.
14: No sé por qué te preocupas tanto.
16: ¿Porque soy tu madre?
9: Romy.
27: No sé qué me da más miedo, si tu madre o tú.
9: Muy pronto estreno en Telecinco.
4: Bueno, és una detectiu que és sorda i va resolvent els casos i amb 8 episodis.
5: A l'ABC de la no discriminació és identificar
4: se n'han saltat
5: a les persones pel seu tret diferencial. Vamos! O sigui, o sigui, encara no han dit 3 frases i ja han dit pam, el seu tret diferencial és aquest.
4: Sí, sí.
5: No, home, no. O sigui, l'ABC de la no discriminació és no fer-ho. Bueno, molt bé, no? Molt bé, Telecinco.
4: Sèrie, sí. Bueno, tenen el calaix i tal.
5: Ah, vale, sí, no? És un, pel que m'ha semblat veure, és una noia jove. Que,
4: sí, és joveneta.
5: Sí, que farà...
4: Sí, no té molt l'argument més de la sèrie, És a dir, en cada capítol suposo que en anar resolent algun cas i ja està.
5: És com la Jessica Fletcher, però amb jove i ja. I sí, sí. Que no escriu. Exacte. Molt bé, doncs una sèrie de Telecinco no promet gaire,
4: No. Últimament... És estiu, l'estiu fan coses
5: ja,
4: que no...
5: Ja, però és que l'estiu la gent també mira la tele. Jo em fa molta gràcia. És a dir, com quan a les ràdios diuen és que farem un programa fresc i d'estiu. Dius, vale, programa de merda, això no funcionarà ni de conya. Perquè, clar, programa d'estiu, ja ho tenim fet, això, ja. No ho sé, no ho veig molt bé.
4: Vinga, anem a dilluns, perquè a les tardes també varia la programació de Telecinco.
5: Sí.
4: I faran un programa que es diu El verano se mueve.
28: Cerrado por vacaciones, ni de broma. Volvemos a la calle. Nos ponemos al volante. En una ruta a los planes improvisados. A las historias que pasan.

0: A mi això em recorda sempre la vaquilla, saps aquell del
1: sí, tele, sí, de Gran Prix, eh?
0: El Gran Prix,
1: sí,
0: sí, és així, una mica això, eh?
2: Gent... Però a TV3 van formar tardes fa molts anys, que també sí, anaven amb un bus visitant les poblacions o alguna cosa d'aquestes.
0: Pot ser.
2: Sí, sona d'alguna cosa.
0: Eh? Els fletxes de la xarxa això ho han fet. Jo ho he vist,
2: sí,
0: a les
2: televisions locals. Sí, la xarxa també ho va fer. Sí, sí,
0: cada
2: sí,
0: estiu
2: sí,
0: se'n van a rodar i tal, i bueno, trenquen unes quantes famílies perquè tenen a la gent por ahí. Però els de TV... Pot ser que els de TV3... Sí, sí, sí que em sona, és veritat. Fent uns platós i...
2: Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: i anàvem posant-se allà. Però també sí, et dic una cosa, és a dir, jo i... muntar un plató al mig de la plaça de Vic un dia d'agost a les 4 de la tarda...
1: Oi, oi.
0: Clar, no cal. No cal.
1: Pobre
0: no,
1: gent.
0: No fa més audiència, m'explico. I ho diu algú que ja ha passat... Que n'ha fet algunes d'aquestes. Algun dia t'explicaré... Algun dia explicaré un programa de ràdio a Igualada a les 4 i mitja de la tarda allà on el Balloon Festival de vergonya aliena i jo el produïa, vull dir, no cal, pots fer-ho des de l'estudi, que sigui mono, que sigui fresc, que ti, però
1: no cal,
0: no castigar la gent així, no,
1: ja,
0: no, perquè ningú ho vegi, saps? No, a la migdiada et contraprograma el tour.
1: I amb el tour ningú es pot
0: no,
1: posar,
0: no, no, no, no, no, perquè no hi ha res com el tour.
1: No hi ha res com el
0: no
1: tour.
0: No hi ha res com el tour.
1: Aquells paisatges de...
0: home,
1: del tour, no.
0: Mira, aquesta setmana han estat fent la Vuelta Suïssa, Vuelta Ciclista Suïssa.
1: Sí.
0: Me l'he estat xupant-se... Bueno, xupant, és un dia. No és el mateix,
1: no,
0: ni
1: no,
0: de llarg.
1: No, no, saps? No, com el tour, no.
0: No, no, no, no hi ha res, no, no, no hi ha res.
1: Vinga, anem a la veu de Televisió Espanyola, perquè avui divendres fan un programa especial de la Revuelta.
0: Sí.
1: I després d'aquest programa començaran ja a parlar del partit de les 2 de la matinada, no sé si algú el veurà, jo
0: sí,
1: crec que no, entre Espanya i Uruguai.
3: Mañana tu planazo está en la 1. Primero nos venimos arriba con la Revuelta Viernes.
4: Se ha hecho la paradoja.
3: Con el rapero KCO.
4: Gracias.
3: Con V de verano.
5: Ya no puedo más, venga.
3: Y con V de vamos España. Porque después animamos a la Roja contra Uruguay. De viernes...
0: ¿Te viernes?
1: Te viernes, eh? Això aquesta ha estat bé, eh?
0: ¿Te viernes?
1: Aquesta ha estat bé, eh? No, és encertada.
0: Està bé, sí, sí, sí, tu, és veritat. Mira, que jo anava a anar al coll amb el tema de... La de i con V de Vamos España li ha quedat forçat.
1: Sí, sí, sí.
0: Però cal dir que... Ei, el Te Viernes...
1: El Te Viernes...
0: És el típex del Vamos España que li ha quedat com... Con V de Viernes, con V de... Vamos España... Però el Te Viernes, molt bé, molt bé, el guionista aquí... No, res a dir, res a dir.
1: No, no,
0: res
1: no,
0: a dir, no,
1: ha salvat l'anterior.
0: O sigui, quan algú fa bé, quan són millors que tu, no pots...
1: No.
0: Més,
1: no.
0: I aquí jo mai hagués arribat a aquest nivell. Vull dir, molt bé, molt bé, molt bé, sí, sí.
1: Sí, sí, sí, bueno. Perquè pugui haver la Revuelta i després empalmar amb el partit.
0: Seurà el bombo aquell, pum, pum, sí, pum, sí, sí. Es menjarà unes quantes consonants, que com que és de Jaén, sí, no sé, es menja... Tu has comprado nunca... Parlen així, que dius, hombre, puedes hablar bien. No, no. Però, bueno, és la gràcia del noi aquest.
1: Sí, sí. I vinga, dilluns
0: sí,
1: i dimecres, la setmana farem dos capítols, eh?
0: Sí.
1: La costura, maestros de la costura, celebrity, que són famosos,
0: sí,
1: que acusen.
6: Bienvenidos a Maestros de la Costura Celebrity.
3: Vuelve el taller más famoso y lo hace a lo grande.
7: ¡Es enorme!
3: Con doble estreno especial.
6: No estamos solos en este taller.
8: Ay, por favor, qué intriga.
6: Adelante, Luis de Javier.
3: Agujas afiladas para la nueva temporada.
6: ¡A coser!
8: Eso.
9: Si me han dejado sin tela.
10: Estrategia pura y dura, que ya somos perras viejas.
3: Maestros de la Costura Celebrity. El lunes y el miércoles después de la Revuelta en la 1.
1: Bueno,
0: t'he de dir una
1: també
0: cosa.
1: També ho tenien gravat, suposo.
0: Mira, per aquí anava jo.
1: Perquè per fer-ho dos dies, en una setmana, vol dir, esto lo grabamos rápido.
0: Jo t'he de dir, Juanjo, que l'únic lloc on he sentit parlar Maestros de la Costura és en aquest espai. O sigui...
1: Mai ningú
0: al meu voltant.
1: A la UAM fan un programa
0: clar.
1: Que està molt bé.
0: Has
1: no?
0: vist Maestros de la Costura? O l'altre dia Maestros de la Costura? O, mira, això sembla maestro... No. I al meu entorn tinc gent que cus, que, bueno, que són potencials seguidors de... Ningú.
1: No.
0: Mm, Bueno, no, deben tenerlo grabado. Sí. Oye, tíralos en julio, que esto lo petamos rápido y así lo tenemos.

0: Pirueno no. No, tira. No li trobo jo, no li trobo jo. Bueno,
1: ja vinga, anem a dos. Plano General. Home. Aquí entrevisten aquesta setmana a una noia que es diu Mariela Garriga.
2: Sexualizar, sabes, una mujer por cierta determinada apariencia, eso nunca me ha gustado. Yo creo que en general del mundo entero estoy preocupada por la paz. En Cuba se dice mucho, lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Mi sueño es que toda mi familia viva junta en un mismo país. Todo lo que sucede conviene.
3: Mariela Garriga en Plano General, el viernes después de Cifras y Letras en la 2.
1: És una actriu cubana, sí? Que va interpretar a Mary a Missió Impossible.
0: Vale.
1: Una protagonista de Missió Impossible.
0: Bueno, molt bé, està molt... L'he vist, aquesta noia, i... Bueno, i l'he vist en alguna cosa així, Missió Impossible i tal. I és d'aquestes persones, em va sobtar molt, que en foto és guapíssima. És molt guapa, aquesta noia. Molt guapa. Però que després en...
1: Canvia.
0: Sí. Sí. N'he conegut alguns. Sí, hi ha alguns exemples, eh? Vull dir... Aquí jo, Elsa Anka, és un clar exemple de persona que tu estàs amb ella parlant, assegut i tal, i te la mires i dius... Pues com pot ser? Perquè, home, no és una noia lletja, però dius, bueno, tampoc no...
1: No mata, no?
0: No mata. Li fas una foto... I dius, hòstia, com pot ser? I aquesta noia, la Mariela, aquesta és un altre tipus de persona així, també. És una persona que la veus i dius, és molt normal, li fas una foto i dius, ostres...
1: Sí que canvia.
0: Sí, és allò que les quiere la màquina o no les quiere, no sé què té a veure l'amor de la màquina, o és que igual xupen així els pòmuls.
1: Jo sí que ho faig, eh? Sí. No t'has pitjat? Sí. Això s'ha de comentar.
0: Pareu, preu-t'ho.
1: Què fa aquella gent? Es xupen els muflets quan es fan fotos. Que es nota molt.
0: Sí.
1: A les fotos que tens els morros així arrugats.
0: Però és que es veu com molt forçat. Els ulls.
1: No.
0: És com la gent que jo que fa aquella... Que fa o morritos o cara així la rialla aquella... Saps?
1: Sí, sí, sí.
0: Però on vas, Alma de Càntaro?
1: Home.
0: Però posa't normal.
1: Home. O dissimula d'una altra manera.
0: Practica més.
1: Practica més. Però es nota moltíssim.
0: És horrorós. I són els típics que volen sortir a totes les fotos. I les espatllen totes. Perquè, clar, està tota la família, el grup d'amics, la classe, els del gimnàs, és igual. Tothom està bé, menys aquell imbècil o aquella imbècil allà xuclant. Què dius? Trae foto, això.
1: No. Sí. És així.
0: Sí. És... No, hi ha que fer-los fora de la societat.
1: No.
0: Que se'n vagin a viure a un poble.
1: Tu no te pongas en la foto.
0: Exacte. Vamos a hacer una foto, tu no.
1: Tu no. Tu haz la foto.
0: Exacte. Tu haz la foto. Home, tio, tens tota la raó. És una gent...
1: Sí.
0: Els hem de fer fora. És a dir, hi ha pobles que s'estan desertitzant a la Catalunya interior? Doncs tots aquests a viure allà. A repoblar, saps? Sí, i ja està, perquè no d'allò.
1: Molt bé, amb això acabem aquesta setmana.
0: Ja està aquesta setmana. Sí. Bueno, està molt bé. Déu-n'hi-do les coses que tenim. Déu-n'hi-do les coses que tenim.
1: Vinga, acabem una cançó, que es diu Malabares, de Marlon.
0: Doncs vinga, amb els Malabares acabem. Juanjo, la setmana vinent tornem.
1: Més cosetes.
0: I aviam si... Bueno, igual tenim més futbol.
1: A veure, què fan...
0: Com ho he dit? Te viernes, Juanjo. Bona setmana.
1: Adéu.
4: Puede parecer que estamos como en stand-by, que nos queremos pero esto es lo que hay. La rutina dijo basta, así que bye bye. Yo antes te llevaba flores a la cama y ahora queda un bonsai. Al lado de la foto que nos hicimos juntos, metidos en la cama siempre en nuestros asuntos.

0: I aquest darrer minut de programa el dediquem i l'utilitzarem per acomiadar-nos d'aquesta setmana, per desitjar-vos un molt bon cap de setmana, el darrer cap de setmana del mes de juny, i que gaudiu del que us espera per davant. Tot just amb el tret de sortida de l'estiu ja en marxa, després de la revetlla de Sant Joan, ara ja només queda llargues nits, taules compartides, sopars amb amics i, sobretot, moltes vivències que al final acaben fent currículum. Nosaltres intentarem fer-ho i vindrem dilluns al matí a les 9 per mirar d'acompanyar-vos, intentar refrescar-vos i explicar allò que passa a la nostra vila. Gaudiu de la programació que us ofereix Ràdio Arenys també els caps de setmana i, si us sembla, dilluns a les 9 ens tornem a retrobar. Que passeu molt bon cap de setmana. Fins dilluns.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80ena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
2: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la Franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pasqual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu, Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen a poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
1: Notícies en xarxa.
4: Escoltant Ràdio Arenys.
5: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres d'11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
6: Benvinguts una setmana més a la banda sonora de la nostra vida. Ja sabeu, la nostra particular càpsula del temps. Avui continuem el nostre viatge per l'any 1975, un any que va quedar gravat per sempre en la memòria col·lectiva. Les cançons que sonaven a les ràdios convivien amb uns esdeveniments polítics i socials que anunciaven el final d'una etapa i l'inici d'una altra. I precisament avui dedicarem la part central del programa a un dels moments més transcendents de la història contemporània d'Espanya, la mort del general Franco. després de gairebé 40 anys de dictadura. Però de moment saludem la concurrència. Bon dia, Anna Cucurull.
7: Molt bon dia, Montse Comí.
6: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic i director musical.
7: El millor. Bon dia, Joan.
8: Esto es un zolo de la Ibiño que l'Enric, amb molt carinyo, ofereix o personal. O personal és animal.
5: La banda sonora de la nostra vida.
7: Al llarg del programa recordarem com es van viure aquells dies d'incertesa, des de les últimes aparicions públiques del dictador fins a l'anunci oficial de la seva mort, passant per les reaccions que es van produir dins i fora del país. I esperem que la setmana que ve puguem començar, ara ja sí, l'any 1976.
6: La veritat és que la setmana passada vam parlar moltíssim i vam escoltar més aviat poqueta música. Almenys així m'ho va semblant a mi. I perquè no ens torni a passar, posem-la de seguida, que no se'ns passi. Música, mestre!
5: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit potser la cançó més famosa dels Eagles, Hotel California, del disc amb el mateix nom. Un disc que es convertirà en una de les grans obres del rock dels 70. La cançó està escrita per Don Felder, Don Henley i Glenn Frey, amb Henley a la veu principal, i es construeix sobre una estructura poc habitual per a un èxit comercial de l'època. Més de 6 minuts de durada i un llarg final instrumental amb un dels duels de guitarres més coneguts de la història del rock, entre Joe Walsh i Don Felder. Tot i les pressions de la discogràfica per escurçar-la, el grup va decidir mantenir-la totalment íntegra. Hotel California s'ha convertit en una metàfora del costat fosc del somni americà, de l'excés i del luxe convertit en trampa.
2: Tornem als noms dels carrers antics d'Arenys, rememorant l'article que l'historiador Josep Maria Pons i Guri va publicar a La vida parroquial, l'any 1974. Sabíeu que havia existit un carrer que s'anomenava Cabanyal o el Corral?
1: Doncs jo no ho sabia, no. És un carreró a ponent dels Grecs, de sota de la plana d'en Forneguera o del convent, molt prop de l'entrada del que va ser el corral de bestiar del municipi. I perdura el nom del corral, bé, el 1974 hi perdurava. Recordareu que fa un parell de setmanes ja us vam parlar de quina era la pujada dels Grecs, el que avui és el carrer del Vareu.
2: A l'altra punta d'Arenys trobem el carrer d'en Cantalagrella, obert a Saboada cap a 1570 en terreny d'en Pere Cantalagrella. A darreries del mateix segle XVI també se'n va dir carrer d'en Saurí, però acabà imposant-se el nom de Cantalagrella. A la segona desena del segle XX se li imposà el nom oficial de Mares Escolàpies, el 1937 el de Primer de Maig, i el 1939 se li restituí amb el nom anterior Mares Escolàpies, però tots en diem carrer de Cantalagrella.
1: Això devia ser el 1974, perquè ubico perfectament el carrer de les Mares Escolàpies, des de l'antic col·legi al Rial de Sa Clavella, però, francament, el nom popular no en tenia ni idea, ni el sabia.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: El 1975, el cantant nord-americà Eric Carmen va publicar dins del seu primer disc en solitari aquest tema, All By Myself, que es convertiria de seguida en el seu gran èxit internacional. És una balada de soft rock que destaca per una particularitat molt singular. La seva base musical està inspirada en el segon moviment del concert per a piano número 2 de Sergei Rachmaninov, un dels grans noms del romanticisme musical. Carmen, que venia del món del power pop amb el grup de Raspberries, va construir aquí una cançó molt íntima i orquestral, que parla de la solitud i del buit emocional amb una intensitat que la va convertir en un himne universal de la fragilitat i la nostàlgia.
2: Entrem en el que serà el tema central del nostre programa d'avui. I si el temps se'ns consumeix, la setmana que ve haurem de fer un híbrid de 1975 i 1976, perquè aquesta setmana, mira que és llarga, d'històries i música ens en sobraran.
1: Sí, crec que sí.
2: No, i tant. Mirarem, perquè ara ja això ja anem...
1: Sí, de
2: cara a barraca. Mirarem ara de centrar el tema. En els últims mesos de 1975, la figura del general Franco gairebé havia desaparegut de la vida pública. Les seves aparicions eren cada cop més escasses, breus i controlades.
3: Un impresionante flamear de pañuelos y una ovación atronadora acogieron la presencia de Franco en el balcón principal del Palacio de Oriente.
1: De fet, una de les seves últimes aparicions públiques es produeix l'1 d'octubre de 1975 a la plaça de Oriente de Madrid, en un acte multitudinari convocat pel règim per mostrar suport després de les últimes condemnes a mort i la pressió internacional creixent. Franco hi apareix obligat per la pròpia posada en escena del poder en un balcó envoltat de jerarques del règim, llegint un discurs breu davant d'una multitud mobilitzada.
3: Interrumpido constantemente por los vítores y aclamaciones, Franco pronunció unas palabras en las que dio las gracias al pueblo allí congregado por la serena y viril manifestación de desagravio.
2: Però es veu un home molt deteriorat, fràgil, amb dificultats evidents per parlar i gestos molt lents. Aquella aparició pensada per projectar força acaba transmetent just el contrari, la sensació d'un final que ja s'intueix proper. Mentre aquesta imatge encara es retransmet i es difon, rere les bambolines del règim es multipliquen les maniobres discretes.
1: El govern de Carlos Arias Navarro intenta mantenir el control institucional enmig d'un escenari cada cop més incert, mentre dins del mateix aparell de l'Estat es preparen silenciosament els mecanismes de successió. A l'oposició, encara parcialment desorganitzada, però cada cop més activa, s'observa amb atenció cada moviment del règim, conscients que el final del dictador pot obrir una escletxa històrica. I en paral·lel, comença a perfilar-se el paper del futur cap d'estat, el príncep Joan Carles, que espera el moment de passar de successió teòrica a realitat efectiva enmig d'un clima polític carregat d'incertesa i expectatives.
4: Desde el último parte médico, la evolución de su excelencia al generalísimo continuó empeorando progresivamente. Aparecieron trastornos en la conducción intraventricular e hipotensión arterial mantenida. Y a las 5 horas y 25 minutos sobrevino una parada cardíaca irreversible.
2: I finalment, l'11 de novembre de 1975, arriba el primer comunicat oficial. El dictador es troba greument malalt.
1: Anna, mira, deixem-ho aquí, fem una pausa musical. Parlem després d'aquells dies d'incertesa que seguirien fins al dia de la seva mort efectiva.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Publicada l'any 1975, Amor de Medianoche és una de les cançons més conegudes de Cecilia, nom artístic d'Evangelina Sobredo Galanes, una de les veus més personals de la cançó d'autor espanyola de la dècada. La peça va formar part del seu disc Amor de Medianoche i reflecteix molt bé el seu estil. Una combinació de sensibilitat poètica, mirada crítica i una interpretació íntima, allunyada dels grans artificis comercials de l'època.
2: I tornem a agafar el fil. A partir de l'11 de novembre de 1975, la salut del dictador va entrar definitivament en la seva fase final. El país va començar a rebre uns comunicats mèdics gairebé diaris, els coneguts com a partes médicos oficiales.
1: Cada dia, no fallava
2: cada
1: ni un.
2: Cada dia, no fallava. Que informen d'una situació cada vegada més greu i irreversible. El llenguatge és fred, controlat i gairebé quirúrgic. Però rere de cada línia s'intueix l'empitjorament constant del seu estat.
1: Durant els dies d'agonia d'en Franco, la informació sobre el seu estat de salut es va convertir en un ritual diari estrictament controlat pel règim. Els anomenats partes médicos s'emetien principalment a través de Ràdio Nacional d'Espanya, que en garantien la difusió immediata, i posteriorment també apareixien al Telediario de Televisió Espanyola i a la premsa escrita. Cada dia la societat espanyola esperava aquell breu text que marcava l'evolució de la malaltia i convertia la salut del dictador en el centre absolut de l'actualitat. Per bé o per mal.
2: Al costat del llit de Franco, l'equip mèdic treballa sota una forta pressió institucional. El seguiment el coordina el seu entorn més proper, amb figures com el doctor Vicente Gil García, en un ambient on la medicina i la política gairebé es confonen. La informació es filtra amb comptagotes i el país viu pendent d'aquests comunicats com si fossin el pols d'una època que s'apaga.
1: I en paral·lel, moviments a l'entorn del poder de converses discretes i de preparatius silenciosos per assegurar la continuïtat del règim en el moment de la successió. Es tracta d'un escenari tancat, gairebé hermètic, on el control de la informació és absolut i on el futur polític d'Espanya es comença a decidir mentre el dictador encara és viu.
2: Finalment, el 20 de novembre de 1975, s'anuncia la seva mort.
3: Españoles, Franco ha muerto.
2: El comunicat oficial posa fi a gairebé 40 anys de dictadura. El país entra en pànic. Les cues de ciutadans es formen per retre homenatge al fèretre exposat i la imatge d'aquelles llargues files davant del cos del dictador es converteixen en una de les fotografies més simbòliques del final d'una època.
1: Ara jo proposo que fem una petita pausa per escoltar música, per tornar després a parlar de totes aquestes coses i, mentrestant, mentre escolteu la música, podeu anar pensant on éreu quan vau saber la notícia de la mort del dictador i què pensàveu?

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida. Moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: L'any 1975, el cantant italià Drupi va publicar Sereno è, una balada de to íntim i melangiós que s'inscriu dins del corrent de la cançó lleugera italiana que triomfava arreu d'Europa en aquell moment. Després de l'èxit de temes com Vado Via, Drupi es va consolidar a mitjans dels anys 70 com una de les veus més reconeixibles de la música italiana popular. Amb un estil marcat per les melodies suaus, aquestes lletres sentimentals i una interpretació molt característica, amb aquella veu gairebé trencada.
3: Quan Franco encara era viu, però ja profundament incapacitat, el sistema polític del règim havia començat a treballar amb una idea fonamental: garantir la continuïtat de l'Estat més enllà de la figura del dictador. No es plantejava una ruptura, sinó una successió estrictament controlada dins del mateix marc institucional. L'objectiu era mantenir intactes les estructures del règim i assegurar que el relleu del cap d'Estat fos automàtic amb Joan Carles I, evitant en tot moment qualsevol buit de poder que pogués obrir la porta a una desestabilització política.
2: Doncs dins del propi govern i de l'aparell de l'Estat franquista hi havia una clara divisió interna. D'una banda, hi havia els sectors immobilistes, coneguts com el búnquer, que agrupaven militars, falangistes i dirigents ultraconservadors decidits a mantenir el franquisme pràcticament intacte, sense obertures significatives. Entre els seus noms més representatius hi havia figures com José Antonio Girón de Velasco, Blas Piñar o José Utrera Molina, no sé si us sonen aquests noms, segur que sí, a més de responsables institucionals com Antonio de Oriol i Urquijo.
3: D'altra banda, hi havia sectors més reformistes que acceptaven canvis limitats per evitar una ruptura sobtada, tot i que sense abandonar del tot l'estructura del règim. Aquesta tensió entre immobilistes i reformistes marcava el 1975 i feia evident que, fins i tot en el moment final del dictador, no hi havia consens sobre fins on havia d'arribar el canvi ni quin havia de ser exactament el futur del sistema.
2: Espanya viu també sota una forta pressió internacional. Les condemnes per la repressió política, especialment després de les execucions del 27 de setembre, provoquen una onada de reaccions i un cert aïllament diplomàtic en diversos àmbits. Europa Occidental observa amb atenció el procés de successió, conscient que el canvi al cap de l'Estat pot marcar l'orientació futura del país. El règim és plenament conscient que necessita modificar la seva imatge exterior, tot i que sense alterar encara les seves estructures profundes. Tornem a fer una pausa. Escoltem una miqueta més de música, després tornarem.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: L'any 1975, el grup nord-americà Harold Melvin and the Blue Notes publica Don't Leave Me This Way, un dels grans temes del soul de la dècada. La cançó, amb la veu poderosa de Teddy Pendergrass, forma part del moviment conegut com Philadelphia Soul, el so de Filadèlfia, caracteritzat per arranjaments elegants, cordes suaus i una intensitat emocional molt marcada. Una de les versions més recordades arriba una dècada més tard, el 1986, de la mà del grup britànic The Commoners, amb la veu inconfusible de Jimmy Somerville, de timbre molt agut i molt característic. La cançó realment amb ell es transforma completament, deixa enrere la intensitat dramàtica del soul original per convertir-se en un himne de pista de ball amb base electrònica i un so synth-pop típic dels anys 80. Doncs, què et sembla, Anna, si acabem el relat ja de la mort d'en Franco? Que
2: sí,
1: tinc ganes
2: ja
1: de
2: està,
1: més coses,
2: ja
1: coses
2: està,
1: més
2: acabem.
1: Lleugeres, d'escoltar música, de treure'n de sobre aquest record del dictador.
2: Ja està, va, som-hi. Farem un altre paràgraf i s'haurà acabat la història.
1: Millor.
2: El 20 de novembre de 1975, després de l'anunci oficial de la mort de Franco, s'activa tot un dispositiu de dol d'estat perfectament planificat. El cos del dictador és vetllat inicialment en privat en el Pardo i posteriorment traslladat al Palau Reial de Madrid, on s'instal·la la Capella Ardent. Per allà hi desfilen desenes de milers de persones en una llarga successió de cues que arriben a durar hores i hores, sota un rigorós control d'ordre públic i amb un ambient de solemnitat imposada.
1: I tres dies de dol que van passar a l'escola.
3: La Capilla Ardiente Pública se instalará en el Salón de Columnas del Palacio de Oriente, quedando abierta desde las 8 horas del viernes día 21... para que toda persona que lo desee pueda rendir su último homenaje ante el cadáver de su excelencia.
1: La imatge que queda gravada és la de la gent que avança lentament davant del fèretre amb un Franco vestit amb uniforme de capità general, en silenci, entre llàgrimes, gestos continguts i també mirades d'incertesa. Les autoritats han decretat un llarg període de dol oficial amb banderes a mig pal i una vida pública pràcticament paralitzada durant dies, 3 exactament. L'Església té un paper central en totes les cerimònies, amb misses i rituals religiosos que reforcen la dimensió simbòlica del moment, mentre l'exèrcit acompanya i escenifica la continuïtat de l'Estat.
2: El 23 de novembre de 1975, el fèretre és traslladat finalment al Valle de los Caídos.
1: I com ha costat de treure'l, eh?
2: I com ha costat, sí. Encara ho porten una rancúnia a sobre.
1: Sí.
2: En una cerimònia d'estat fortament militaritzada. El taüt és conduït fins a la basílica i enterrat en un espai reservat a la nau central, darrere l'altar major, en un acte que s'executa amb una precisió gairebé operativa. La decisió d'ubicació no havia estat prèviament planificada pel mateix Franco, amb detall, sinó resolta d'urgència pel govern de l'època, en coordinació amb la nova jefatura de l'Estat.
1: Mentrestant, la societat espanyola viu aquells dies de manera molt desigual. El relat oficial parla de respecte, d'orfandat, però en molts sectors de l'oposició i de l'esquerra

0: de la nostra vida. Any 1975.
1: Amb un humor fi, aparentment innocent, però carregat d'ironia, el cantautor català Pere Tàpies ens ha presentat El fet del senyor Canons, una d'aquelles peces que juguen amb la quotidianitat i el surrealisme popular per convertir una petita història en un retrat divertit de personatges i de situacions. Tàpies va saber combinar la música amb l'humor i la crònica social, sovint amb un punt de paròdia amable i molt propera. El fet del senyor Canons hi encaixa perfectament. Una mirada desenfadada, gairebé teatral, que ens permet respirar després de moments molt més densos i que ens retorna al costat més lúdic i més popular de la música d'aquella època.
2: Cap a la primera meitat dels anys 70, i molt especialment al voltant de 1975, Barcelona viu un dels moments més intensos de transformació cultural amb el naixement i consolidació del que es coneixia com l'Ona Laietana. El moviment té el seu epicentre a la Sala Celeste, inaugurada el 1973 al carrer Argenteria, que es converteix ràpidament en un espai clau de trobada musical i creativa. En un context encara marcat pel final del franquisme, Celeste funciona com una autèntica plataforma de llibertat artística on conflueixen músics, estils i sensibilitats molt diverses.
1: A nivell musical, l'Ona Laietana es defineix pel mestissatge i la fusió d'estils, amb una combinació de rock progressiu, jazz-rock, folk, rumba catalana, salsa i influències mediterrànies. Aquest so, que és tan difícil de classificar amb etiquetes tradicionals, respon a una voluntat clara de trencar amb les divisions existents fins aleshores entre música culta, així entre cometes, música popular i música comercial. A Celeste s'hi programen concerts de rock, jazz, flamenc, música llatina i propostes experimentals, convertint l'espai en un laboratori sonor obert i constantment en evolució.
2: En aquest ecosistema musical emergeixen o es consoliden figures fonamentals com Jaume Sisa, Pau Riba, Jordi Batista, Gato Pérez,

0: Manuel Josep, Carles Benavent, Manuel Camp, Santi Arissa o Josep Maria Verdagí, entre molts altres. També hi tenen un paper clau formacions com Màquina, Pan i Regaliz, Música Urbana, Fusión, Iceberg, Pegasus o la companyia elèctrica d'Arma, que porten aquest nou so cap a una exploració cada vegada més sofisticada del jazz rock i la fusió. Paral·lelament, músics com el Gato Pérez introdueixen amb força la rumba catalana moderna, convertint-la en un dels elements identitaris del moviment.
1: L'Ona Laietana no es pot entendre només com un estil musical, sinó com una forma d'entendre la cultura urbana en plena transició política i social. En una Barcelona encara condicionada per estructures del passat, Celeste i el seu entorn generen un espai on tot està permès, des del punt de vista creatiu, amb una forta presència de la improvisació i la convivència entre escenes musicals diferents. L'any 1975 marca un moment clau d'ebullició i consolidació del moviment, que converteix la ciutat en un dels centres musicals més innovadors de l'Estat i anticipa una nova manera d'entendre la música catalana contemporània.

0: I fins aquí el programa d'avui, la banda sonora de la nostra vida. Hem recorregut un any intens i la setmana vinent obrirem, si podem, perquè encara hi ha cues, entrarem de ple en l'any 1976. Un any que ens portarà nous moviments polítics, noves cançons i una societat que continua canviant gairebé sense adonar-se'n.
1: Doncs sí, senyor, aquí us esperem divendres que ve, com sempre, a les 11 del matí, per una nova edició de la banda sonora de la nostra vida. I ja sabeu que si no ens podeu escoltar en directe, teniu tots els programes a la vostra disposició a la web de Ràdio Arenys, radioarenys.cat. Penseu que aquesta web s'ha renovat de fa poc. Ara, quan cliqueu al menú, heu de triar programes. Després heu de lliscar el dit cap a l'esquerra fins a trobar tots els podcasts. Un cop allà, trobareu una lupa i busqueu la banda sonora de la nostra vida. I ja està, ja ho tindreu.
0: Tots a dintre. Gràcies per escoltar-nos i per acompanyar-nos en aquest viatge per la memòria. Que tingueu molt bona setmana i que la música segueixi fent-nos recordar qui som.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys.
3: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
4: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
5: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Antràpolis i a la Riera Perafita número 1.
2: Escoltant Ràdio Arenys.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant oposada. A banda, també, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat en les darreres hores a Veneçuela. Amb tot, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
8: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats venezolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
7: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Estats, Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació i estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I també els Mossos han detingut un home després de presumptament ferir a la seva mare amb una arma blanca aquest matí a Sitges. Després de l'agressió, l'home ha intentat fugir llançant-se al mar a la platja de Sant Sebastià, fet que ha obligat a activar un dispositiu amb els serveis marítims dels Mossos i els bombers.
6: Notícies en xarxa.
9: Segueix-nos a les xarxes socials.
10: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Vinga, tenim el cor content.
1: Els cors contents.
0: Perquè ja som estiu, ja ha passat la revetlla.
1: I clar.
0: I bé.
1: A veure, us explicarem una cosa.
0: Direm la veritat.
1: No hem tingut temps de preparar un programa en aquests dies, perquè hem estat entre festes, al ple municipal.
0: Sí, no ens deixen viure.
1: A veure, és que no ens deixen viure.
0: I llavors, clar, no hem pogut preparar aquest programa.
1: Aquest programa, llavors hem dit...
0: Mira, tampoc és que ens el preparem molt, però bueno.
1: Però bueno, una miqueta sí que ens el preparem.
0: Una miqueta.
1: Doncs...
0: Però...
1: Què farem?
0: Què hem de fer? Doncs fem una cosa diferent.
1: Donarem la benvinguda a l'estiu amb bon rotllo i ritme.
0: Sí.
1: Què et sembla, Marc Sánchez? Doncs mira, avui farem una selecció musical amb cançons com aquesta.
2: Mira que era mala.

0: temps, bueno, i no me'n recordo.
1: Mítica, mítica, doncs, sí. Entre altres, doncs, posarem aquesta.
0: Cançons del verano.
1: Cançons de l'estiu, que, escolta'm, no poden faltar amb una verbena, amb una festa major i amb una festa d'estiu.
0: Una crema de la bota.
1: El que sigui. El
0: una
1: que
0: festa
1: sigui.
0: De carrer.
1: Exacte.
0: Un xiringuito.
1: Un xiringuito,
0: Però cançons d'abans,
1: Cançons d'abans.
0: De reggaetons.
1: Sí? No, reggaetons no, Marc Sánchez, perquè déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do els reggaetons. Com estan
0: aquest
1: triomfant,
0: tipus de cançons eren guais.
1: És que sí, i eren divertides. Sí. Me'n recordo també de el Ricky Martin, aquella de Maria... Com es deia?
0: Así es,
1: un,
0: Maria.
1: Dos, tres... Un pasito
0: pa'lante, Maria.
1: O no, Marc Sánchez.
0: Sí, sí, sí, clar, aquelles cançons.
1: De la GCRG, de les Ketchup, la Macarena...
0: Ah,
1: és que al final...
0: Enrique Iglesias...
1: Les que s'acaben ballant són aquestes. I han passat els anys i vas a un guateque, vas a una festa, per exemple, ara fa poc que vaig estar a una festa de l'escola del Cinera,
0: sí.
1: I què balla els nens?
0: Aquestes.
1: Ballen aquestes cançons...
0: Pa.
1: Les de tota la vida,
0: clar.
1: Marc Sánchez, i la del Coyote Dax. Anda que no té anys,
0: ai, colla, aquesta,
1: no rompas más, mi poder... Sí, però quan la posen, sí. La gent balla.
0: Sí.
1: O no?
0: Sí.
1: Ja està.
0: Mira, la podies posar, no rompas más, mi pobre corazón.
1: Pues mira, la posarem parlant del corazón.
0: Sí,
1: o no, Marc Sánchez. I el venao, el tiburón.
0: El tiburón.
1: Però aquestes segueixen sonant.
0: Sí.
1: És que, i estan fent remixes, tot el dia fent remixes.
0: Mare de Déu. Home, però si la d'allò, ja t'ho vaig dir la setmana passada,
1: no?
0: La Melody canta la xuxa.
1: Per això t'ho dic, que tot torna, Marc Sánchez.
0: No,
1: tot torna.
0: No anem bé.
1: Doncs res, us deixem amb aquesta selecció musical que esperem que us agradi. Vinga.

0: un rayo de sol a la platja.
1: Que robó mi corazón.
0: Però en cremeta, perquè els rayos de sol, muchos rayos de sol...
1: Hosti, estan apretant els rayos de sol ara.
0: Últimament el sol està allò,
1: està potent. Doncs res, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa especial d'estiu, perquè ja donem la benvinguda a l'estiu, amb la revella i tot això.
0: I res. Que ens retrobem
1: properament. Aquí al Corpresos. Doncs res, Mar Sánchez.
0: Au i doi.
1: Adéu. I un rayo de sol para todos.
0: Sí.
1: I per tots i totes. Apoli, adéu-siau.

0: la música més actual al 91.2 FM.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
0: Ràdio Arenys.
2: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
3: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al món és digital. Avui abordarem un tema que és present, que cada dia avança més ràpid i que el tenim fins a la sopa. Estic parlant, evidentment, de la intel·ligència artificial. Una disciplina que en tan sols 4 anys s'ha posicionat en primeríssima línia i que utilitzen des de mestresses de cases fins a enginyers, programadors i els executius. Però avui no volem parlar de la seva velocitat ni de la seva adopció per tothom, sinó una mica de la seva essència, de què és i sobretot de com la hem d'utilitzar. Perquè sovint la intel·ligència artificial es percep com una simple reproducció o una versió, diguem, evolucionada del que va ser o del que és Internet. Veiem la IA com si fos un nou canal de comunicació, i aquesta visió és incompleta i, a la més, és perillosa, perquè la intel·ligència artificial és una eina de treball amb una lògica i amb unes capacitats totalment diferents i, com a tal, requereix ser entesa, l'hem de comprendre, l'hem d'assimilar, no des del seu funcionament intern, perquè, per exemple, tots utilitzem un mòbil i no tenim ni idea de com funciona per dintre, però sí que el sabem utilitzar, o el mateix passa amb un full de càlcul, amb un Excel, ni idea de com està programat, però sí que sabem treure-li tot el suc i aprofitar-ho, no? Doncs això mateix és el que hem de fer, hem de començar a saber fer amb la intel·ligència artificial. El que hem de trencar, el que hem de desmitificar és que és una cosa així superfàcil i que qualsevol la pot utilitzar sense més. I això és el que està passant. És realment tan fàcil que bueno, tothom s'hi posa i tothom fa els seus pinitos amb la IA. Però aquest és el gran perill, la mala utilització. Hem de desbloquejar la necessitat de que totes les persones i empreses que utilitzen la IA, la intel·ligència artificial, la comprenguin i la implementin amb profit. Aquest és l'objectiu de la intel·ligència artificial, però sobretot del programa que fem avui, no? I això implica, doncs, saber què és, què ens pot oferir, què no ens pot oferir, i el que pot fer, el que no pot fer, i sobretot, insisteixo, com utilitzar-la i com implementar-la a la nostra vida privada i a l'empresa, i concretament a cada departament de la nostra empresa. La formació d'executius i la implementació en departaments no pot ser fruit de l'atzar ni de que tothom vagi fent el seu aprenentatge per lliure, sinó que requereix planificació i estratègia i ha de formar part dels plans de l'empresa. A més, és vital que no solament l'empresa, sinó la població en general, sàpiga què esperar i què no esperar de la intel·ligència artificial. Hem d'eliminar tot aquest soroll i aquesta incomprensió i gestionar les expectatives reals d'aquesta tecnologia. I per parlar d'això tenim avui amb nosaltres a un tertulià que ja és habitual al programa, l'Héctor Sankowski. O sigui que, si us sembla, poseu-vos ben còmodes i comencem a entendre què és la intel·ligència artificial.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
3: Bé, Héctor, abans que res, doncs, donar-te un cop més la benvinguda al programa.
5: Moltes gràcies. Ja saps que per mi és un plaer poder estar en aquest programa. Molt bé.
3: Bé, intel·ligència artificial. L'hem plens d'intel·ligència artificial, tothom en parla, els nens la utilitzen, les mestresses de casa i els directius de les grans multinacionals. Però jo ara voldria desmitificar una mica això de que la intel·ligència artificial és viva la pepa i que tothom pot fer. Com definiràs què és realment la intel·ligència artificial? Volia preguntar-te quina és la diferència amb internet, però oblidem-ho. Què és la intel·ligència artificial? Com l'hem de fer servir, sobretot? O sigui, és una cosa que ja la utilitzem així o realment cal conèixer-la?
5: A veure, bueno, depèn, depèn de l'ús que li vulguis fer. Imprescindible conèixer com tot, diguem-ne. O sigui, el que no es coneix és molt fàcil que et manipuli. Per tant, com qualsevol cosa en la vida, és molt important conèixer amb qui estàs dialogant i en aquest cas tu estàs interactuant amb un sistema, diguem-ne, en aquest cas la intel·ligència artificial. I per tant, jo crec que es falta molta informació de democratització, no? Però és una cosa que has dit, diguem-ne, no? Que avui dia fins i tot moltes ames de casa, i amos de casa, així perquè no sembli masclista, o diguem-ne això, diguem-ne, no? Molta gent normal, jo ara acabo de venir de la Xina, diguem-ne, no? I era divertit perquè tothom feia servir la gent jove el DeepSeek com si fos internet, diguem-ne, no? Hi ha molta gent que ja ha deixat internet. La distinció és que internet en realitat és un vehicle de comunicació i l'intel·ligència artificial, per fer-nos una simplesa, és una gran enciclopèdia, és una gran base de dades. El que passa és que a diferència d'una base de dades estàtica i normal, en la qual tu preguntes qui era, no sé, Franco, ja que estem en la setmana, la intel·ligència artificial pot construir un discurs sobre això, diguem-ne, no pot generar discurs, diguem-ne, no? Però no lo genera perquè hi ha alguna persona allà darrere, o com deien abans, 10.000 xinos encerrados en una caixa pensant, sinó que té un sistema, diguem-ne, estructurat al voltant d'una enormíssima base de dades que és alimentada també per tècnics que van entrant informació, no és casual, ella no va buscant les coses, diguem-ne, no? Òbviament utilitza tot lo existent, la premsa, la Wikipedia, les enciclopèdies, tot lo que està publicat, amb una velocitat brutal, que això té que veure amb la part tecnològica de la intel·ligència artificial, que això és molt important, diguem-ne, no? Que hi ha una part tecnològica molt important i la creació d'uns algoritmes, o sigui, d'uns sistemes, perquè la gent ho pugui entendre, que és un algoritme. L'algoritme, al final, és una forma de preguntar, diguem-ne, no? Que té atajos, diguem-ne, no? Que té dreceres, que et permet arribar ràpidament a una informació i tu li dius, qui era Franco? Però si tu li dius, digue'm la posició de Franco respecte a l'esquerra, també tu contesta, cosa que per entendre's Google no ho faria, el Google antic, com a mínim, diguem-ne, no? Jo crec que la intel·ligència artificial, bàsicament, és una gran base de dades, això és el que tothom ha de tenir molt present, diguem-ne, no? Però que té una capacitat de generar resposta. O sigui, té capacitat de fer una vinculació en base a un model matemàtic, que això és molt clar de tenir present, diguem-ne, no? I pot construir un discurs absolutament articulat. Ara bé, hi ha tres coses que la intel·ligència artificial no fa i que jo moltes vegades dialogo amb ella. Una que no fa, no té tesi la intel·ligència artificial. Podria contestar-te que Franco era una bona persona com una mala persona, segons el que tu li preguntis, diguem-ne, no? O sigui, estic convençut que alguna persona franquista li pot fer contestar a la intel·ligència artificial, diguem-ne, dime tots els aspectes positius de Franco i te los dirà i segurament que va haver-hi, diguem-ne, el desenvolupament econòmic, què sé jo. Segon, o sigui, has de tenir tesi, això és molt important, diguem-ne, no? Segon, la ruta, diguem-ne, de la pregunta i la ruta de la resposta, o sigui, per això a vegades, sobretot els fundadors de la intel·ligència artificial, als anys 50, 55, 56, quan es va començar a parlar d'aquest tema, van dir, diguem-ne, o Wiener, diguem-ne, no? Los cibernètics de primera època, deien, lo important, diguem-ne, del sistema és saber fer-li la pregunta, no la resposta. O sigui, segons el que tu preguntes, obtindràs una resposta. Això és l'altra gran novetat de la intel·ligència artificial. Abans, amb Google, la resposta era molt estàtica. Google és igual, qualsevol navegador, Yahoo, el que sigui, diguem-ne, no? Altavista, fins i tot els que són més antics. Ara no, ara, diguem-ne, tu li pots preguntar, tu pots orientar la resposta, tu pots orientar. Per tant, has de tenir tesi, has de tenir fil argumental, que això és fonamental, i has de tenir també, diguem-ne, una finalitat, diguem-ne, cap a on vols portar aquest tema, diguem-ne, que va molt vinculat amb el tema de la tesi. Aleshores, la intel·ligència artificial pot servir, insisteixo, molta gent jove ho està fent servir en lloc del Google, diguem-ne, no? O de les Wikipedias, diguem-ne, no? Però no ens enganyem, ella va buscar Wikipedia, com va buscar on trobi la informació, diguem-ne, no? I, per tant, com és informació existent, no és informació creada ni investigada ad hoc, s'equivoca. Jo utilitzo molt, per exemple, la intel·ligència artificial quan necessito validar dades. Però és que tinc que utilitzar tres o quatre sistemes, Gemini, DeepSeek, etc., i preguntar-li la mateixa pregunta per veure que no s'equivoqui, perquè el risc d'equivocació, i la corregeixo constantment, sobretot de dades, diguem-ne, no? De contingut lo marco jo, per tant, a mi no m'imposa. I després té una gran capacitat, diguem-ne, de redacció, per entendre's d'alguna manera, no? Que pots redactar-te un text millor que el que tu fas d'una manera ràpida, te lo pots... té una gran habilitat per inserir adjectius, adverbis, etc, etc, que milloren la redacció, la poden fer més fluida o no, etc. Però això són recursos quasi lingüístics, diguem-ne, no? Con un bon Maria Moliner al costat també lo podries fer, el que passa que te portaria molt més temps, diguem-ne. Maria Moliner, dic, per els que m'estan escoltant, és un diccionari, diguem-ne, molt avançat de la llengua castellana, no? O un Coromina en català, el que sigui, d'acord? Molt bé. Que m'he passat un poc, però bueno...
3: No, molt bé. Però per ells, perquè, insisteixo, jo veig moltíssima gent del món professional i del món de a peu, per dir-ho així. I evidentment hi ha una diferència, perquè la gent de a peu té una fe cega amb el que li diu l'intel·ligència artificial. I crec que aquí és important remarcar, o sigui, què és el que no fa, o com et pot enganyar, o com et pot donar informació molt ben redactada, però no necessàriament vàlida o veraç,
5: bueno, no? A veure, aquí el que passa és que això entra en altres dimensions. Entra una dimensió ètica, que parlaré al final, i després entra una dimensió més concreta, que és diguem-ne la pregunta, no? A veure, jo posaré un exemple molt concret. En un moment determinat jo estava escrivint, tu saps, Tomàs, que jo escric també sobre ciència política, i estava escrivint sobre l'autoritarisme. Entonces vaig fer una prova molt senzilla, que és preguntar-li al DeepSeek què opina de Xi Jinping, diguem-ne, no? Què opina del seu líder, diguem-ne, no? Entonces me comença a contestar, bueno, això, el seu pare, la revolució cultural, i en un moment determinat posaria 14 paraules, diu, no puc seguir con la resposta. ¿Por qué? Porque está capado, digamos, está censurat pel govern xinès. D'acord? Molt bé. Aleshores, i això no era un article negatiu en aquest cas, però ja lo havien censurat. Per tant, ja d'entrada sabem de que se puede autocensurar, però s'autocensura el sistema. O sigui, hi ha gent que al final creu que és una persona, diguem-ne, no? La intel·ligència artificial. I no és una persona, això és una cosa que... Però nosaltres tenim una tendència a antropomorfitzar-la, diguem-ne, no? A fer-la una persona, diguem-ne, no? Perquè també ho fem també amb el gat, diguem-ne, no? Que a vegades diuen, és que és mi companyia, la gent que té... Hi ha molta gent, jo mateix he tingut un gat i era una companyia, l'humanitzes, diguem-ne. Abans es deia, ara es diu antropomorfitzar. No, l'humanitzes i també humanitzes a la intel·ligència artificial. Dius, hòstia, al final lo tracto com una persona. Hi ha una pel·lícula amb el Fènix, diguem-ne, amb aquella Her, diguem-ne, no? Que és una pel·lícula en la qual el dialoga i se l'amora, bueno... Això és un tema que és el principal perill de donar-li un valor, un contingut a la intel·ligència artificial, un saber i una opinió. Aquest és el pitjor de tot, quan la gent comença a tenir opinió. Jo insisteixo, ara estava a Xina i en algun moment li preguntava coses, no de Xina, preguntava com arribo... I em va, per exemple, el recorregut del metro, que a vegades la gent ho està fent, la gent diu, com voy d'aquí a Plaça Catalunya? I a vegades s'equivoca. Era molt més fàcil, diguem-ne... Sí, era molt més fàcil mirar... Bueno, era molt més fàcil mirar, diguem-ne, el contingut en Google Maps. El que vull dir-vos és que hi ha aquesta idea de la humanització que és una idea equivocada. I després hi ha un problema ètic, diguem-ne, no? O sigui, no te pot manar la intel·ligència artificial. I això és una mica... Tornant a una de les preguntes que tu em feies, és el que molts directius esperen, que li diguin quan l'estratègia d'empresa. Això no t'ho dirà la intel·ligència artificial, no te farà l'estratègia d'empresa. El que passa és que els directius tenen diferents exposicions. Si em preguntes sobre això, perquè hi ha directius que li tenen molta por, perquè saben que al final eliminaran. Hi ha directius que estan veient amb això, que serà la solució màgica per eliminar tots els comandaments intermitjos, diguem-ne, no? El que li fa les nòmines, el que li fa això, error grave, diguem-ne, no? Perquè hi ha errors. I després hi ha molts directius, diguem-ne, que estan pensant que això serà la solució màgica als seus problemes, com hi ha moltes persones que ho estan pensant, no? Fins i tot quan diuen que s'estan fent teràpies per intel·ligència artificial, que te pot dar un miedo terrible, no? Perquè és que no en sap. O sigui, ell te contestarà el que diuen els manuals, diguem-ne, no? I si ese dia preguntes una cosa més freudiana, te contestarà psicoanalíticament, i si és conductista, te contestarà conductistament. Digues.
3: Sí, una pregunta d'això de la feina, perquè també hi ha una por, no precisament en els directius, sinó amb els empleats, de que la intel·ligència artificial et fotrà al carrer. Però també hi ha l'afirmació de que no serà la intel·ligència artificial, sinó serà una altra persona que sí sàpiga fer anar la intel·ligència artificial i tu no. I aquí sí que m'agradaria que fessis una mica de la importància que tenir, que té, que realment, si estàs al món laboral, quasi, quasi a qualsevol estadi, bueno, potser en fuster no, però de la importància de saber i conèixer bé com abans era important conèixer l'ofimàtica.
5: Exacte. És que estem llevant el mateix cas, diem-ne. És molt semblant el tema de l'ofimàtica. El que passa és que, com és molt més molt més ràpida, diem-ne, no? I hi ha algunes solucions que et poden, diem-ne, ajudar. Ara, a veure, hi ha determinats tipus de feina, programació, comptabilitat, recursos humans, etc etc, que se reduiran inevitablement, perquè estalvien feina, estalvien processos. Com va estalviar, diem-ne, l'aparició del clipper. Els que som antics sabem de que el clipper, diem-ne, o sigui, la feina que feia un clipper, que era un clipper, els que no sabeu, era un sistema, diem-ne, per comprimir bases de dades, diem-ne, no?, quan teníem el de base i tot això, i el de base 3, tu te'n recordes de tot això, Tomàs? Això va eliminar la tira de llocs de treball i els va reconvertir, sobretot. Hem de recordar que les empreses informàtiques que no existien van crear tot un nou nínxol de mercat. Per tant, aquí podem estar parlant d'un nou nínxol de mercat, un nínxol de mercat molt gran, diem-ne, de gent nova que tindrà que treballar en el processament de la intel·ligència artificial. I això sí serveix per certes coses. En altres que desapareixeran, inevitablement desapareixeran, diem-ne, no? I, per tant, això quan es parla de que es crearan i desapareixeran feines, estem parlant d'això, diem-ne, no? Hi ha molts processos que s'acceleraran amb sistemes d'intel·ligència artificial que s'han de programar, per tant, s'han de contractar empreses que t'ajudin a fer això. Jo l'exemple el tinc familiar, per el meu fill, diem-ne, que es dedica a un altre camp, que no té res a veure amb això, però en un moment determinat, bueno, encara ho fa a vegades, mira els bots. Els primers bots eren horribles, continuen sent bastant horribles, però ara els bots estan incorporant la intel·ligència artificial, que no la incorporaven. Responien el manual que li havien dit. Vostè li pregunta, ¿com ir con el Vueling de aquí a Florencia? Te contestaven, però li preguntaves, no, però quiero hacer una parada en Pisa, ja no sabia què contestar. Ara sí, tu saben contestar, és incorporar. És el millor exemple, un bon exemple és el del bot, com han evolucionat i com incorporen la intel·ligència artificial, però algú ha d'alimentar el bot. No sé si m'entens. Per tant, jo crec que aquí és la gran transformació, diguem-ne, no? Que hi haurà, que és l'aparició de noves professions que sabran aprofitar, diguem-ne, la intel·ligència artificial per determinades coses. Però no serà la solució màgica de reducció de llocs de treball, que és el que espera algun capitalista desaprensiu, diguem-ne, no? A veure si m'elimino la meitat de la plantilla. I després hi ha professions que ningú te resoldrà, ningú recollirà les patates, etc. Potser la màquina anirà més ràpida i te classificarà millor la mediana, la gran i la pequeña, però no t'equivoques, eh? La patata te la va recoger alguien. I això és el tema rural queda, és molt important.
3: Ens queden 5 minuts. Un canvi total. Europa. Europa, Xina, Estats Units i el desenvolupament de la IA. Sembla que uns aposten per desenvolupar-la i fer-la créixer i altres, que som nosaltres, a Europa, estem més pel tema de regular-la. Com veus això? Primer la regulació i després el fet de que si regulem no produïm. Però, bueno, no sé, tu ets l'especialista.
5: No, bueno, a veure, són diferents. Jo crec que és un error d'enfocament absolut, diem-ne. No, o sigui, primer que la intel·ligència artificial no és una sola cosa. Una cosa és el xip, diem-ne, no? Per exemple, el gran poder, diem-ne, de Taiwan i de Xina és que tenen xips, no fotem. No és el problema. O sigui, nosaltres ara invertim molts diners en intel·ligència artificial. Si el xip els continua produint en NVIDIA i demà sí, o l'amo de NVIDIA diu que no me vinde més xips, acaba't el bròcoli. O sigui, el hardware aquí és molt important i ningú no se li està donant la importància que té, que aquesta és la clau, diguem-ne. No? Els americans estan investigant tant en algoritme, en el xip, com en el desenvolupament. L'altre és el pagar el desenvolupament. Tampoc ens enganyem, diguem-ne. No? O sigui, és que nosaltres què regulem? Regulem l'ètica. Escolta, li podrà preguntar com evitem que hi hagi agressions sexuals. A veure, si tu en aquest moment planteges, jo no l'he fet, però si algú planteja algo d'agressió sexual en el DeepSeek, no te contesta o te dice

0: descarbonització. 4 anys. Això ja t'ho diu tot. 4 anys. Els xinesos en 4 anys ja han descarbonitzat. I nosaltres estem discutint. Vinga, què més?
1: Sí, ara sí que ja per acabar, jo diria els 3 consells finals de bellesa, com deia abans, un programa de la ràdio, de l'Héctor Sankowski, cap a un empresari d'una pyme que no sap ben bé què fer. Què faig amb la intel·ligència artificial i amb els meus directius?
0: A veure, jo crec que els directius se los ha de formar, han de fer una introducció que ha de tenir components de com funciona el sistema, de com s'alimenta un sistema, com es fabrica un bot correctament, com es fabrica, com s'acceleren determinats processos de producció, diguem-ne, no? Que això hi ha experts, nosaltres coneixem Héctor Collado, hi ha empreses que s'estan dedicant a això i que t'ajuden. Al final és millorar l'ERP, no ens equivoquem, és millorar el sistema de producció, diguem-ne, no? Amb determinats atajos que et dona la intel·ligència artificial. Això per una banda. I els directius, però això ha d'anar a un component ètic. O sigui, ha d'haver-hi el mòdul, 2 mòduls imprescindibles. El d'entrada, que és hacia dónde va el mundo y hacia dónde va la economía y no sé qué, no sé cuánto, y el de tancament. Esto tiene un component ètic. Lo del mig, que és lo important, la tecnologia, tot això, sí, però mira lo que t'estic dient. Introducció, visió de la realitat global, tancament, la ètica del negoci. Si no, tindran problemes, perquè l'empresari el que vol és accelerar processos per reduir costos, etc. Amb això, suficientment no, perquè pot tenir problemes. Hi ha empreses que estan, pimes que estan perdent diners intentant aplicar per la con forceps, no? El tema de la intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial te pot ajudar a millorar processos, però has de saber molt bé en què, com i sobretot analitzar tots els factors. La producció, la compra, la incorporació del factor humà, etc etc. No, que en un minut tampoc ho podria explicar, però bueno. Hi ha un flow, un circuit que te permet explicar tot això. Si cas, t'ho puc passar i un altre programa ens podem dedicar als circuits realment de producció.
1: Sí, perquè aquest, bueno, no, la ràdio té això, tenim un temps i tenim un temps, i encara la intel·ligència artificial no ens ho ha solucionat. Héctor, gràcies per haver estat aquí un cop més amb nosaltres, i sí, et convoquem d'aquí poc per veure com continua evolucionant això tan bèstia i tan ràpid que és la intel·ligència artificial. Gràcies.
0: Gràcies a tu, eh? Passeu un molt bon dia.
1: Bé, i fins aquí el programa d'avui que hem dedicat a entendre amb calma i amb criteri què és i què no és la intel·ligència artificial. Hem vist que la intel·ligència artificial no és una extensió d'internet ni un motor de cerca disfressat ni tan sols una mena de màgia digital que tot ho resol. La intel·ligència artificial és una tecnologia nova amb una lògica nova que ens obliga a pensar d'una altra manera. Si volem aprofitar-la de veritat, no cal saber com funciona per dins, igual que no cal saber com està fet un mòbil o un full de càlcul Excel, però sí és imprescindible saber què pot fer, què no pot fer i com l'hem d'integrar dins les empreses i dins la nostra vida quotidiana. I sobretot, cal entendre que la intel·ligència artificial només és útil quan la fem servir amb objectius clars, amb supervisió i amb criteri. Sense això, es converteix en pur soroll, en errors i en decisions mal preses. També hem vist que la responsabilitat no és només de les empreses. La ciutadania, en general, ha d'estar informada, ha de saber què pot esperar de la intel·ligència artificial, quins riscos té i com utilitzar-la d'una manera segura i responsable. Perquè la intel·ligència artificial ja no és futur, és present, i cadascú de nosaltres en formarà part, ens agradi o no. Vull agrair especialment al nostre convidat, Héctor Sankowski, per aportar un cop més llum, criteri i exemples concrets. La seva mirada ens recorda que la diferència entre una empresa que aprofita la IA, la intel·ligència artificial, vull dir, i una que només la prova és la formació, l'estratègia i l'entesa profunda del seu valor real. I res més, com sempre, gràcies a vosaltres per escoltar-nos. Seguirem parlant de tecnologia, d'innovació i d'aquest món digital que canvia constantment i que ens obliga a aprendre cada dia. Fins aquí, el món és digital. Ens veiem la propera setmana. A reveure.
2: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
3: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.cat.

0: hola@barcelonadot.com.
1: hola@barcelonadot.com.
0: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes-ho al pas. Escolta cada setmana El món és digital.
2: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: L'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu d'avui divendres 26 de juny i aquests seran els temes destacats d'avui.

0: I l'informatiu d'avui el dedicarem a parlar del ple d'ahir, entre altres qüestions. Destacada, ja hi ha data pel sorteig dels pisos de lloguer assequible del Bereu. Oriol Leo, bon dia.
1: Bon dia. Serà aquest dilluns 29 de juny a les 9 del matí al Teatre Principal. Es tracta d'un acte obert a tothom i es retransmetrà a través de xarxes socials.
0: D'altra banda, en el ple d'ahir hem sabut que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atura el desenvolupament urbanístic del Pla Parcial de Lourdes.
1: Una notícia que s'ha conegut en el ple d'aquest dijous després de l'interès per part del PP per conèixer en quin punt es troba el desenvolupament d'aquesta zona.
0: D'altra banda, l'Ajuntament aprova destinar 1,7 milions d'euros del romanent a noves inversions per Arenys de Mar.
1: La mesura s'ha pogut tirar endavant després del decret espanyol que permet als ajuntaments utilitzar aquests diners per impulsar projectes i actuacions pendents.
0: També el ple aprova encarregar la gestió del servei d'atenció domiciliària Sumar.
1: El ple d'aquest dijous ha aprovat el canvi de model que passarà a mans de l'empresa pública un cop finalitzi l'actual contracte el pròxim 30 de setembre. La proposta ha prosperat amb el suport de tots els grups municipals, excepte l'abstenció del PSC.
0: I al marge del ple, l'actualitat ens porta a altres qüestions també d'agenda social i cultural.
1: Entre altres, avui hi haurà una festa dedicada a la gent gran, tapes al mercat i la presentació d'un llibre.
0: I finalment, en esports, l'aranyenc Didac Plana s'ha tornat a proclamar campió de Lliga amb el Barça de futbol sala. És el 8è títol de Lliga pel Barça, que s'ha imposat per 4-6 en el quart partit de la sèrie final amb el Pozo a Múrcia.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho dèiem en titulars. El sorteig d'adjudicació dels 50 pisos de lloguer assequible del Bereu serà el pròxim 29 de juny a les 9 del matí al Teatre Principal. Ho ha anunciat l'alcalde Estanis Forç durant el ple d'aquest dijous arran d'una pregunta del Partit Popular.
1: L'alcalde Estanis Forç ha explicat que finalment són al voltant de 200 les persones que opten a un dels pisos de lloguer assequible del Bereu després que durant el període d'al·legacions s'hagin estimat 30 de les 80 presentades.
3: Fins que no hem tingut el llistat de fins al moment admesos i exclosos, que hi ha hagut unes 80 al·legacions, més o menys, doncs ha sigut una feina que des de secretaria hem tingut, fins que no hem tingut tots els nombres, no hem pogut, doncs, no hem pogut doncs, presentar-ho, i per tant, finalment, si s'han afegit unes 30 o 40 persones, unes 30, i per tant, si en tenim, són unes 200, més o menys unes 200, dilluns 29, dilluns que ve, Sant Pere, a les 9 del matí, al Teatre Principal.
1: El sorteig es farà de manera informatitzada, seguint el procediment i la mecànica establerts a les bases de la convocatòria i comptarà amb la presència com a fedatària pública de la notària Glòria Minyana. A més, l'acte es retransmetrà en directe a través de les xarxes socials. Des de l'Ajuntament recorden que aparèixer a les llistes definitives no garanteix l'adjudicació d'un pis. Les persones seleccionades hauran d'acreditar que continuen complint tots els requisits d'inscripció, així com la resta de condicions exigides, fins a la formalització definitiva de l'adjudicació i la signatura del contracte de lloguer.
2: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: I seguim parlant del ple d'ahir perquè l'Ajuntament ha aprovat destinar 1,7 milions d'euros del romanent a noves inversions a Arenys de Mar. La mesura ha pogut tirar endavant després del decret espanyol que permet als ajuntaments utilitzar aquests diners per impulsar projectes i actuacions pendents.
1: La regidora d'Hisenda, Cristina López, va explicar que la major part d'aquesta modificació, 1,6 milions d'euros, es faran servir per cobrir noves despeses, mentre que la resta es reservarà per finançar inversions concretes amb fons ja vinculats. Va defensar també que les inversions responen a necessitats reals del poble i que la majoria de les actuacions són projectes ja treballats o compres que havien quedat pendents. A més, tots hauran d'estar executats abans d'acabar l'any.
4: Remarcar això, que les inversions que portem avui sí que són 1.600.000, 1.700.000, però que són unes necessitats que el poble necessita, que els ciutadans necessiten tenir uns serveis que siguin òptims, i això és el que procurem. I totes aquestes inversions són inversions de ràpida execució i que, per tant, les tindrem acabades a 31 de desembre del 2026.
1: Entre les inversions hi ha obres al Calissai, millores al museu, actuacions en l'enllumenat públic, reparacions als pipicans, instal·lació de joguines, asfaltatge de carrers, inversions a l'àrea de medi ambient, esports a les platges o la climatització a diversos equipaments, així com la compra de vehicles, càmeres de vigilància o 65 nous columbaris.
0: Precisament des de l'oposició, el Partit Popular va valorar positivament que es puguin mobilitzar els diners del romanent, però va retreure al govern la falta de retorn de les seves propostes.
1: També van qüestionar algunes despeses, especialment la partida destinada a medi ambient. Escoltem Juanjo Almansa, portaveu del partit.
5: A part de que dèiem que aquest nou model de recollida selectiva valdria més diners, en el mes passat vam aprovar per modificació de crèdit 60.000 euros que ens van costar de més aquestes jardineres que s'han anat posant al redor del municipi, i avui aprovem una inversió de 469.000 euros a la nova recollida selectiva. I el que sobta més és la compra d'un camió de recollida selectiva que costa 330.000 euros. És a dir, per què no es va posar aquest camió en el plec tècnic en el seu moment?
1: Pel que fa al PSC, el seu regidor Ramon Vinyes va criticar haver rebut la documentació el mateix dia del ple i va expressar dubtes sobre el volum global de la despesa i la capacitat real d'executar-la. També va posar en dubte algunes actuacions concretes i van reclamar més debat previ en comissió informativa.
6: O sigui, l'Ajuntament avui votarà que ens gastem 1.600.000 i els regidors de l'oposició, sense conèixer-ho gaire bé, i dubtaria que el del govern la majoria sapiguessin fil per randa el que porta. 1.600.000 euros. Què quedarà d'aquest romanent? Doncs aquest romanent quedaran, doncs, 12 milions, no, ja? Hem baixat de 17 milions a 13 milions, menys, segons el que diu l'informe. Vull dir que tenim diners, però que els estem gastant amb una velocitat.
1: Per la seva banda, l'alcalde Estanis Forç va defensar que el govern ha actuat amb rapidesa per poder incorporar el màxim d'inversions possibles ara que el govern espanyol ha obert la porta a utilitzar el romanent. Forç assegura que la proposta recull actuacions que ja estaven preparades i necessitats detectades pels diferents serveis municipals. El punt es va aprovar amb els vots favorables del govern, la CUP i Arenys en Comú, l'abstenció d'Esquerra i PP i els dos vots en contra del PSC.
0: I una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya atura el desenvolupament urbanístic del Pla Parcial de Lourdes. Una notícia que s'ha conegut també en aquest ple de dijous després de l'interès per part del Partit Popular per conèixer en quin punt es troba el desenvolupament d'aquesta zona.
1: El regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, va explicar que la secció número 2 del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat el recurs presentat per un veí d'Arenys de Mar i declara nul l'acord de ple del 23 de setembre del 2021 que aprovava definitivament el desenvolupament del Pla Parcial de Lourdes. Segons ha detallat Massuet, l'origen es troba en una modificació puntual vinculada a la corba del carrer Horta del Mau, on es va ampliar l'àmbit del sector per suavitzar la pendent d'una de les parcel·les. El govern defensa que aquesta ampliació s'ajusta als límits previstos pel POUM, ja que no supera el 5% d'increment permès. Per això, els serveis jurídics estan preparant un recurs de cassació.
7: El que es vol presentar és un recurs de cassació. El recurs de cassació és... S'entén que el jutge no ha entès bé el que passa, o... Això ho estic dient molt simple, no sóc advocat. No ho ha entès bé o no ha aplicat bé una normativa. Bueno, vull dir, no explica per una normativa o considerem que és un error per part del jutge. Llavors, això, els serveis jurídics d'aquí entenc que prepararan aquesta defensa i, com deia, paral·lelament, la Junta de Compensació ja està redactant una modificació puntual del planejament per tal de poder fer aquesta afectació i legalitzar-la.
1: Paral·lelament, la Junta de Compensació treballa en una modificació de planejament per adaptar l'àmbit del pla parcial. Massuet ha assegurat que, en principi, la sentència no comportaria responsabilitats patrimonials per l'Ajuntament. En aquest escenari, el més probable seria haver de retornar al punt de partida i tornar a iniciar tots els tràmits.
0: I en l'ordre del dia del ple vam saber finalment que l'Ajuntament encarregarà la gestió del servei d'atenció domiciliària Sumar. Aquest punt va quedar aprovat, aquest canvi de model, que passarà a mans de l'empresa pública un cop finalitzi l'actual contracte el pròxim 30 de setembre. La proposta va prosperar amb el suport de tots els grups municipals, excepte en aquest cas el PSC, que es va abstenir.
1: La regidora de Serveis Socials, Soraya Real, ha defensat que aquesta delegació permetrà reforçar el control públic del servei i donar una resposta més àgil i flexible a les necessitats de les persones usuàries. En aquest sentit, va remarcar l'esforç econòmic dels darrers anys amb un increment de la partida destinada passant dels 130.500 euros a l'inici del mandat als 186.000 euros actuals, així com també un augment de les hores prestades. Segons va assenyalar, el canvi ha de servir per millorar l'atenció, garantir més estabilitat a les plantilles i fer avançar el servei en qualitat i eficiència.
8: Nosaltres estem absolutament convençuts que la gestió, que durà molts avantatges aquest canvi, aquest encàrrec de gestió, i els hi diré uns punts. tindrem més control públic sobre aquesta gestió tècnica, econòmica, assistencial del servei, major flexibilitat per adaptar el SAT a l'augment de la demanda, que és el que ens importa a tots, i a les necessitats canviants de la nostra població, més agilitat amb la contractació i la gestió del personal, que és un aspecte clau en aquest sector que, com bé saben, té moltes dificultats de cobertura.
0: En aquest punt, la veu més crítica va ser la del PSC, que, com dèiem, es va abstenir.
1: El portaveu Ramon Vinyes va reconèixer que la proposta pinta bé, però va advertir que encara falta una comparativa econòmica clara entre la gestió pública, privada o directa per part de l'Ajuntament, i va reclamar més eines per poder avaluar si el canvi garantirà una millor gestió.
6: S'ha pres una decisió que esperem que funcioni bé, però no tenim una comparativa en què és millor, si fer-ho com un externalitzar-ho amb una empresa privada o fer una gestió directa municipal. I l'altre element que hem d'esperar que també vagi bé és que no tenim eines per indicar que s'està amb una bona gestió. O sigui, els criteris, els índexs, els quals ens donarien per dir, escolta'm, sí, estem amb una bona gestió. Quant de temps triguem a donar resposta? Quant de temps estem? En quanta gent estem atenent? No he sabut trobar-ho.
1: La resta de partits van donar suport a la proposta i van coincidir a valorar positivament el pas cap a la gestió pública d'aquest servei, destacant que pot servir per agilitzar el funcionament, millorar l'atenció als usuaris i reforçar les condicions laborals de les treballadores. També van remarcar la necessitat de continuar augmentant la inversió per ampliar la cobertura i donar resposta a una demanda cada vegada més alta.
0: I d'altra banda, el ple també aprova definitivament el reglament orgànic municipal que regula el funcionament del plenari. L'AVAM, l'Associació de Veïns d'Arenys de Mar, hi ha presentat un total de 9 al·legacions, de les quals se n'han estimat 3.
1: El ple de febrer es va aprovar inicialment al ROM i es va obrir un termini de 30 dies d'al·legacions per part de la ciutadania. Un cop rebudes, la comissió de seguiment del ROM, al juny, va tractar aquestes al·legacions i en va estimar 2, les que fan referència a l'article 18 i 97, i en va atendre també el suggeriment d'utilitzar el llenguatge inclusiu no sexista. La resta es van desestimar. L'oposició ha celebrat que la ciutadania hagi pogut fer aportacions al nou text i que aquestes s'hagin valorat i estudiat. Escoltem Ricard Serradó, d'Arenys en Comú, i Pat Silà, de la CUP.
9: Està bé el tema de participació, es crea un document, es pot esmenar, la ciutadania ho esmena i llavors es valora. Ja solament queda aplicar el nou reglament.
10: Les aportacions que fa la ciutadania sempre sumen i en aquest sentit, doncs, des de la CUP valorem moltíssim, valorem molt positivament les al·legacions i des d'aquí li volem agrair també a l'Associació de Veïns, doncs, haver fet el pas de consultar l'exposició pública i fer propostes, no?
1: Entre les desestimades, l'AVAM demana no limitar el temps de pregs i preguntes, però s'ha respectat i mantingut el consens assolit entre totes les forces polítiques per agilitzar els plens. Altres al·legacions desestimades fan referència als reglaments individuals dels Consells de Participació Municipals, dels quals se'n demanava també la seva revisió i adequació i la regulació de l'audiència prèvia del ple. Per altra banda, una al·legació que sí ha estat estimada és difondre l'ordre del dia del ple a través de tots els canals disponibles, cosa que també inclou les xarxes socials. El punt s'ha aprovat per unanimitat.
0: I el que també es va aprovar per unanimitat és la moció presentada per la CUP per regular les sessions de participació ciutadana prèvies als plens ordinaris, un nou organisme de participació sorgit amb aquest nou reglament orgànic municipal i consensuat entre totes les forces polítiques.
1: Serà un espai de mitja hora abans de cada ple ordinari on els aranyencs i aranyenques que ho desitgin i ho sol·licitin prèviament per instància podran fer precs, preguntes i propostes a càrrecs electes i rebre respostes al moment. Les sessions són alienes al ple, per tant no es recolliran a l'acte oficial del ple, sinó a la que es redacti per part de la regidoria de participació i es pengi a la web municipal. La moció pretén donar valor social i polític a les intervencions ciutadanes i per això aquestes sessions seran gravades i retransmeses en directe a través de Ràdio Arenys. Escoltem Pat Silà.
10: Sabem que això és una novetat important que es podrà dur a terme a partir del mes de juliol i sabem que, doncs, que necessitarem uns mesos, doncs, per avasar-nos tots i totes aquest funcionament i que, doncs, s'hauran de fer unes normes reguladores que estipulin, doncs, aquest funcionament. En tot cas, atès que això és imminent, des del grup municipal de la CUP hem considerat necessari, doncs, poder portar aquí un text que generi un compromís polític ampli i de consens, doncs, perquè aquesta participació a les audiències prèvies al ple es pugui fer amb totes les garanties, tenint en compte que s'haurà d'acabar materialitzant, doncs, en unes normes reguladores.
1: La moció fixa que a cada sessió hi haurà un màxim de 4 participants i un temps màxim de 2 minuts per preguntar i 2 minuts per rebre resposta. Han de ser preguntes sobre temes de competència municipal i serà l'alcalde qui decidirà qui ha de donar resposta. No hi haurà votacions entre els grups, ja que aquesta funció es limita al ple.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I també el contracte de gestió de les escoles bressol municipals s'ha ampliat fins al desembre d'aquest any per donar resposta a les necessitats del sistema educatiu no previstes en el moment de la licitació.
1: Bàsicament es tracta d'incorporar una tècnica especialitzada en necessitats educatives especials amb una dedicació de 30 hores setmanals per garantir una atenció adequada als infants que requereixin un suport específic i afavorir una escola bressol inclusiva, ho comenta el regidor d'Educació, Agustí Ferrer.
11: Aquesta modificació està prevista en les clàusules del contracte i respon a un interès públic evident, que és assegurar que tots els infants puguin rebre atenció educativa necessària en condicions d'equitat i inclusió. L'increment econòmic és una modificació de 27.449,56 euros per al període comprès entre juny i desembre de 2026, import que inclou els costos de personal, despeses generals i el benefici industrial previstos contractualment. A més, aquesta actuació està vinculada a la línia de suport impulsada per la Diputació de Barcelona per reforçar l'atenció inclusiva als centres educatius municipals.
1: Com deia el regidor, la modificació afecta des d'ara, des del juny, fins al 31 de desembre d'aquest any. Un fet que va qüestionar l'oposició amb dubtes sobre per què no s'ha ampliat el contracte per tot el curs vinent i preguntant com es garantirà la continuïtat d'aquesta nova tècnica a partir de 1 de gener. L'explicació la va donar la regidora d'Hisenda, Cristina López, argumentant que la modificació es fa ara perquè s'ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona i s'han destinat els diners a l'ampliació fins allà on arriba la subvenció. Si l'any vinent la necessitat és estructural, ha dit, es referà al contracte com pertoqui.
4: Anem a modificar el contracte fins on ens arribi aquesta subvenció, que és desembre del 2026, i llavors entenem que quan veiem com funciona durant aquest semestre, potser a partir d'aquí es pot veure que hi hagi una necessitat de que no només sigui un tècnic que estigui de forma provisional, sinó que potser sí que realment necessitem que ja sigui més estructural. Llavors, a partir d'aquí ja ens plantejarem de cara al 2027 si realment ha d'haver-hi una continuïtat doncs, al llarg de la vigència del contracte fins al 2028.
1: El punt s'ha aprovat per unanimitat. Més enllà d'això, el ple també ha aprovat que l'any vinent serà festiu, el dia 9 de juliol, que cauen divendres, i el dia 16 d'agost, que cauen dilluns.
0: I en clau de successos, abans de passar publicitat, els bombers estan treballant per apagar l'incendi forestal que ha començat aquest matí a Tiana amb 4 focs diferents. A hores d'ara hi ha confinades 4 poblacions. A més de Tiana, també Sant Fost de Capçanelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles.
1: El foc és a tocar de la serralada de Marina i és visible des d'Arenys de Mar i també des de Barcelona. S'hi han destinat 4 mitjans aeris i 12 terrestres per aturar el foc que crema a la zona de l'abocador. Els bombers han rebut l'avís a 3:15 i intenten evitar que traspassi a l'altre costat, que és per on es pot propagar més. Des de l'Ajuntament de Tiana han informat que s'ha restringit l'accés, també s'havia restringit l'accés a tota la zona del poliesportiu i la piscina municipal en un primer moment, que ja de seguida ha quedat tancada. Hi ha un detingut com a presumpte autor de l'origen d'aquest foc.
2: Ràdio Arenys, notícies.
12: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
13: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603-35-75-44 i també segueix-nos a Instagram.
14: Ei, escolta! Dissabte 27 de juny a les 7 de la tarda al Teatre Principal, la Coral L'Esperança canta per tu la cançó de la teva vida. Vine i gaudeix! Entrada gratuïta. Prèvia reserva al web del Teatre Principal.
2: Ràdio Arenys, notícies.
0: I al marge d'aquesta actuació que ara escoltàveu de demà per part de la Societat Coral L'Esperança, tenim més actes a partir d'avui i fins tot el cap de setmana. Comencem dient que la Sala 1 d'Octubre del Calissall acull aquesta tarda una activitat destinada a la gent gran de la nostra vila. A més de ball, hi haurà berenar pels assistents i també un concurs de coques. En té tots els detalls el nostre company Pau Roig. Pau, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 5 de la tarda, el Calissall serà el punt de trobada de la tercera edat d'Arenys de Mar, gràcies a l'impuls de la regidoria de gent gran. Des d'aquesta àrea, Irene Velasco explica en què consisteix l'activitat d'avui.
16: És un ball i berenar on hi haurà un concurs de coca. Està destinat a la gent gran del poble i és el punt de trobada on també podran ballar i hi haurà música. I de moment tenim bastanta gent que concursa en aquest concurs de coques de Sant Joan. Ara també una copeta de cava i celebrarem el Sant Joan d'aquesta manera. El tiquet encara es pot venir a buscar, és un euro, i poden venir a la regidoria a buscar-lo.
15: Ara mateix, doncs, encara queden tiquets a la venda per tal de poder gaudir de l'esdeveniment. La festa, que començarà a les 5 de la tarda, s'allargarà aproximadament fins a 7:45 del vespre.
0: I també aquesta tarda l'aranyenc Toni Gallar presenta el seu primer llibre, La Cueva, El Misterio de Caltea. Ho fa de la mà d'una altra aranyenca, la comunicadora Glòria Sandoz, que l'acompanyarà a la sala d'actes de la biblioteca.
15: Més conegut com a músic, Gallar s'estrena en un camp ben diferent, el de la literatura. Aquest professor de trompeta i creador de partitures debuta amb La Cueva, El Misterio de Caltea. Ell mateix explica en què consisteix la seva obra.
17: Són 6 amics que tenen un cap de setmana lliure i decideixen doncs, passar-ho fora del seu entorn habitual. I en allà doncs, ho pregunten a una senyora on es poden dirigir per fer una excursió. I un cop allà a la cova costera veuen que és molt fosca, que hi ha passadissos amagats i així. I bueno, els més valents convencen els que no ho són tant per entrar-hi. I al final es perden i un petit tremolo de terra i queda bloquejada doncs, l'entrada.
15: Toni Gallard, que celebra la bona acollida que està tenint el llibre entre el públic, emmarca la seva obra dins del camp de la fantasia. De fet, els seus protagonistes hauran de fer front a un món totalment diferent, on hi habiten persones que han fugit de la guerra i la pobresa.
17: Aquest llibre és bàsicament de fantasia. Quan entren en aquest món diferent, la gent, les costums que tenen, les normes, les regles, tot això, no veuen que és diferent. I després aquesta gent també es veuen vestits, la manera de pensar, tot no té res a veure amb el món actual. I després descobreixen doncs, que són gent que s'havien d'amagar del món actual per culpa de les guerres i de les penúries que passaven en aquí.
15: La presentació, que començarà a les 7 del vespre, es farà a la sala d'actes de la biblioteca.
0: I un apunt d'altres actes d'agenda, tant per avui com pel cap de setmana. Precisament aquest vespre es fan unes noves jornades de tapes al mercat.
1: Com sempre, diversos paradistes i restauradors oferiran tapes a preus populars a partir de les 8 del vespre i fins a mitjanit al mercat municipal.
0: Ja demà, a partir de les 11 del matí, hi haurà una visita guiada al retaule Santa Maria d'Arenys.
1: Anirà a càrrec dels Amics del Retaule i serà a partir de les 11 del matí.
0: I també el Teatre dels Seràfics acull aquest cap de setmana les representacions finals del seu taller de teatre.
1: La cita és dissabte i diumenge a les 8 del vespre.
0: I a la nit de demà hi haurà concert i ballada de swing a l'Ateneu Aranyenc amb la cloenda del curs amb l'actuació de Pete Swing Sexet Band.
1: La cita és a les 9 de la nit i el preu de l'entrada són 10 euros, 8 si es fa de forma anticipada.
0: I finalment, diumenge, una nova visita guiada organitzada per l'Oficina de Turisme.
1: Aquesta setmana serà per conèixer el Port d'Arenys a partir de les 11 del matí.
18: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
19: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
20: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
19: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
20: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
19: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresma, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: I anem amb els esports i amb bones notícies, perquè l'aranyenc Didac Planas s'ha tornat a proclamar campió de la Lliga amb el Barça de futbol sala. És el vuitè lloc de Lliga pel Barça, que s'ha imposat per 4-6 en el quart partit de la sèrie final amb el Pozo a Múrcia i en la segona de les tres oportunitats que tenia per ser campió després de situar el 2-0 en la sèrie al millor de 5.
1: I aquest partit final ha estat intens i s'ha decidit a la pròrroga amb un gol d'Eric i un altre d'Antonio, que marcava el sisè gol blaugrana a porteria buida després d'un error de Gadeia en el servei d'una falta indirecta al darrer mig minut. Encara hi va haver temps per un xut al pal de Doufo als darrers segons del partit, quan el Pozo Murcia estava completament abocat a la porteria de Didac Plana.
0: I d'altra banda, el jugador aranyenc de vòlei Diego Cunda, fins ara vinculat també al Futbol Club Barcelona, ha fitxat pel Manacor de Mallorca.
1: El jove fa el salt a ses illes per poder jugar amb un equip de Superliga 1 masculina. Ell mateix ha valorat aquest fitxatge al programa Arenys en Joc de Ràdio Arenys.
3: Pel fitxatge estic molt content, ja que des de fa molt de temps que em vaig proposar algun dia arribar a la Superliga 1, i aquest és un pas endavant bastant gran, que canvia bastant a el que estic acostumat, i tinc moltes ganes de veure com és aquesta vida una mica més professional de lo que ja estava vivint, i a veure si puc seguir creixent com a jugador i com a persona.
1: Cunda compta amb una trajectòria molt destacada en l'àmbit nacional. És internacional amb les categories inferiors de la selecció espanyola i va ser guardonat com a MVP del Campionat d'Espanya Júnior. Des de Manacor destaquen que és un jugador amb un talent i una projecció excepcionals que aportarà energia, qualitat i competitivitat al primer equip mallorquí.
18: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I anem a conèixer ara la previsió del temps de cara a aquestes pròximes hores. Ho fem com cada dia gràcies a la informació del meteoròleg de la xarxa, Luismi Pérez. Luismi, què tal? Bon dia.
21: Bon dia. Un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims, i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui divendres. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i qui us hem parlat, Pau Roig, Oriol Leo i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la una del migdia amb una nova edició de l'informatiu cap de setmana. Fins aleshores, ens queda desitjar-vos que tinguin molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
22: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Pàvia Pardo, situada al carrer Riera Parafita, número 75. Avui divendres s'ha de treure el cubell de la resta. Avui el carrer Josep Anselm Clavé està tallat fins les 2 del migdia. Els carrers Andreu Guri, de les Escolàpies, Margarides i Bisbe Pasqual fins les 5 de la tarda i el carrer de l'Església fins les 6 de la tarda. I demà el carrer Sant Joan estarà tallat de 10 del matí fins la 1 del migdia. I avui els trens de la R1 circulen amb una demora de 30 minuts.
23: Segueix-nos a les xarxes socials.
20: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Bon dia i bon divendres 26 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
6: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 26 de juny, últim en joc de la temporada en què repassarem ja els primers encreuaments confirmats per als setzens de final del Mundial Masculí de Futbol i la prèvia de l'Espanya-Uruguai, que juga aquesta propera matinada a les dues. També parlarem de futbol sala, amb la lliga aconseguida ahir a Múrcia per part del Barça, i de waterpolo, amb una de les millors porteres del món, si no la millor, Martina Tarré, que ahir es confirmava que signa pel Sabadell de cara al curs vinent, després de deixar, recordem, el Sant Andreu, com 12 més de les seves companyes. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, ja tenim definits, com dèiem, els primers quatre encreuaments a les eliminatòries de setzens.
1: Destaca el Països Baixos-Marroc. El combinat neerlandès amb el blaugrana Frenkie de Jong ha guanyat aquesta matinada per 1-3 de Tunísia, que s'ha acomiadat del Mundial. D'aquesta manera, els Països Baixos es classifiquen com a primers del grup F amb Japó segona, després d'empatar a 1 contra Suècia. Els japonesos seran el rival del Brasil de Rafinha, que veurem si arriba a les eliminatòries després de lesionar-se muscularment en el segon partit de Mundial.
0: També hi ha confirmats per a setzens ja el Sud-àfrica, Canadà i l'Estats Units-Bòsnia.
1: El combinat nord-americà, una altra de les anfitriones que ja tenia assegurada la primera plaça del grup D, ha tancat la fase de grups aquesta matinada amb una derrota per 3-2 contra Turquia, que ja estava eliminada. En aquest grup D, l'empat a 0 entre Austràlia i Paraguai classifica directament els australians com a segons, empatats, això sí, amb els paraguaians, que tenen números de passar entre els millors tercers.
0: Recordem que 8 millors tercers passen dels 12 grups. I finalment, el grup E, l'Equador es manté viu després de superar ahir Alemanya.
1: Els equatorians només els valia la victòria contra el conjunt alemany i van aconseguir-la remuntant el gol inicial de Sané. D'aquesta manera, l'Equador es classifica tercer amb 4 punts i té moltes opcions de ser a setzens acompanyant Alemanya com a primera de grup i Costa d'Ivori com a segona després de guanyar 2-0 ahir a Curaçao, que s'acomiada del Mundial.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, es defineixen ara els grups G, H i I.
1: A les 9 de la nit, hora catalana, Noruega i França jugaran la primera plaça del grup. I ja amb les dues seleccions classificades després d'haver guanyat els dos primers partits, a la mateixa hora jugarà el Senegal-Iraq.
0: I a les 2 de la matinada, ho dèiem abans, torna la selecció espanyola amb 9 catalans que tanca la fase de grups contra l'Uruguai.
1: Espanya hauria de guanyar per assegurar-se la primera plaça del grup H i evitar un hipotètic encreuament amb l'Argentina de Messi a setzens. Però Uruguai encara s'hi juga més, ja que després d'empatar els dos primers partits contra Aràbia Saudita i Cap Verd, una derrota els deixaria fora. Els capverdians podrien fer història en cas de guanyar Aràbia Saudita i superar la primera fase en el seu primer Mundial.
0: I finalment, a les 5 de la matinada, per acabar de repassar l'agenda d'aquest Mundial, es definirà el grup G.
1: Amb un Nova Zelanda, Bèlgica i un Egipte, Iran. La selecció nord-africana amb el jove davanter del Barça, Hamza Abdelar Karim, i arriba el líder amb 4 punts, 2 més que Iran i Bèlgica, mentre que Nova Zelanda tanca el grup amb un punt.
0: I més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha anunciat l'adeu de Juan Carlos.
1: El porter manxec de 38 anys no seguirà el club el curs vinent després de 7 temporades i 125 partits amb la samarreta blanc i vermella. D'altra banda, el Girona sí que ha ofert proposta de renovació a dos veterans més, el santcugatenc David López i el capità Cristian Stuani.
0: En categoria femenina encara no és oficial, però sembla que Alexia Putellas ja hauria decidit el seu futur post-Barça.
1: La ja excapitana blaugrana jugarà al London City de la Premier League anglesa, equip que forma part del grup empresarial de Michelle Kang, que també és propietària del Washington Spirits i de l'Olímpic de Lió. Alexia compartiria vestidor amb excompanyes seves al Barça com Jana Fernández i Mapi León.
0: En bàsquet, 4 catalans formen part de la convocatòria de la selecció espanyola masculina.
1: El combinat estatal ha de jugar 2 partits de classificació per al Mundial de l'any vinent i a la llista de Xus Mateo han entrat els catalans Ferran Bassas i Pierre Oriola, del Manresa, Oriol Paulí, del Lleida i Joel Parra, del Barça. Els 4, per tant, seran baixa l'amistós d'aquest diumenge de la selecció catalana, que es disputarà el 9 Congost contra Gran Bretanya.
0: Per cert, el Manresa que ha anunciat alguns moviments també de mercat en les últimes hores.
1: Un d'ells és la renovació, precisament, del base Ferran Bassas, que allarga el seu vincle amb el club manresà fins al 2028. El Manresa, a més, ha confirmat l'arribada de l'ala pivot gironí Eric Vila, de 28 anys i 2,08 d'alçada, que arriba procedent del Gran Canària.
0: El Gran Canària, per cert, que recordem ha baixat a primera FEB de categoria. En futbol sala, el Barça guanya la Lliga 3 anys després.
1: Els blaugranes van sumar ahir a Múrcia el tercer i definitiu punt de final del play-off en superar el Pozo a la pròrroga per 4-6. El Barça completa una molt bona temporada amb el títol de Lliga després d'assegurar-se també la seva presència a la Champions de l'any vinent.
0: En handbol, el Barça ja coneix els seus rivals per a la Champions també de l'any vinent, que en aquest cas canvia de format.
1: En comptes de 2 grups de 10 equips, la temporada vinent hi haurà una primera fase amb 6 grups de 4 equips cadascun. El Barça, vigent campió de la competició, ha quedat enquadrat al grup E amb el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Orus danès. Els dos primers de cada grup es classificaran per a la ronda principal. Aquesta Champions masculina començarà al setembre.
0: També es va sortejar ahir, tancaran en vol, en aquest cas el calendari de la Lliga Guerreres.
1: L'únic català de la categoria, el KH7 Granollers, debutarà a casa i ho farà contra el Lobas de Tac Oviedo, nouvingut a la Lliga després d'aconseguir l'ascens.
0: En hoquei patins, l'Igualada va celebrar ahir pels carrers de la capital de l'Anoia l'hoquei Lliga masculina.
1: Centenars de persones van celebrar amb l'equip amb una rua pels carrers d'Igualada el títol de l'hoquei Lliga per al conjunt arlequinat, que no guanyava des de feia 29 anys. L'aconseguida dimarts a la Corunya és la sisena lliga de l'entitat.
0: En waterpolo, l'Astralpool Sabadell ha fet oficial la incorporació de Martina Terré.
1: Un dels grans fitxatges de l'estiu, el de la considerada una de les millors porteres del món, deixa Sant Andreu com uns acompanyes més i en aquest cas tria el nou Sabadell que dirigirà Enric Arnella per la temporada vinent. Martina Terré està ara concentrada amb la selecció espanyola per preparar el Mundial que es disputarà d'aquí a un mes a Sydney.
0: En ciclisme, Mireia Benito revalida el títol de contrarrellotge al Campionat d'Espanya.
1: La penedesenca es va imposar ahir a Aragó i suma el quart títol estatal consecutiu en categoria femenina. L'espluguina Paula Blasi, una de les favorites, va quedar finalment fora de les medalles després d'una actuació condicionada per la forta caiguda patinada en la preparació fa només dos dies.
0: I un últim apunt, en tennis, Marina Bassols cau a la segona ronda de la fase prèvia de Wimbledon.
1: La tennista blanenca no formarà part del quadre final del gran slam anglès després de perdre ahir en 3-7, 6-3 i un doble 1-6 contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: és últim divendres de temporada i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives a la xarxa. Seran diumenge, Sara, amb handbol i patinatge.
1: Exacte, Martí. A partir de la 1 es podran seguir en directe a la xarxa Més amb Bot TV, les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a les 4 de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic en la modalitat lliure en les categories júnior i sènior al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Divendres 26 de juny, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'aquest Mundial masculí, que ja es van definint els encreuaments de les primeres eliminatòries de setzens de final. Destaca un Països Baixos-Marroc. Ja confirmat, el comiat neerlandès amb el Lorana Frenkie de Jong, que ha guanyat aquesta matinada 1-3 a Tunísia, i una Tunísia que s'acomiada del Mundial i s'ha classificat com a primera del grup F, amb Japó segona, després d'empatar a 1 contra Suècia, que probablement també es classifiqui com una de les 8 millors terceres. Japó, de fet, ja sap que s'enfrontarà al Brasil a setzens de final, mentre que també hi ha confirmats un Sud-Àfrica-Canadà i un Estats Units-Bòsnia. Els Estats Units, que ja tenien la primera plaça del grup D assegurada, i han tancat la fase de grups amb derrota, 3-2 contra Turquia, que ja estava eliminada. Mentre que l'empat a 0 entre Austràlia i Paraguai deixava els australians segons i els paraguaians tercers amb 4 punts, per tant, segurament també passaran a setzens. Finalment, també ahir es va definir el grup E amb l'Equador, aconseguint en principi també la classificació com a tercer, després de guanyar 2-1 a Alemanya, remuntant el gol inicial de Sané, que queda primera, malgrat la derrota. Segona de grup és Costa d'Ivori, que va superar 2-0 a Curaçao, que també s'ha acomiadat del Mundial. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 9 de la nit es defineix el grup I, amb un Noruega-França que decidirà la primera plaça, a més del Senegal-Iraq, i a les 2 de la matinada el grup H, amb un Uruguai-Espanya que pot definir també la primera posició per al combinat espanyol, amb 9 catalans, recordem. Escoltem a la prèvia el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, sobre el nivell d'aquest Mundial i l'evolució del seu equip.
1: Es que hay tanta rivalidad, hay tanto nivel, desgraciadamente, de equipos que seguramente mediáticamente no tienen el reconocimiento futbolístico que en el campo lo tienen, que los profesionales los conocemos. Entonces, Cabo Verde, Arabia Saudí, ganarles es muy difícil, además de otras selecciones que ya habéis visto los resultados que están teniendo por ahí. Nosotros sabíamos que nos iba a costar mucho, no pensábamos llegar clasificados en la segunda jornada, y es ni más ni menos, insisto, el plan que teníamos establecido. Así que a trabajar y pelear el partido, que hasta ahora os he dicho que los más importantes eran en Cabo Verde y Arabia, pues no, el más importante del Mundial es Uruguay.
0: Sobre aquest proper rival, l'Uruguai de Marcelo Bielsa, que juga molt, perquè només ha sumat 2 punts després de 2 decebedors empats contra l'Arabia Saudita, també contra Cap Verd. De la Fuente avisava de la dificultat al seleccionador, que també reconeixia que no haurien de tocar moltes peces de l'últim 11 inicial, que va golejar Arabia Saudita.
1: Evidentemente no invita la actuación del otro día de los jugadores, no invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento, y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. El nivel de entrenamiento que estamos teniendo es fantástico, y eso también me invita a que esos jugadores que están demandando también, no una oportunidad, que esto no se trata de dar oportunidades, sino simplemente un reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo, porque desde la confianza que tengo en ellos sé que cualquiera que salga lo va a hacer bien. Yo ya sé el equipo que va a jugar.
0: I un últim document de la selecció espanyol. Evidentment estarem pendents de quin equip juga. En aquest cas parlant d'un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que encara no ha disposat de minuts, però que segons De La Fuente serà important en aquest torneig.
1: Pues es que todos van a ser muy importantes. Y Eric es un futbolista que esté en el campo más o menos es importante porque hace buenos a todos los demás. El nivel de entrenamiento, de exigencia de Eric el día a día es excepcional. Además de un grandísimo profesional, que yo lo conozco desde hace muchos años, es una grandísima persona y está siempre ayudando a los compañeros. Pero obviamente, claro que están demandando tener esa opción y la tendrán. Y serán importantes seguro. El jugador que ahora parece que puede estar ahí más a la sombra, seguro que va a tener una participación importante puede ser decisivo. Y pienso que Eric va a tener también en este Mundial, de una manera u otra, va a ser importantísimo. Ya lo es.
0: Aquesta propera matinada, a les 2, veurem si Amèrica o no a l'11, aquest Uruguai-Espanya, en què s'esperen que repeteixin això sí com a titulars Pedri i Dani Olmo, a banda de Pau Cubarsí i Lamine Yamal, per exemple. A la mateixa hora jugarà el Cap Verd Aràbia Saudita. I finalment, a les 5 de la matinada, es definirà el grup G, amb un Nova Zelanda-Bèlgica i un Egipte-Iran, la selecció nord-africana, amb el jove davanter del Barça, Hamza Abdelkarim, i arriba líder amb 4 punts, 2 més que Iran i Bèlgica, que n'han sumat 2, mentre que Nova Zelanda tanca el grup amb 1 punt.

0: Més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha anunciat que el porter Juan Carlos no seguirà al club el curs vinent, després de 7 temporades i 125 partits amb la samarreta blanca i vermella i d'aconseguir un ascens. El manxec de 38 anys, un dels capitans, tanca una etapa brillant al club, tot i haver perdut protagonisme sobre el terreny de joc des de l'arribada de Paulo Gazzaniga a la porteria i d'haver-se perdut també tot l'últim any per una greu lesió de genoll. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Juan Carlos va arribar a Montilivi l'estiu del 2019, coincidint amb el primer descens a segona. Una greu lesió de genoll a finals de l'agost passat l'ha deixat fora de combat durant tota aquesta temporada. Abans havia estat decisiu per donar el primer títol de la Copa Catalunya a l'equip a la tanda de penals contra l'Espanyol a Sabadell. Juan Carlos explicava a les xarxes del club què suposava per ell marxar del Girona.
2: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar, y hemos vivido de todo. Y estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
1: En el record gironí també quedarà els grans partits que va fer el curs 21-22, sobretot el tram final on va ser decisiu a Burgos per classificar-se pel play-off i contra l'Eibar i el Tenerife a la fase d'ascens.
0: Gràcies, Pau. D'altra banda, el Girona sí que ha ofert proposta de renovació a dos veterans més de l'equip, el santcuatenc David López i el capità Cristian Estuani. Es va configurar en aquest nou Girona a la segona divisió amb Quique Álvarez al capdavant. I en bàsquet, el Quitzenes Manresa ha anunciat en les últimes hores un parell d'anuncis, en aquest cas la renovació de Ferran Bassas per 2 anys i també el fitxatge d'Eric Vila, un altre català de la pivot gironia de 28 anys i 2,09 d'alçada que arriba procedent del Gran Canària, que recordem, ha baixat aquesta temporada a primera FEB i signa amb el club Manresa, com dèiem, per les dues pròximes temporades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El conjunt vegenc aprofita el descens de l'equip canari per incorporar un jugador que portarà centímetres, envergadura i capacitat de tir exterior al joc sota cistella del club Manresa. Amb aquest moviment, l'entitat s'assegura un jugador nacional de garanties que ja acumula 4 anys d'experiència a la Lliga Endesa. Biel Colomines és el director esportiu del Quitzenes Manresa.
4: L'Eric és un cupo que arriba en un moment de maduresa tot i haver tingut una temporada complicada a Gran Canària. Pensem que això el fa venir molta gana i ambició de seguir millorant i consolidar-se encara més a la Lliga CB. L'Eric Vila és un 4 de gran mida que ens aportarà a dimensió a la posició de la pivot i que destaca per bona amenaça de tir de 3 punts, coneixement del joc i una bona versatilitat per poder posar la pilota al terra des de la posició que juga.
3: Format a les categories inferiors del Futbol Club Barcelona, on va arribar a debutar de forma primerenca la temporada 2014-2015, Vila va completar la seva etapa formativa a les universitats americanes de Texas, Florida State i la Texas El Paso. Després del seu retorn a l'estat, va militar 3 temporades al bàsquet Girona, una al Rio Breogán i la darrera al conjunt canari, on ha signat unes mitjanes de 3,4 punts i 1,7 rebots per partit.
0: Gràcies, Jordi. En waterpolo fa uns dies parlàvem aquí a l'enjoc amb Javi Aznar del final del projecte del Club Natació Sant Andreu, que en els últims anys s'havia situat a l'elit del waterpolo europeu en categoria femenina. De fet, aquesta mateixa temporada va disputar la final de la Lliga, perduda contra el Mataró, i la final, la Final Four de la Champions. Tot i que un canvi en l'aposta pel club, del club en aquest equip, va fer que gran part de la plantilla i finalment també l'entrenador ho deixessin. I una d'elles és una de les condicionades millors porteres del món, si no la millor, i titular a la selecció espanyola campiona olímpica i d'Europa, Martina Tarré, que després de 7 anys a Sant Andreu fitxa per un projecte que arrenca de nou, el de l'Astral Pulsa d'ell, dirigit per Enric Arnella en substitució de David Palma. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
5: Tarré té 23 anys i arriba a Can Llong després de 7 temporades a l'equip andreuenc, que és una de les millors porteres del món i peça clau en els millors anys de la història del Club Natació Sant Andreu, incloent-hi la Champions de l'any passat, guanyada contra el mateix Natació Sabadell al Pireu, a Grècia. Completa així la tripleta d'incorporacions procedents del conjunt barceloní després de les arribades, també confirmades ja, de Paula Camus, la boia madrilenya, i de la sabadellenca Nona Pérez. També han arribat aquest estiu a Sabadell l'estatunidenca Ryan Neuschul i ha tornat la neerlandesa Marche Keuning.
0: Gràcies, Adri. De fet, en podem parlar ara mateix amb ella, amb la Martina Tarré, perquè la tenim al telèfon. Martina Tarré, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia a tots.
0: Com estàs ara, ja després d'unes hores de fer-se oficial el fitxatge?
6: La veritat que ara tranquil·la, ja també amb el final de temporada i les emocions una mica més relaxades, tranquil·la, contenta i amb ganes ara mateix no de començar, perquè ara pues, és el parón de seleccions i hem d'estar amb la selecció, però sí que amb ganes de començar aquest projecte amb un nou club.
0: Ara et pregunto pel Sabadell, també per la selecció, però deixem preguntar-te abans per aquesta desbandada al Sant Andreu que feia oficial fa uns dies, unes setmanes, la sortida de 12 jugadores. Com ha estat el procés i com l'heu viscut també des de dins les jugadores, tenint en compte que us heu jugat fins al final també títols amb aquesta final de Lliga i amb aquesta Final Four?
6: Bueno, jo crec que no ha sigut un moment fàcil. La veritat que, en el meu cas, no, després de tants anys marxar d'un lloc on ha estat casa teva no és fàcil. Però bueno, ho hem intentat gestionar de la millor manera possible. Potser ens ha faltat, no, en el final de temporada creure una mica més o deixar aquestes emocions, no, que teníem tan a flor de pell de banda per poder

0: donar la nostra millor versió tan bé com hem pogut. La veritat, en aquest sentit estic contenta perquè ens hem deixat amb tot el que teníem, tot el que podíem deixar-nos per intentar seguir creixent. I ja està, un final d'etapa xulo, no? Hem estat on hem volgut, jugant per una possible lliga, en una Final Four, jugant totes les finals que se'ns han plantejat a la temporada, excepte a la de la Final Four. I re, contenta, perquè pues, tot i la situació, no? Pues, l'equip era un equip estupendo i és un equip superhumà i amb el que m'he divertit molt, o sigui que en aquest sentit contenta.
1: Evidentment, hauria estat millor tancar aquesta etapa amb algun títol en si, però també, evidentment, lluitar fins al final compta i molt. I ara arribes a Can Llong, com dèiem, aquest Estrasburg Sabadell que ve de quedar-se fora després de 4 anys de la Final Four i també de Lliga. Per què Sabadell?
0: Bueno, perquè jo sempre he dit que al final em moc molt per projectes, ja no és tant, o sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Carnella, no, en aquest cas, venia amb un projecte molt xulo, de treballar molt, de créixer des del treball i no des del talent, i aquesta és la meva idea, vull dir, aquí amb el Javi he estat 7 anys creixent des del treball i no des del talent, i vull seguir creixent d'aquesta manera, i quan l'Enric em va trucar i em va dir, mira, aquesta és la meva idea... Sí que és veritat, no?, que el Sabadell pues, té moltes facilitats i òbviament té jugadores molt grans que podrien tirar només de talent, però que ell pues, el que vol és treballar des del treball, el dia a dia, i fer un equip, no?, que sigui molt, molt competent, però que sigui un equip i que actuï conjuntament, i això és el que a mi m'agrada i el que a mi em motiva també. I en aquest sentit, quan jo vaig parlar amb ell, pues, ja... vaig sentir, no?, aquesta punxada al cor que dic, hòstia, potser és el lloc, no? I, doncs pues mira, així és el que tocava moure'm, no?, en aquest sentit. Aleshores, el Sant Andreu ja no era una opció i pues, ara toca aquest canvi i amb moltes ganes, la veritat.
1: De fet, no és l'única que canvia aquest estiu Sant Andreu per Sabadell, que també ha incorporat, per exemple, la Nora Pérez, la Paula Camus. Entenc que la intenció d'aquest equip, tot i que sigui nou, com deies, és, i amb el nou entrenador, és que lluitar un cop més per tot, per tots els títols.
0: Sí, o sigui, al final també, o sigui, el que tampoc, vull dir, no tiraré sempre d'humilitat, de no, tal, tocarà treballar. Òbviament, el Sabadell fa una aposta amb jugadores de molt nivell, ja no només la Camus i jo, sinó la Marge Kuning i la Ryan Newshul, no? I, doncs, pues, bueno, haurem de donar la talla. Òbviament, no hi ha expectatives de pues, guanyar tots els títols que se'ns proposin, perquè, ja et dic, pues, és un equip nou, jo mai m'he ficat una expectativa de vull guanyar la Champions, no sé què, no. Vull jugar bé, espero que juguem bé, poder competir tots els partits, que sortim satisfetes del nostre treball i res, que estiguem contentes i que vulguem créixer juntes i ja està. O sigui, a mi els títols, no sé si ho he dit algun cop per aquí, però bueno, a mi els títols em són igual. El que importa és jugar bé amb les meves companyes i entrenar i que després pugui sortir en el partit el que hem entrenat.
1: Doncs seguirem, evidentment, la trajectòria d'aquest nou Estrasburg Sabadell de cara al curs que ve, a la temporada vinent. Acabo, abans d'haver incorporat el teu nou equip, toca selecció espanyola, ho deies ara, de fet ja esteu concentrades, entenc que amb la vista al Mundial, que es disputa més o menys en un mes.
0: Sí, exactament. Ara estem de concentració, estem uns dies ara al centre del rendiment 18 jugadores, i d'aquestes 18, després crec que en sortiran 3, i les altres volarem cap a Xina a fer una preparació amb Xina i Rússia prèvia a la marxada cap a Sydney. I amb moltes ganes, la veritat, un equip molt xulo. Tenim una baixa important, que és la de la Bea, que havia de tenir, bueno, per coses mèdiques, no podia venir aquest estiu. I aleshores, pues, bueno, les altres haurem de reforçar-nos una mica, no?, perquè no es noti molt la baixa de la Bea, però bueno, ja et dic que tenim jugadores amb molt de talent, molt jovenetes, que segur que tenen bons làtigos allà darrere amagats, i amb moltes ganes, la veritat.

0: Doncs Martina Tarré, que és portera de la selecció espanyola i que, com dèiem, d'aquí a un mes disputarà a Sydney aquesta fase final del Mundial, i ara d'aquest nou Sabadell, també, que vol recuperar el primer nivell també el waterpolo europeu. Martina, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort, que vagi molt bé l'estiu.
1: Moltes gràcies a vosaltres. It's Friday.

I acabem l'enjoc explicant-vos un parell de notícies d'última hora. Primer, la renovació. Ja n'hem parlat abans, de Ferran Bassas amb el Manresa, de bàsquet, evidentment estem parlant. I, en canvi, a la penya no continuarà Cameron Hunt, el jugador nord-americà que ha fet ús de la seva clàusula de sortida i contemplada en el seu contracte i, per tant, no continuarà a Badalona a la penya. Fins aquí, com dèiem, l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. L'enjoc ràdio tornarà al setembre, a la mateixa hora, com sempre, a la vostra ràdio local. Fins llavors, moltes gràcies per la confiança i molt bon estiu. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
1: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.
8: Bon dia, són les dues.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
10: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
8: Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
8: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi Pérez. És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
12: Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
13: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también.
12: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
8: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
12: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
8: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
12: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes, que ara només porten els comandaments.
8: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
12: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
8: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat que campió de la Lliga, Jordi Cochran.
14: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
8: El control de Soibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passa en 4 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Vint-i-dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fost de Camp Centelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi i als nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, molt bon dia, com està la situació?
15: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona. De fet, hi treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèrie de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, a mig matí s'han confinat 4 municipis, Tiana, Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
10: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
15: Era Núria Parlo, un conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara es mantindria una estona confinada. Les agents rurals calculen que l'incendi hauria afectat prop de 25 hectàrees. Els bombers, però, ens diuen que de moment no ho han pogut calcular.
8: Gràcies, Laura Serra, per aquesta última hora de l'incendi de Tiana, però paral·lelament els bombers treballen en l'extinció d'un altre foc, en aquest cas de vegetació agrícola a Tàrrega, a l'Urgell. Una vintena de dotacions i 4 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest incendi. Anem també fins allà, a Ràdio Tàrrega. Mariona Fígols, bon dia.
16: Bon dia. Bé, continua actiu l'incendi de vegetació agrícola al nucli de Santa Maria de Montmagastrell, al terme municipal de Tàrrega. Els bombers mantenen el dispositiu d'extinció amb 15 dotacions terrestres després que els mitjans aeris s'hagin retirat en constatar una evolució favorable del foc. Segons han informat els bombers, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
8: Gràcies, Mariona. I seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
12: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
8: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
12: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
1: Notícies en xarxa.
8: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Veneçuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
12: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
13: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
12: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
17: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
12: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
18: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
12: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
19: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
12: El Consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
20: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
21: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa, també és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
20: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
8: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
12: Malgrat l'increment, la coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de familiars i usuaris de residències. Maria José Carcelén.
0: Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025.
12: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
8: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-les servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Coronas és el portaveu d'Esquerra.
22: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
5: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
23: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
24: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
5: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
8: És 3:15, no deixem Barcelona, ja que una setmana per al Grand Départ, el Tour de França, tindrà afectacions en la mobilitat per carretera, tant diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a la capital, com dilluns 6 entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitza 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos. Judit Vallès, bon dia.
25: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
26: Tindrem un Procicat que estarà activat en
10: sempre alerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
25: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
1: Notícies en xarxa.
8: Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala polític dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
4: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
3: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
8: Doncs no deixem l'àmbit econòmic, perquè la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Avui s'ha presentat un projecte estratègic que preveu una vintena d'actuacions fins al 2035, amb una inversió que podria superar els 1.000 milions d'euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
6: Es tracta d'un full de ruta amb una vintena d'actuacions per transformar el territori des de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic, un projecte que l'alcalde Javier Reverter ha qualificat d'ambiciós i de futur.
7: És un projecte ambiciós, és un projecte de futur, és un projecte on realment valorem un pla integral que és la sostenibilitat, és el creixement, és el talent del jove, i sobretot un projecte on ens hem de sentir tots realitzats i que tots poguéssim confiar en tirar-ho endavant.
6: La iniciativa podria convertir l'abadia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la cimera de Nacions Unides de finals del 2027. Un projecte que té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros.
8: No deixem les Terres de l'Ebre. La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'Espai Joan Moreira en l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
9: La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual executiu municipal, que qüestiona la contractació dels treballs de la coberta i la neteja interior, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. El govern assegura que part de les obres es van executar abans de l'adjudicació formal, fins i tot després d'inaugurar l'espai. Per la seva banda, l'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat i defensa que tots els expedients es van tramitar correctament. Atribueix la denúncia a una estratègia política.
11: És evident que aquesta denúncia respon a una autorització politico-partidista de la justícia per part del senyor Jordán i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n va fer abans de la inauguració d'una de totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en aquest indret.
9: Mentrestant, la Fiscalia ja ha requerit la documentació dels contractes a l'Ajuntament i informació detallada sobre altres treballs adjudicats pel govern de Junts per Tortosa a la mateixa empresa.
8: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
25: Els fets han passat aquest matí. L'home que pateix un trastorn mental ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
8: I els Mossos localitzen un cos a la platja de Badalona.
25: Ara s'està a l'espera de la identificació per saber si es tracta d'un jove desaparegut ahir mentre nedava amb amics.
8: Thank you. És moment per a la cultura. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
2: Bon dia. Doncs els éssers humans han adaptat la torna a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition es ple de sistemàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals. Aquesta exposició de 4.000 metres quadrats és un dels elements centrals del Congrés Mundial d'Arquitectes que es celebra durant els dies 28 de juny al 2 de juliol. Ahir, arquitectes d'arreu del món participen en ponències i taules rodones per debatre com treballar de manera multidisciplinària per afrontar els reptes de futur derivats de les diferents crisis globals.
8: Gràcies, Neus Aragall, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans de diversos àmbits. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
14: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure Catalunya.
13: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya, es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.
8: I arriben els esports. Avui amb en Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
15: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se per 1-4 fora en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Dídac Plana.
16: Pues molt especial, perquè al final, com et dic, portant 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal, també, doncs, poder aixecar la primera lliga com a capità, un somni i la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
15: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
16: Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido, no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones.
15: En ciclisme, Mireia Benito ha tornat a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva. La de Llorenç del Penedès és la gran dominadora d'aquesta disciplina.
17: Cada año es diferente, ¿no? Cada año es especial y sí que este año quizás no venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues, quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
15: Paula Blasi, que va patir una caiguda fa uns dies entrenant, va acabar en quarta posició i a causa de les conseqüències d'aquest xoc ha decidit no participar en la prova en ruta de demà, en què era una de les principals favorites. I en futbol, el porter Juan Carlos del Girona deixa el club gironí després de 7 temporades al conjunt blanquivermell.
26: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar. Estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
15: Tampoc continuarà el conjunt gironí el porter Rubén Blanco, un Girona que ha anunciat dos amistosos de pretemporada, el primer contra l'Olot el 22 de juliol i el 29 d'aquest mateix mes, que rebrà el Castelló al conjunt gironí, i un espanyol que s'enfrontarà contra el Sabadell, també un altre dels confirmats dels partits de preparació dels equips catalans en aquest estiu.
8: Moltes gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Actualitzem la informació sobre els incendis que continuen actius. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta.
18: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
19: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
20: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
19: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
21: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
22: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
27: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
22: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
27: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
22: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
27: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà a Arenys. Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosch i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
3: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
4: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
3: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
3: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament també en l'àmbit laboral.
0: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
3: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten als comandaments.
0: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
3: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
0: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
5: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És l'última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com estarà mateix la situació?
6: Molt bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de tornar, de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una trentena de dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosch i de l'Albert La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombards, Mas Ports i Mascolls, aquesta última del municipi veí d'Alella, tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven, perquè han detectat 5 focus inicials, però així ho estan investigant, L'incendi afecta la serralada de Marina i, de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys la superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
0: Gràcies, Laura Cera, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, l'Urgell. Es tracta, en aquest cas, d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
3: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
0: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat, en aquest cas, 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
3: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
0: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
3: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
1: Notícies en xarxa.
0: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
3: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
4: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
3: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
7: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
3: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat avui amb un minut de silenci. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
8: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
3: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
0: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, amb un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
10: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa, també és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
9: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
3: El desnonament s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo.
11: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions del risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-les servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
13: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
12: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
14: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
15: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
12: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la de que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
16: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
17: Tindrem un Procicat que estarà activat sempre alerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
16: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: Són 3:15 i, Judit, seguim amb tu, perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
16: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa.
0: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040 que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
18: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments, que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
19: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i, a més, hi haurà més competència.
18: Per la SAPA, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que, per aquest motiu, la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
0: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del Pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
20: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que suma la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
21: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, pogués tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
20: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
0: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
22: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa han millorat l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
2: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
22: Actualment, el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
0: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
3: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
0: I més d'un miler de persones signen un

0: El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
1: Bon dia. Els éssers humans han anat adaptant l'entorn a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architectures for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
0: Seguim amb música, perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del festival NEC, enmig d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
2: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean en The Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el rhythm and blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grimà, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
3: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones. Hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
2: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
0: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
4: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
5: S'ha patit molt. Al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys.
4: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera etapa, en la seva primera temporada a la banqueta.
6: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
4: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escorta nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'aler basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb el Lleida Tans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos, els dos porters. També ha confirmat 2 amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol que rebrà el Castelló a la Ciutat Esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la Ciutat Esportiva de Níjar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Terré, de 23 anys procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat també en el programa de l'enjoc d'aquest divendres.
7: Em moc molt per projectes, ja no és tant, o sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no, en aquest cas, venia amb un un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat.

0: que el Sabadell pues, té moltes facilitats.
1: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. A la temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà dues fases abans dels quarts de final. I acabem amb dos apunts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge juga Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un quart de 12 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pujó, que entrarà al Peníscola.
2: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
2: Els minairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles, i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina, i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
1: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
2: Que són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits. Tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles. De tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan estaven tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
1: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres. al·licient principal de la ruta dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
2: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó. I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al tarter dels Minairons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
1: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
2: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i, per tant, el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
1: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Minairons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
2: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el tarter i que permet, d'una banda, veure el tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Minairons, i fins que s'acaba donant el tomb completament en el tarter.
1: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
2: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, el estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'alguna manera. No? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
1: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Minairons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
2: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlava mare, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canut dels Minairons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís. No? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Minairons exigint-los que els demanés feina i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser digue'ls que anessin arreplegant tots els rocs que veiessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat. No? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
1: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes, de Pep Coll, o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
2: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs, va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
1: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
2: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs on ho inclinava a fer el petó al noi i la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar, es va perdut, veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
1: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu-vos guard, com anem?
1: Molt bé. Cap on ens portes avui? Aviam.
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. En sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de galzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta. I d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre pins i alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, és la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures, acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància doncs, recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi 1,5/5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1,25.000.
1: I referències al núvol.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
2: Salut i república.
0: Sindes. Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen els hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a la illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldives, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort, potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès, que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si esculls una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà, en concret l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
3: Ràdio Arenys. Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
4: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I Arenys de Munt, al costat del pàdel, a la zona esportiva.
3: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
4: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
3: Ràdio Arenys.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé amb la col·laboració de la Pimilian Miró, en Josep Maria Asensio i la Estíbaliz Azabal i el control tècnic en Joan Bosch.

L'enemic és dins teu. Hi havia una vegada un monjo que en tot moment cercava la perfecció. No suportava la menor imperfecció en els càntics religiosos, una arruga a la roba, un plat mal rentat, una paraula mal dita, ni un error o equivocació per insignificant que fos. Li semblava intolerable quan un company badallava durant els oficis religiosos o si veia un gra de pols als bancs de l'església. Amb els seus companys de monestir patia molt. Convençut que allà no hi trobaria mai la perfecció, va demanar permís a l'abat per anar-se'n a viure completament sol. Se'n va endur l'imprescindible, alguna roba, els llibres de pregària i un càntir per agafar aigua del riu. Per dormir va triar un vell paratge i va passar la nit fent pregària. A trenc d'alba es van desvetllar els ocells i les flors i el monjo va pensar, agraït, que allà sí que per fi hi trobaria la perfecció tan desitjada. A mig matí va tenir una mica de set. Va anar al riu a buscar aigua i encarregar-se el canti se li va vessar una mica del seu contingut. No va acceptar aquesta mínima imperfecció, sinó que va llançar tota l'aigua amb dèspit, de manera que se li van mullar els peus i es va enfangar amb la pols del camí. Va tornar a agafar l'aigua i de nou se li va vessar. Va repetir l'operació amb certa inquietud i quan se li va vessar per tercer cop, encès d'ira, va trencar el canti. La causa de la meva ira no està en els altres, va pensar més tard, quan ja s'havia calmat. L'enemic és aquí dins. Va tornar al monestir, va demanar perdó i des d'aquell dia va començar a mirar els seus companys amb una mirada nova i plena d'afecte.

0: versió d'en Llach. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per aprendre dels que saben. Tinguis sempre al cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar-hi, és el teu destí, però no forcis gens la travessia. És preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fondegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riqueses. Ítaca t'ha donat el vell viatge. Sense ella no hauries sortit. I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat. Savi, com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les Ítaques.
1: Mots de pau. Els mots de pau resten en silenci. Silenci que gela el cor. Silenci sols trencat per els crits de dolor, de dolor que, com l'aigua caiguda sobre les llambordes, ens penetra el cor. Un sol mot seria suficient per viure la pau desitjada. Pau malversada per la mesquinesa dels homes. Mots que des de l'ànima demano repliquin el sentiment de la pau i siguin un cant d'esperança.

us deixo una poesia de Lou Andrea Salomé a Nietzsche. Pregària a la vida. Sens dubte, un amic estima el seu amic com jo t'estimo a tu. Vida plena d'enigmes. El mateix si m'has fet cridar de goig que plorar. El mateix si m'has donat patiment que plaer. Jo t'estimo amb la teva felicitat i la teva aflicció. I si cal que m'aniquilis, m'arrencaré dels teus braços amb dolor com s'arranca l'amic del pit del seu amic. Amb totes les meves forces t'abraço. Deixa que la teva flama encengui el meu esperit i que, en l'ardor de la lluita, trobi jo la solució a l'enigma del teu ésser. Pensar i viure durant mil·lennis llança plenament el teu contingut. Si ja no et queda cap felicitat per donar-me, bé, encara tens el teu patiment.

La tendresa, de Josep Torrents Missé. Hi ha dos qualitats de l'ésser humà que sempre m'han captivat. La bondat i la tendresa, dues cares de l'amor. La tendresa per mi és com una llum de primavera que desperta l'ombra d'un bosc. És la filla de l'amor, germana de la bondat i mare de la vida. La tendresa és silenciosa i si s'expressa mitjançant el llenguatge, ho fa des del cor. Però no reclama ser vista ni aprovada. Observa, s'emociona i és. I és una carícia gratuïta, com la melodia d'un violí, un sospir de l'ànima que sempre ens acarona. Però la tendresa té moltes virtuts i infinites formes d'actuar. De vegades és només una pausa, com aquell silenci que es fa tan llarg abans d'una abraçada, o és un somriure, un petó al front, o ser pacient, saber escoltar, sostenir algú que plora, o tenir cura i atenció dels qui estimem. I davant del món que vivim, que ens empenya a competir i el triomf personal per sobre de tot, ella tria cuidar, respectar i escoltar. I mentre la bondat és l'amor que ho dona tot, la tendresa és l'amor que s'agenolla per comprendre i abraçar aquells qui pateixen. Per això, la tendresa és la mare de la vida.

Us deixo una poesia d'Anna Maria Oviedo Palomares. La meva mare diu que fa més de 2.000 anys un estel va il·luminar el cel durant dies, després d'un naixement. Aquí segueixen naixent nens cada dia. I jo em pregunto si tots no mereixen la lluïssor del seu corresponent astre. Em respon, una resplendor de coets i missils. No porten mirra, ni encens, ni or. Fa temps que ja no coneixem més ofrena que la guerra.

encara que Sant Joan ja ha passat, m'agradaria recitar aquest poema de Joan Maragall, Sant Joan. Ja les podeu fer ben altes, les fogueres, aquest any. Cal que brillin lluny i es vegin els focs d'aquest Sant Joan. Cal que es vegin de València, de Ponent i de Llevant. I en fareu també en la serra perquè els vegin més enllà i el crit d'una sola llengua s'alci dels llocs més distants, omplint els aires encesos d'un clamor de llibertat.

En aquests moments llegirem un poema de la Mireia Aldavo. Els poetes, normalment, sempre escrivim o escriuen sobre emocions, però de tant en tant també hi ha poetes que escriuen sobre la seva pròpia realitat. Sí. I aquesta, la Mireia Aldavo, tenia una perecúcia. I deia, com la pell cou la pell llagada d'escoltar el brunzit diari, els sorolls diaris, les converses fermentades, reiterades, buides de llavor. Les veus dels teixits vius i els sintètics s'escolen per la clòquea i fan niu dins el crani, un regne inhòspit de boscos grisos i blancs. Els decibels sonen al tacte, vibren els òrgans i els ossos, les cèl·lules fins a rompre's. Els acúfers desafien el silenci i col·lapsen endins les vísceres oients. Només en resta l'intacte de la pell i l'idioma. S'entén la seva veu i de sovint els vint atzers. Jo l'escolto tot, tot, excepte el cos que em parla.

0: I avui, per acomiadar-nos, farem volar la nostra imaginació amb tres poemes curts en els que intervindrem un servidor, en Josep Torrents, en Josep Maria Asensio i l'Estíbaliz Azabal. I, per acabar, la P. Milian, com sempre, ens farà reflexionar amb una cita, en aquest cas, de George Orwell. Espero que la nostra selecció us agradi. Cançó de la vella confiança de Clementina Arderiu. A l'amant he donades totes les claus, jo tinc totes les seves, i fem les paus. Però resta una cambra al fons del fons, on entrar no podríem ni breus segons.
1: En principi, tot és un somni. La vida ja se'n cuida d'endinsar-nos a la realitat. Realitat que sovint és un somni.
2: Haiku de Joana Navarro. Quan tot es fa fosc, les gavines semblen versos, el mar, poesia.
3: Viure no és l'important. Triomfar no és res. L'important és saber mantenir-se humà.
0: Sí, senyors, sí, senyores, amics i amigues oients. L'important és això, que passa que la cançó a vegades es transgiversa. Jo vull fer un comentari del Orwell, que George Orwell, amb aquestes dues línies, comparteix amb aquesta cita la seva filosofia humanista, que m'encanta, no?
3: Sí.
0: Ell no menysprea la vida biològica, sinó que reivindica la vida digna. En un món actual que ens empeny... Bueno, sempre diem el mateix, però és que és així.
2: És així.
0: Ens empeny, sí. Diguéssim, el triomf, la xarxa social, la feina, l'estatus social... Simplement, Orwell ens recorda que l'única derrota és la pèrdua de la pròpia essència. Jo comparteixo una miqueta aquesta línia, no? Poder perquè també m'he especialitzat, com sabeu perfectament, doncs, en un tipus de psicologia que ja remarca tots aquests fets, la psicologia humanista, no? Que ens parla, doncs, de l'humanisme del segle XX, però que en el segle XXI es continua repetint el mateix, no? De no perdre la nostra essència i d'intentar aproximar-nos a la nostra manera de ser.
1: Però el segle XXI, l'humanisme del segle XXI, és deficitari.
3: Jo crec que el segle XXI està en crisi.
1: És deficitari.
3: Està en crisi. I jo crec que tindríem que reivindicar a Orwell i llegir, qui no ho hagi llegit, 1984 i altres llibres d'ell que són molt, molt didàctics. I a eleccionadors, vull dir.
1: Hi ha molts núvols negres en aquests moments. Sí. Hi ha núvols blancs. Potser hi ha més núvols blancs que negres, però es veuen els negres. I els negres t'has de xuplugar.
3: Tapa la llum.
0: També un poema que has llegit molt ben parit, La meva mare, d'Anna Maria Oviedo, sí. Que és el que comentem, és la continuació, diguéssim, del que comentem. La meva mare diu que fa més de 2.000 anys un estel va il·luminar el cel. Punts suspensius. Fa temps que ja no coneixem més ofrena que la guerra. Efectivament, ja ni se'n parla. Per què no se'n parla ara mateix? Per què ho passem per alt? Perquè és normal que la gent es mati amb missils, que és una nova fórmula per aniquilar i destruir la vida humana. No, jo continuaré reivindicant el mateix. I gràcies, Pi, per aquest poema... per aquest poema i també per aquestes paraules de l'Orwell i també gràcies a tots nosaltres perquè el que fem és reivindicar la pau, no? Com tu també molt bé expresses en aquest poema teu, no? Mots de pau. Què fas al final? Bé, són impressions meves, ara m'estic emocionant i m'aboco. Què vull dir? Que estàs reivindicant la pau, però la pau no és algo que ve donada de perquè sí.
1: No.
0: És una pau que s'ha de treballar. Ara mateix no l'estem treballant perquè permetem el que està passant.

0: passant en el món, no? Aleshores, penso que s'ha de construir i treballar i s'ha de defensar activament. És així. Jo aquest dia vaig tenir la sort de, en aquesta casa, se'm va entrevistar. No vull aplaudiments, per això. Però vam tocar un tema a Temps de Salut que es parlava de les pors i les fòbies. Llavors, un company... va sortir el tema del servei militar aquí i allà, i se'm pregunta què em pensava jo del servei militar o què em pensava de l'exèrcit. Dic, mira, jo si vols t'ho diré, i ho torno a repetir, jo em defineixo no violent i pacifista. Em defineixo d'aquesta manera. I si hem de parlar de Gandhi, o hem de parlar de Martin Luther King, o hem de parlar d'en Pep Torrents, o de Josep Maria Asensio, o de la P. Milian, o de l'Esti, en parlarem, perquè crec que tots en pensem més o menys el mateix. Si no ens pronunciem, si no fem un pas per dir, ep, això no ho vull a la meva vida, continuarà existint. Dit això, cedeixo la paraula a un altre company de la taula.
1: Jo només vull dir una cosa, que les guerres actuals, com la de la immensa majoria de la història, no les podem triar. Són guerres que ens venen donades i que nosaltres, com a ciutadans, no tenim poder. Fixeu-vos que els mitjans de comunicació parlen de lo que volen. Ara no existeix Ucrània, abans existia Ucrània, ara és Iran, quan realment hi ha matances al Líban. O sigui, crec que no tenim cap poder. I a mi això em crea una impotència enorme, i la impotència em crea una frustració bestial.
2: És la guerra del poder econòmic. No hi ha persones, no hi ha sentiments. L'humanisme que parlàvem del segle XX no existeix en el segle XXI.
1: No.
2: I la gent no té espai on viure. I busca espais. I busca realitats que no són seves i que la cerca perquè no troben aquell moment per viure.
0: També recordem, aprofitant tots els textos i poemes que hem aportat en avui, que m'han semblat magnífics, recordar doncs les paraules, no d'en Llach, però va ser una versió d'en Llach, i taca no. A mi em connecta amb que amb l'única derrota a la vida autèntica no és no arribar, no és no arribar. Tinc aquest objectiu. Bueno, què passa si no arribes? Sinó que, a veure, la cosa seria arribar sense haver après a mirar, a observar, a sentir. Tant se val si arribes i no. Tant se val. No sé com ho veus,
3: sí,
0: tu,
3: sí,
0: Esti.
3: Sí, sí, m'agrada perquè és... O sigui, l'important és sortir. O sigui, si no surts, no hi arribaràs. Potser no hi arribes, però és que si no surts, no?
0: No hi arribes mai.
3: No ho faràs.
0: Molt bé.
2: I al final hi ha una frase teva molt bona, una frase d'aquest poema que diu i si taca la trobes pobra, no t'ha enganyat.
0: Molt bé, doncs si casa amb aquestes paraules, que no ens ha enganyat i taca...
2: Sabi com t'has fet.
0: Ens hem d'acomiadar. Abraçades i petons.
1: Pau i poesia.
3: Visca la poesia.
2: Fem poesia.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 589 morts, 2.980 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota les runes. És el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres a Venezuela. S'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar que estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Venezuela. Des de Caracas, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni avui a la xarxa.
7: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
6: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats als fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Illa ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat.
8: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
6: La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. La investigació és oberta arran d'una denúncia de l'actual equip municipal. L'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat, defensa que tots els expedients es van tramitar correctament i atribueix la denúncia a una estratègia política. I Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a una borsa amb el compromís d'obtenir-lo en el futur. Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir les vacants i les baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se en un requisit. I el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia per una pròrroga a 4-6 en el quart partit de la final.

0: de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest divendres 26 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Continuarem descobrint el nostre mar amb en Boris Weisman. Ens explicaran un conte relacionat amb el mar i el Delta de l'Ebre. Ens submergirem per parlar de la restauració dels hàbitats marins. Descobrirem el secret més preciat dels pescadors, les senyes. Participarem a la Women's Champions Cup i acabarem el programa d'avui, com ho fem sempre, fent un repàs d'agenda. Estarem aquí fins les 6 de la tarda arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé, gràcies, i esperar el cap de setmana. Ara feia una miqueta de cel.
1: Sí, no, el cap de setmana ja és aquí.
2: Ja el tenim a tocar.
1: Aquesta setmana, 4 dies, han passat volant, o sigui que totes les setmanes podrien ser així.
2: Home... Jo no el posaria el dimecres, el posaria potser el dimarts, no?
1: Sí, sí,
2: o dijous, millor. O dijous, i així farem pont.
1: Va, t'ho compro.
2: Vinga, va. La setmana vinent, per favor, la festa, el proper dijous. El dia 2 de juliol celebrem alguna cosa especial?
1: 2 de juliol, no.
2: Sí, has de dir que sí.
1: Ah, sí,
2: que tenim festa, tots.
1: Tots, vinga.
2: Tots cap a casa, vinga, va.
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Pues endivineu, estic molt bé, molt contenta, molt feliç. És divendres, fa calor, sol hora a la platja. No sé, només vull estar
1: remullada. Sol hora a la platja. La veritat, ara el més important, sol hora a la platja.
3: Sí, ara mateix, vull dir... És que és hora d'estar a la platja, Marina, o no?
1: Sí, tot i que jo hi vaig a les 7 del matí, sempre té més emoció.
3: Bueno... Bueno, però per a la gent...
1: Normal.
3: No ho sé. Sí, no ho volia dir, però...
1: M'és igual, ho pots dir. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Doncs prop de bé, perquè encara no ens hem fos. O sigui, jo em pensava que el de camí entre casa i a la ràdio, que si no us ho he dit cap vegada, fa pujada, i ara l'estiu això es pateix més, em pensava que m'aniria derritint pel camí a mesura que vagi pujant i anar derritint, perquè he sortit de casa 37 graus. O sigui, són només si us dic això.
1: Doncs ànims. Sort. Aquí a Tarragona jo tinc sort la sensació que les temperatures m'han baixat i seguim igual que la setmana passada, però no passa res.
4: Però oficialment ja no hi ha una de calor. Bé, corramos un putido velo. Li volia dir una cosa al Oriol. Repassant agenda d'aquest cap de setmana, he vist que aquest cap de setmana a l'Estartit hi ha trobada de gegants mariners. Estàs al loro, no, suposo't?
5: Sí, estic. Ho he vist. I és veritat, és la segona. L'any passat ja es va fer amb una trobada de gegants mariners i aquest any hi tornen, sí.
1: Oriol, Leo, des de Ràdio Arenys. Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Digues, Sergi.
4: No, que per il·lusions. Ho vaig repassar fent l'agenda d'aquest cap de setmana que escoltareu avui a última hora del programa i vaig pensar directament en l'Oriol. Gegants, mar, blanco i en botella.
5: Doncs sí. A més, els gegants d'Arenys, la meva Carmeta, els gegantons d'Arenys, diguem-ne, la parella de gegants més petita, que són els mariners, que ja en van parlar també en el programa, i van anar-hi l'any passat i tornen.
1: Ah, molt bé. Doncs a veure aquesta trobada, què tal va, i esperem que hi hagi molts gegants, perquè n'hem descobert molts aquí, gràcies a tu, Oriol. Vinga, va.
5: No hi van tots, els que són mariners, ni van poquets, trobo jo, podrien anar-n'hi molts més. El que passa és que el paisatge, arran de mar, la trobada, ha de ser molt bonic.
1: Tot molt bonic. Vinga, va, deixem la trobada de gegants, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: l'actualitat.
1: Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que l'anxova de l'escala i la pesca del peix blau s'emporten el reconeixement institucional en el Dia Mundial de l'Empresa, Sergi.
2: Doncs sí, la Generalitat ha commemorat el Dia Mundial de l'Empresa i un dels seus actes ha tingut lloc a l'escala com a seu. La directora general de Turisme de la Generalitat, Cristina Lager, ha visitat la confraria de pescadors de l'escala i la fàbrica d'anxoves Callols Serrats. En aquesta visita institucional, el govern ha volgut destacar el poder del producte de proximitat per l'impuls del turisme de qualitat i la importància del sector primari, evidentment, en el desenvolupament empresarial i econòmic del país. Escoltem a Cristina Lager.
3: Doncs jo crec que l'escala, com a capital del peix blau de Catalunya i possiblement d'Espanya, era el lloc perfecte per venir a explicar la vinculació que té el turisme amb l'empresa, la destinació, el producte de proximitat, la innovació. I què millor que l'anxova mil·lenària, per fer entendre que aquest país, el turisme, es sustenta no només de que tenim una costa meravellosa i un temps magnífic, sinó perquè tenim cultura, tenim enogastronomia, tenim història, tenim productors com els productors de les anxoves que estan aquí fent-les manualment, i això ens dona un producte que ens porta molt més enllà de les nostres fronteres.
2: La directora ha visitat la cofradia de pescadors i el port de l'Escala, on han rebut Josep Lluís Sureda, que és el patró major, i Josep Bofill, alcalde de l'Escala. Han mantingut una xerrada productiva i han visitat les instal·lacions. Després, la directora general, en companyia de l'àrea de turisme de l'Escala i Empordà Turisme, s'han atensat a la fàbrica d'anxoves Callols Serrats, una visita en què el producte de l'anxova en Saló ha exemplificat a la perfecció el poder del producte de proximitat en la promoció turística del territori.
3: Precisament això que estem fent avui, l'anxova, la enogastronomia, totes les rutes del vi que tenim, que aquí a l'Empordà n'hi han de meravelloses, fa que el visitant vulgui venir a qualsevol època de l'any. Perquè el sol i platja, que és fantàstic i ens agrada tot, el fas una estoneta. La resta del dia vols cultura, vols gastronomia, vols entendre el país. I el turisme té una cosa meravellosa, i és que ens ajuda a explicar al món qui hem sigut, qui som i què volem ser.
2: L'empresariat anxover de l'Escala agraeix el reconeixement, evidentment, però també reclama al mateix temps millorar els entrebancs per tirar endavant l'empresa. Escoltem a Martí Callol, gerent de l'empresa d'anxoves Callol i Serrats.
4: Una empresa petita, una empresa familiar, doncs dona molt de valor, doncs, que se'ns reconegui des de les institucions, perquè realment doncs, cada any doncs, és més difícil doncs, portar una empresa endavant. I ja tenim molts entrebancs de nivells administratius, a nivells d'impostos, i realment doncs, costa molt treballar i costa molt tirar endavant, i bueno, doncs, intentem fer-ho de la millor manera possible i treure un producte de qualitat, un producte artesà, un producte doncs, que valori el mercat.
2: Per acabar la jornada, Cristina Lager va fer la darrera parada a la Costa Brava, a Llafranc, en aquest cas centrada en el sector de la restauració.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ametlla de Mar es prepara per viure del 26 al 29 de juny unes festes de Sant Pere marcades per tradicions emblemàtiques de les revetlles populars, les degustacions gastronòmiques i els actes religiosos en honor al patró dels pescadors. La nova confraria es convertirà en l'epicentre d'una celebració que manté viu l'esperit mariner del municipi Sel.
5: Així és, Marina. Les festes de Sant Pere tornaran a convertir el port de l'Ametlla de Mar en un punt de trobada per a caleros i visitants, amb 4 dies d'activitats que combinen tradició, música, esport, gastronomia i cultura popular. La celebració arrenca avui divendres 26 de juny amb una nova edició del Mundialito de Sant Pere 3x3 al Parc del Bon Repòs i una primera nit de concerts amb les actuacions de Baldats i el DJ Ian Margalef. Un dels moments destacats arribarà dissabte amb la degustació de tastets de mar, que permetrà assaborir peix blau i gambeta blanca de proximitat. Una iniciativa organitzada per la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar amb la col·laboració de l'OPP 92 Pescadors de la província de Tarragona i maridada amb vins de la DO Priorat i amb l'ambientació musical del DJ Esteban. La jornada també recuperarà 2 de les tradicions més arrelades de les festes marineres. La barra del cos, considerada un dels actes més emblemàtics del patrimoni pesquer local, i les curses de bots, que tornen enguany de la mà dels quintos. La nit acabarà amb la revetlla popular de l'orquestra Waikiki i una sessió de Discoteca Mòbil amb Sam Tech i Sergi Calero. El diumenge començarà amb la marxa BTT Sant Pere 2026, una nova sardinada popular i la tradicional tirada al plat. A la tarda, els quintos i quintes i la xaranga protagonitzaran el Correbars, mentre que l'entorn de la confraria acollirà una festa de l'espuma per a totes les edats. La música continuarà entrada la nit amb una nova revetlla popular protagonitzada per Los Cranios i Rodemis, abans de donar pas a una altra sessió de discoteca mòbil. Escoltem a Miquel Brull, president de la confraria de pescadors de Sant Pere.
0: O sigui, el que dona brillo i el que dona continuïtat és la joventut. I ara, des de fa uns anys per aquí, pues, bueno, hem anat aconseguint a poc a poc introduir-los més dins de les festes i tot això, i ara pues, la joventut s'aboca, a l'abocar-se la joventut, que passa, doncs, hi ha molta més gent allà baix al moll, tothom té més ganes de fer coses, i clar, doncs, això també és un al·licient per a nosaltres, per a continuar fent festes, perquè veus que la joventut es penya. El que hem de procurar és que la joventut es penya, perquè són ells els que, al cap i a la fi, és el relleu, no? Són ells els que han de sentir-se aquestes festes com a seus, i per tant, s'han de viure també per ells, no només per la gent gran, s'han d'intentar fer les festes per a tots, però sobretot, molt encara, és la joventut, que se sentia partícip d'aquestes festes de joventut.
5: Els actes culminaran dilluns 29 de juny, dia de Sant Pere, amb el lliurament dels premis dels concursos de literatura i dibuix, organitzats amb la participació de l'Institut Mare de Déu de la Candelera i l'Escola Sant Jordi. A continuació tindrà lloc la missa solemne en honor a Sant Pere Pescador i cap al vespre la tradicional processó marítima, un dels moments més emotius i esperats de la festa, que finalitzarà amb un castell de focs artificials acompanyat musicalment per la banda de la Cala. La darrera revetlla de les festes anirà a càrrec de los juniors abans del DJ Xampany i Pastes, que posarà el punt i final a una de les celebracions que any rere any continuen reivindicant l'essència marinera de l'Ametlla de Mar i el vincle de tot un poble amb lo seu patró, Sant Pere.
1: Fins les costes del Garraf. En surt aquest matí a Sitges, poc abans de les 9 del matí, s'ha rebut l'avís d'una dona ferida al seu domicili, presumptament pel seu fill. L'home ha fugit després direcció a la platja i s'ha endinsat a l'aigua per fugir dels cossos policials. Carla.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a Sitges un home armat amb una arma blanca que ha ferit la seva mare i tot seguit ha fugit. La dona ha resultat ferida, però no es pateix per la seva vida. El detingut ha entrat a l'aigua fugint de la policia i ha nedat un bon tros fins a la platja de la Ribera, el que ha obligat a tancar durant una estona la platja de Sitges. Els cossos policials han activat diverses patrulles alhora que, per precaució, s'ha fet fora els banyistes. Una desena de vehicles de Mossos, dues de policia local i diverses ambulàncies del SEM i el GRAE, grup d'actuacions especials dels bombers, s'han activat en aquest operatiu d'emergència fins que han aconseguit interceptar-lo dins de l'aigua. Finalment, ha estat detingut i traslladat a un centre hospitalari. Segons fonts policials, l'home podria patir algun tipus de trastorn mental.
1: I dilluns comencen les obres de remodelació de l'estació d'autobusos de Vilanova, situada a la plaça d'Eduard Maristany, amb canvis provisionals en les parades i l'aparcament.
6: En concret, se suprimeixen des de dilluns les places d'aparcament de l'Avinguda del Ferrocarril i dels laterals del monument per permetre l'inici dels treballs. També quedaran afectades les places reservades per a persones amb mobilitat reduïda situades en aquest àmbit. L'actuació que executa la Generalitat permetrà construir dues noves andanes per millorar el funcionament de la terminal, reparar les marquesines, renovar paviment i instal·lar un nou mòdul de serveis sanitaris destinat als conductors d'autobusos i taxis. Ara començaran els treballs previs, però a partir del 6 de juliol, coincidint amb l'inici de les obres principals, la majoria de les parades d'autobús es traslladaran temporalment. L'avinguda de Víctor Balaguer concentrarà les arribades i sortides dels autobusos interurbans i a l'avinguda del ferrocarril s'ubicaran les parades del servei express i de les línies L68 i L72. La resta de serveis s'adaptaran a la nova configuració provisional de la terminal. Tot i les obres, es mantindrà la circulació de vehicles per l'entorn de la plaça amb algunes restriccions puntuals.
1: Anem cap a les costes del Maresme. L'àrea de Medi Ambient d'Arenys preveu instal·lar una barana d'accés a la platja de la Picòrdia. La col·locació de les plataformes flotants es farà aquests dies abans que comenci el juliol. També s'ha ampliat el servei de lavabos públics, Oriol.
7: Doncs sí, Marina, la proposta ja s'havia avançat fa setmanes com una possibilitat. Ara, amb la nova situació financera de l'Ajuntament, ja s'ha demanat un pressupost per comprar aquesta barana d'acer inoxidable per la Picòrdia, un model que tenen a Caldes d'Estrac i que facilitaria l'accés a l'aigua a les persones grans o a mobilitat reduïda. Ricard Argemí és tècnic de Medi Ambient i el podem escoltar al programa a la ràdio.
8: Com a novetat, encara no confirmada, una demanda que ens feien molts veïns, que és una barana d'accés a la platja, per la, doncs, la gent que no pot entrar per als seus propis mitjans, diguéssim, al mar, doncs tindre una brana que l'acompanyi. I a nosaltres ens preocupava sobretot doncs, aquest desnivell que hi ha, perquè sí que n'hi ha a la platja de la Picòrdia, sí. Amb aquest desnivell que hi ha, doncs, en quan entres al mar i un metre després que fa una mica de desnivell. Però sembla que és una nova barana d'aquestes sí. que han creat i que es veu que pot aguantar això i que no hi ha cap problema.
7: En tot cas, aquesta proposta només es podria posar a la zona del costat del port, que queda més protegida del vent i d'un temporal. Si finalment en aquest espai no és possible, s'haurà de descartar aquesta opció. En paral·lel, hi ha altres elements que encara estan pendents de col·locar perquè les platges d'Arenys estiguin completament enllestides abans del juliol. Un d'ells són les plataformes flotants i pel que fa als lavabos públics, la majoria estan col·locats, però quedaria la possibilitat d'un nou bany al pàrquing de la Musclera. Per tant, les platges disposaran del servei habituals, com ara lavabos públics, papereres, bancs, jocs infantils, línies de vida i també passeres.
8: Hem posat 14 passeres, si no recordo malament, hem posat 14 passeres entre les dues, sí. entre les dues platges. No compto la Musclera perquè, ja sabem, és una platja que apareix i desapareix quan sí. a ella li ve de gust.
2: Platja.
8: I sí que el que intentarem és moure un dels lavabos que hem posat al Cavalló per posar-lo a la Musclera. Però prèviament s'han de posar unes estaques per delimitar-ho, perquè si no aquell lavabo mòbil pot acabar al mar.
7: Finalment, des de Medi Ambient s'ha demanat a l'empresa de manteniment un reforç de la nova delimitació de la zona de l'espai sorrenc del Cavalló per evitar que els gossos hi entrin. Es farà amb una malla de coco per mantenir aquesta zona de protecció del capironat marí, una espècie en perill d'extinció present a Arenys. Pel que fa al trànsit, s'ha tornat a fer una neteja del Rial de la Ser per garantir un segon accés de vehicles i alleugerir la pressió els caps de setmana quan es col·lapsa la tercera platja pel trànsit.
1: Avui divendres al Festival Posidònia, la Fresca a Mataró. A Posidònia, la Fresca a Mataró engega una sessió de cinema que posa el focus en el debat de les piscifactories versus pesca tradicional amb la projecció del premiat documental Until the End of the World.
7: Exacte, Marina. El Posidònia a la Fresca torna avui al Port de Mataró amb una proposta singular, molt marinera i plena de contingut. L'associació Posidònia 2021 celebra la sisena edició del seu festival de cinema ambiental marí a l'aire lliure, una cita que any rere any s'ha consolidat com un vespre interessant, suggerent i profundament vinculat al mar. En aquesta ocasió, el festival posa el focus en un tema de plena actualitat, l'aqüicultura. Sota el plantejament de piscifactories versus pesca tradicional, la jornada vol obrir un debat necessari sobre el futur de la producció alimentària marina, l'impacte ambiental, el benestar animal i els reptes que aquest model genera tant en el sector pesquer com en l'àmbit científic. Abans de la projecció del premiat documental, la jurista i investigadora especialitzada en benestar animal, Raquel Tirado, i també diversos experts en biologia marina exposaran casos pràctics d'activitats d'aqüicultura a casa nostra. La proposta manté l'esperit del festival, apropar el coneixement ambiental al públic general en un entorn privilegiat i amb un format proper. L'acte començarà a 9:45 a l'espai polivalent de la planta inferior del Port de Mataró, al costat de l'Hotel Atenea.
1: Acabem el nostre repàs informatiu. A la Costa Daurada, a Tarragona, expliquen que, coincidint amb el 75è aniversari del concurs de mestres Romescaires, el Museu del Port inaugura una mostra fotogràfica que rendeix homenatge a la picada tarragonina. Estarà obert al públic fins l'11 d'octubre, amb l'inici de la 31a edició del certamen. L'any 1951 tenia lloc el primer concurs de mestres Romescaires i des de llavors s'ha convertit en un acte emblemàtic del barri del Serrallo. Ara el Museu del Port vol vol fer un repàs a la història d'un esdeveniment que ha aconseguit mantenir viva la tradició romescaire de Tarragona fins a dia d'avui. Santiago Castellà, el president del Port de Tarragona, ha volgut fer valdre la iniciativa. Es presenta en 5 temàtiques: emplaçament, concurs, jurat, premis i difusió, i la conformen una 60 de fotografies, totes originals, cedides pel tarragoní Rafael Vidal. En aquestes se'n destaca la transmissió del patrimoni de pares a fills i la importància de preservar la tradició. L'exposició es podrà veure fins l'11 d'octubre, una data significativa que Mercè Toldrà, la directora del Museu del Port, assenyala, doncs, que serà l'inici de la nova edició del concurs de mestres romescaires. Per complementar l'exposició, el museu organitzarà a finals de setembre una entrevista amb 2 mestres romescaires que conversaran sobre el llegat d'aquest concurs emblemàtic. Per complementar l'exposició, el museu també organitzarà aquesta entrevista que complementarà el llegat de tot aquest concurs. Volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
9: Bona tarda, una bassa d'oli. La veritat, la que tindrem les properes hores a tota la costa, amb vents que no han de ser gaire importants i amb estat de la mar més aviat plàcid. Ara bé, sí que hem de destacar una mica de ressaca i sobretot aquesta corrent de mar de fons que tindrem al llarg d'aquest vespre i també durant la tarda del dissabte a la Costa Brava. I és que allà tindrem una miqueta més de vent, sobretot tot just a tocar de les platges. Des del Baix Empordà cap al nord, aquesta tarda, demà la tarda, aquest vent de sud que serà una mica més important. Al sud-est, a la resta de la costa, més fluixet, per tant, marejola en general, però, com dèiem, amb una mica de mar llarga a la Costa Brava, especialment la nord. Tot plegat amb pocs núvols, alguns de baixos, algunes boires i tot, que es formaran cap a l'Ebre al matí del dissabte, i pel que fa al diumenge, un vent també dominant de sud, no gaire intens, per tant, bon estat de la mar amb temperatures de l'aigua que es mouen entre els 24 i 27 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. Doncs repassem aquesta xarxa viària. La veritat és que força carregada, sobretot aquesta autopista AP7 en tota la zona del Vallès. Comencem repassant l'AP7 amb uns 9 quilòmetres de lentitud, aturades entre Sant Cugat del Vallès i Barberà del Vallès, i més endavant també uns 8 quilòmetres entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. Per tant, déu-n'hi-do tota la zona del Vallès AP7 amb aturades destacades en sentit nord, en sentit Girona. En direcció sud, aturades bàsicament ja al tram sud d'aquesta autopista AP7, uns 5 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, com et deia, sentit sud, sentit Tarragona. A banda de l'AP7, deixa'm destacar-te a l'extrem sud de Barcelona l'autovia A2, uns 6-7 quilòmetres de lentitud, retencions entre Cornellà i Sant Feliu de Llobregat, en sentit Martorell, per tant, sortint de Barcelona des d'aquesta autovia A2. També aturades importants per entrar a Barcelona a l'extrem nord, 4-5 quilòmetres de retencions, tant a la C33 com a la C58, entre Montcada i Reixac, i el nus de la Trinitat. I ara, si acabo, amb l'autopista del Maresme, retencions d'uns 3 quilòmetres, en aquesta C32 nord, entre Cabrera de Mar i Mataró, sentit nord, sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.

En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a

0: el nostre mar. Tots els secrets de la Mediterrània amb en Boris Weisman.
1: És divendres i toca anar a guaitar el mar d'una manera especial amb ulls de ciència, però també de respecte i educació. Sergi, de què parlarem avui?
2: Doncs, Marina, estem un divendres més aquí amb en Boris. Avui podríem dir amb en Boris i sus muchachos, perquè ja us presentarem amb qui anem acompanyats avui. Com sempre, parlem del nostre mar, parlem de la Mediterrània, parlem de la nostra costa, i avui ens volem desplaçar fins a Palafrugell, concretament amb l'associació Bufa el Vent, Estudi de la Mediterrània, i per parlar d'un projecte molt interessant d'Escola del Mar amb en Xavier Monells. Xavier, benvingut aquí a la Ronda Mar.
3: Bon dia, moltes gràcies.
2: Xavier, i amb en Boris, que no l'havíem presentat, Boris.
4: Bon dia. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Doncs, Xavier, primer de tot, crec que ja en parlarem, però primer deixa'm preguntar-te què és aquest projecte que presenteu i com ho porteu endavant la vostra associació, aquesta de Bufa el Vent, Estudi de la Mediterrània.
3: El projecte aquest d'Escola del Mar de Palafrugell és un projecte que neix de la voluntat del propi Ajuntament de Palafrugell de crear uns materials educatius o uns continguts per promoure la descoberta de l'entorn litoral de Palafrugell. El tirem endavant des de l'entitat aquesta que es diu Bufa el Vent, Estudi de la Mediterrània, però en realitat hem fet un conjunt de professionals. De vegades amb l'entitat aquesta ens agrupem amb diferents professionals de diferents àmbits i després diem que treballem amb el Consorci de Conservació del Medi Marí, perquè no tots som de l'entitat però el que fem és com incorporem doncs visions d'altres mons i amb un conjunt de biòlegs, de gent que es dediquen a l'educació ambiental, de pedagogs, de persones que es dediquen a la divulgació del medi litoral i del medi marí, hem tirat endavant el desenvolupament i la creació de tot aquest projecte, que va començar com una cosa molt petita i ha acabat sent com una proposta molt completa i molt...
4: Xavi, el propòsit és apropar i descobrir el mar a la població del Baix Empordà, sí? I sí, és la població de totes les edats, entenc jo. N'hi ha activitats per diferents edats, per petits n'hi ha d'activitats?
3: Sí, el propòsit inicial era un projecte educatiu adreçat a les escoles, però el projecte es desenvolupa amb més cos i... al final va destinat a la població de Palafrugell, evidentment, i tothom que vulgui descobrir aquest litoral. Comença fent una proposta per activitats escolars per el cicle superior de primària, sí? Activitats de descoberta sensorial, la primera descoberta, el primer contacte cap a l'entorn, una mica amb la voluntat d'interpretar-lo i entendre'l, i això... hi ha tot un seguit d'activitats desenvolupades més enllà de la primària, l'ESO, els quatre nivells d'ESO, batxillerat, i després, a part de les activitats destinades a públic escolar, també hi ha activitats pensades i proposades per públic familiar o particular, diguem-ho d'aquesta manera, activitats de descoberta del litoral a través de... rutes guiades pel camí de ronda, amb un objectiu no només de caminar-lo, sinó d'entendre el paisatge, d'entendre la vegetació, d'entendre la geologia. També hi ha tota una proposta d'activitats de descoberta de l'àmbit marí a Molleres i Tub, dels hàbitats, de les espècies, de tot el que tenim en aquest entorn. I finalment hi ha una última apartat d'activitats intergeneracionals, que el que hem buscat és... moltes vegades quan treballem amb activitats, treballem amb aquests compartiments tan estancs, doncs aquí el que hem buscat és apropar el coneixement dels avis, de la gent gran, amb l'interès i la xispa que tenen els joves i els seus nets, per apropar aquests dos mons i donar una mica de continuïtat a aquests coneixements que mica en mica han anat adquirint la gent gran amb...
4: Això és molt interessant, d'apropar els coneixements dels avis a les ganes d'aprendre dels joves. Ens podries donar un exemple d'una activitat d'avis i nets?
3: Sí, bueno, sí, hi ha activitats, per exemple, de els noms populars amb què es coneixen els espais. Hi ha els noms amb què podem trobar els mapes o la cartografia de cada una de les platges i de les puntes i dels caps, però a nivell local, aquella pedra que s'assembla a un gat té un nom, aquella pedra que s'assembla a un... hi ha tot com un coneixement i una cultura popular local que ha portat la història. Sí? I això de vegades es perd una mica entre generació i generació, que ja és normal, però una mica el que busca, per exemple, aquesta activitat és apropar el coneixement local adquirit al llarg del temps i transmetre'l a la següent generació. I repeteixo, aquest és un exemple, vull dir, també hi ha activitats d'això de descoberta dels camins de ronda o dels fons submergits amb ulleres i tubs, més enllà d'un snorkel o més enllà d'una caminada, sinó de, amb la visió aquesta de conèixer, bueno, veure, conèixer i interpretar el que estem veient i apropar el que busca l'objectiu final de tota aquesta proposta d'activitats que fem, és apropar la ciutadania a aquest entorn litoral que moltes vegades l'hem vist doncs, com un espai de lleure de l'estiu, però que va molt més enllà.
4: Molt interessant, perquè això de conèixer per estimar i estimar per conservar o per protegir és fonamental. Està adreçat, sobretot, a la població local, però els turistes que venen ara a l'estiu poden també fer activitats amb aquí o no?
3: Sí. Això, ja, bueno, com ja he comentat abans, neix de la voluntat de crear un projecte educatiu, però quan es desenvolupa es veu la necessitat o l'oportunitat o de crear activitats que no estiguin tan emmarcades en un context escolar, sinó activitats autoguiades, activitats de descoberta. Per tant, també hi ha tres apartats dins de tot aquest projecte global que van destinats a públic adult, públic familiar, activitats de descoberta autoguiades de l'espai. Per tant, sí. Ara mateix això és un projecte educatiu, és a dir, és un recurs, és un llibre de receptes d'activitats, però també la voluntat des de l'Ajuntament de Palafrugell és anar-lo desenvolupant de forma segmentada perquè cada públic pugui arribar en aquestes propostes per al seu canal, que cada segment és diferent. El públic escolar és una forma d'arribar-hi, el públic adult, el públic, els turistes que volen no només banyar-se a les platges, sinó que descobrir i implicar-se una mica més en l'entorn, doncs també tindran la seva forma de connectar amb aquestes propostes.
4: I ara que parlaves de la metàfora de les receptes, quantes receptes té aquest llibre de cuina?
3: Aquest llibre de cuina té 101 activitats. 101 activitats. 101 activitats diferents per descobrir el litoral de Palafrugell. Tot i que també hauríem de dir que amb les 101 activitats n'hi ha alguna més, perquè de cada activitat sempre es proposa una activitat alternativa, si hi ha un dia de mal temps o on es pot fer. Per tant, el títol del projecte diu 101 activitats per descobrir el litoral i allà darrere, a vegades, encara se n'explica alguna més, per si el dia que es va a descobrir el litoral, doncs una tramuntanada o una mala mar o una pluja ens fa la guia.
4: Pues ja veus, Sergi, aquí tenim un llibre de cuina per degustar i gaudir del litoral de Palafrugell.
2: I és interessant també que siguin això, no? Que siguin activitats per tot l'any, que l'educació no només en horari escolar, en podríem dir, o en temporada escolar, sinó que es desestacionalitzi l'estiu en horari no lectiu, perquè, Xavier, nosaltres, suposo que tu també et passava, quan anaven a l'estiu, ens feien el llibre de cal·ligrafia, el llibre de la redondilla, no? De la lletra i alguna taula de multiplicar perquè no ens n'oblidéssim. Abans sí que s'anaven en els pobles i la gent potser vivia més a mar o vivia a muntanya, però ara la gent té una mica de desconnexió, no? Amb el poble i amb la natura, potser això ho hem perdut i aquestes eines són una ajuda important.
3: Sí, sí, està pensat d'aquesta manera i, a més, està pensat... És a dir, el públic escolar ens interessa molt i ens agrada molt i té tot un fonament dins d'aquest projecte, però no volem oblidar, per exemple, totes aquestes activitats que fan empreses o entitats locals, amb casals d'estiu, esplais, amb activitats esportives que es fan en el medi natural. Per tant, des d'aquestes propostes que ja existeixen es poden incorporar continguts d'aquest llibre de receptes i complementar les activitats que es fan amb aquest contingut de descoberta de l'entorn local i d'apropar el mar i el sentiment de pertinença i el sentiment de voler cuidar aquest entorn perquè ja l'entenem.
2: I, Xavier, avui que em parles una mica de la Mare Balena, o sigui, de Bufa el Vent, què és aquesta associació i en què treballeu?
3: Bufa el Vent és una entitat de conservació que no és una entitat de conservació clàssica, és una entitat de conservació que ens dediquem a fer estudis, a fer diagnosis, tenim una mirada moltes vegades que va més enllà de les activitats més comercials en el món de la conservació, de les neteges, de l'activisme. També som ecologistes, però tenim una mirada tècnica del medi i del medi ambient, perquè, i del medi litoral. I com que no som una entitat així clàssica, doncs moltes vegades, igual que hem fet en aquest projecte, doncs quan tenim una proposta interessant, el que fem és ens rodegem de tots aquells professionals que ens poden aportar i enriquir. Per tant, sí que el paraigua va sota de Bufa el Vent, però en realitat no és, vull dir, Bufa el Vent que ha hagut de posar el nom, i aquí darrere hi ha tots uns professionals, hi ha pedagogs, hi ha professionals de l'educació ambiental, hi ha professionals de la innovació docent, hi ha tècnics turístics que tenen una mirada molt interessant cap a les propostes de descoberta del litoral que ens han ajudat a crear això. I per això l'hem marcat, o home, aquest consorci, aquest agrupament de professionals, en aquest cas, que ens dediquem a l'educació ambiental o a la conservació litoral o...
4: Cent i una activitats per descobrir el medi. Sergi, això és una cosa que hem parlat molt en aquest programa, perquè sovint fem servir el medi natural, en aquest cas el medi marí, com a escenari on fem les nostres activitats, o bé sigui banyar-nos, o bé sigui anar en caiac, o bé sigui navegar, el que sigui. I això jo entenc, Xavi, que el que vol és anar més enllà i conèixer-ho, estimar-lo i voler-lo conservar, no només utilitzar-lo per les nostres activitats habituals.
3: Sí, sí, és aquest. Cada vegada, és més, en aquest projecte, per això parlava de pedagogs, hem fet una proposta d'una estratègia pedagògica diferent, que li hem dit la pedagogia de la calma, sí? Volem defugir de la immediatesa digital, de l'adrenalina, d'aquestes activitats que cada vegada sembla que siguin més el tarannà estàndard, que és aquest ritme tan accelerat, i no defugir d'elles, sinó baixar una mica el ritme i gaudir del que estem fent. I això es necessita una mica de calma, sigui quina sigui la nostra activitat que fem. Sigui, si és una activitat emmarcada en una activitat escolar o una activitat estival, de me'n vaig a un caia, com me'n vaig a fer snorkel en un centre de busseig, o el que sigui. Sigui l'activitat que ens apropi en el medi litoral, que es pugui gaudir i es pugui adquirir aquests coneixements. Perquè el que volem nosaltres, el que busquem amb tot això, és que es creï el vincle, que es creï aquesta connexió, perquè quan creiem la connexió de coneixement i d'estima, després, implícitament, ve la connexió de voler preservar-ho, voler protegir-ho, voler cuidar-ho, perquè això no es malmeti o no es agradi. Per tant, el que volem és crear, al final, aquesta connexió a través de propostes tranquil·les, propostes senzilles, per descobrir el litoral.
2: L'art d'observar i de badar.
4: Badar, bonica paraula.
3: Sí, sí, és que potser ens hem oblidat de badar.
2: Sí, sí. Del tot, doncs, Xavi, Xavier, Boris, moltíssimes gràcies, Xavi, a tu especialment, per presentar-nos aquest projecte, per portar-nos també aquesta associació aquí a la Randa Mar i per trobar-nos un cop més a la ràdio. I Boris, tu també, i ens esperem a la propera.
4: A la propera estarem aquí.
2: Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
1: I baixem cap al Delta de l'Ebre per parlar sobre un conte anomenat Blau, lo flamenc i la màgia del Delta de l'Ebre. Cel.
5: Sí, Marina, anem a parlar amb Andreu Bertomeu, artista de Deltebre i autor de Me flipa lo Delta. I parlarem amb ell sobre el seu nou conte anomenat Blau, lo flamenc i la màgia del Delta de l'Ebre. Andreu, benvingut a Arran de Mar.
6: Hola, què tal? Com estem?
5: Molt bé, Andreu, avui, pels que mos estan veient, vens acompanyat i està molt bé perquè, a part, estem parlant avui d'un conte, vens acompanyat per ta filla.
6: Sí.
5: I clar, al final és ells, no?, qui gaudiran d'esta cosa que heu fet.
6: Sí, així és. Bé, l'autora del llibre, que és Rosana Casanova, ella és mestra. Per tant, ja tenia aquesta necessitat, potser, d'explicar una història per als més minuts, però, a més, també ha sigut mare fa recentment i jo crec que se li ha despertat, no?, esta pulsió d'escriure un conte. I quan me va explicar la història i vaig veure que encaixava en tot este univers visual que estava jo desplegant en la marca Me flipa lo Delta, va ser com dir, ostres, pues sí, podem fer algo plegats i al mateix temps ho podem fer sota el paraigües d'esta marca Me flipa lo Delta i de tot este univers visual que jo intento cada vegada portar-lo a més llocs i cada vegada llocs també que permeten coses més diverses.
5: Mm-hmm. Així va ser Rosana Casanova, l'escriptora, qui et va dir, ei, Andreu, què et sembla, no? I al final, clar, tu has il·lustrat, ets l'il·lustrador del conte.
6: Exacte.
5: I evidentment, vull dir, és molt fàcil desxifrar que segueix tot l'imaginari de Me flipa lo Delta, los dibuixos.
6: Sí, aquesta era la idea i a mi... Clar, a més que fer una feina d'il·lustrador, que no és una cosa que... De fet, no l'havia fet mai, i per a mi també era un repte, quan me va dir, ostres, podries il·lustrar tot un conte, no?, que visualment és molt important, a un conte infantil, les imatges. I jo vaig dir, jo no ho he fet mai. Però sí que la història encaixava molt, també, en tot el que jo estava fent en Me flipa, i vaig dir, doncs bé, aviam, si podem casar-ho, potser sí que podria ajudar-te. I bé, doncs va ser tot un repte per a mi, poder-ho portar a terme.
5: Molt bé, i ara ja el resultat ja el tenim aquí a les nostres mans. I clar, Andreu, com no podia ser d'una altra manera, lo protagonista és un flamenc.
6: Sí, sí, sí. Això ja era una idea de l'autora, de Rosana, que va dir, tinc una història sobre un flamenc, i a més, molta part de la història passa aquí al Delta, i va ser pues, este punt que vaig dir, ostres, pues, això sí que me'n puc fer càrrec.
5: Però este flamenc és blau.
6: Sí, bueno, això és una idea de Rosana, de l'autora, va dir, és un flamenc que és blau, i que la seva història pues, lo porta fins al Delta de l'Ebre. I, per tant, aquí és on te passa la història, ja estiríem entrant dins del que passa, sí, sí.
5: Uh-huh. Que sigo de blau i no rosa, diguéssim, és perquè és com especial este flamenc?
6: Exacte, sí. Ella, pues, dins d'una mateixa història hi ha moltes trames, no? Encara que sigui un conte infantil, pues, té el seu significat. I este flamenc, al ser blau, pues, també se sent especial o està buscant el seu lloc, no? I aquí pues, també juga una mica el que seria el lloc, el Delta, per a algunes persones que quan lo visiten pues, se senten aquí molt acollits. I este punt pues, també era algo que des de la marca mos interessava molt copsar-lo.
5: Uh-huh. I a part del flamenc, quins altres personatges hi podrem trobar? Aquí a la portada ja veig un mosquit.
6: Sí, sí, sí. Jo crec que som, dins de la marca Me flipa, una de les coses especials que vam fer va ser fer un mosquit que fos simpàtic, no? Ja tenia molt mala fama, molt mala premsa.
5: Perquè sí, de normal no n'hi ha de simpàtics.
6: Normalment s'havia fet el mosquit pues, una mica com el dolent de la pel·lícula, no? I des de Me flipa sempre li van voler donar este toc més simpàtic. I dins de la història de Rosana, la veritat és que és un mosquit que no només és simpàtic, sinó que a més és el narrador i és qui mos explica la història de Blau, el flamenc.
5: Molt bé, doncs ja toca de vegades no sempre ficar los dolents, no? Molt bé. I en el teu cas, no, hem dit, ets l'il·lustrador. Com ha estat este procés? Clar, bueno, tu ja parties, no, de la marca, de Me flipa lo Delta, d'este imaginari, però clar, entenc que és molt diferent lo que fas tu a la marca que il·lustrar un conte, com dius, que és la primera vegada que ho fas.
6: Pues bé, tot un repte, la veritat. Al principi no sabia com fer-ho. Vaig començar pues, en paper i llapis, que és com comencen tots els projectes que jo faig, i a poc trobar una mica un llenguatge que pogués ser més expressiu, perquè no el que jo havia fet fins ara, que eren més les samarretes o productes, que és una imatge, és més tipus un cartell, tipus una portada. i quan has d'explicar una història pues, has de poder representar també pues, les emocions, poder representar també els fons, és a dir, els paisatges, els cels, tot això eren...
5: En el clar, els personatges és una cosa, el que dius, però després els paisatges, que en això transmets no també la màgia d'aquí, del Delta.
6: Clar, és tot un repte, no? Copsar els nostres paisatges, que al final moltes vegades són tan vaporosos, no? tan indefinits, en un estil que és tan, en una línia tan pura, que té el teu punt més directe, pues a vegades és tot un repte. I bé, pues ha sigut este el viatge.
5: Molt bé, llavors este conte evidentment lo gaudiran los xiquets i xiquetes, però lo que dius abans que los personatges al final han de ser expressius perquè, bueno, perquè visualment, mm-hmm. no, això sí, s'ha de captar. És un conte infantil, però que vosaltres convideu a tothom, petits i grans, per a que lo puguen llegir.
6: Sí, està dirigit a la gent d'aquí, evidentment, que estimem el Delta, i és una manera de... perquè apareixen molts de punts concrets del Delta, no? És a dir, apareix la Torre Sant Joan, apareix el far del Fangar, que és un element que nosaltres utilitzem molt, i bé, pues, és també una manera de, ostres, donar valor als nostres punts, no?, del paisatge, del Delta, i jo crec que fa gràcia tant a la gent que mos coneix perquè mos ha visitat, com a les persones que som d'aquí, que, ostres, tenim records, no?, de la Faroleta, o tenim records del Sigurat, o tenim records de la Torre Sant Joan, i que al veure els il·lustrats, i que a més hi ha uns personatges de ficció que estan interactuant en aquest paisatge, doncs bé, jo crec que sempre és xulo.
5: De fet, clar, nosaltres com a persones que vivim aquí, no?, és el nostre territori, aquí podem veure la nostra estima, però també per als visitants i turistes, de dir que venen aquí, mos visiten i els agrada, i no vull dir souvenir, però és una altra manera de, si agafen, s'adquireixen este conte, no?, per a, bueno, recordar el territori que han visitat i que els ha agradat.
6: I tant, és que està fet en esta intenció també, o sigui, la història de Rosana evidentment és una història que té unes altres intencions, però a l'hora d'il·lustrar-lo, la marca Me Flipa lo Delta té tota aquesta intenció de donar-li a la il·lustració pues, tota aquesta expressió que hem comentat, però també poder-li donar tota aquesta singularitat de llocs concrets del Delta de l'Ebre, i que això pues, per als visitants pues, té el seu atractiu.
5: Mm-hmm, i tant que sí, això, bueno, reforça, no?, la nostra cultura, lo que diem, no?, la nostra estima pel territori. I si parlem de la història, Andreu, explica'm-nos una miqueta de què va esta història de Blau lo Flamenc.
6: Bé, la història és cosa de Rosana, evidentment, 100%, i lo que ve a explicar és un personatge, que és un flamenc, que viu a una ciutat, i que, per tant, se sent especial, no?, el que parlàvem, vostè, les seves peculiaritats, i descobreix una forma màgica de poder arribar al Delta de l'Ebre i conèixer el Delta de l'Ebre. I, per tant, jo crec que això connecta també molt el que serien dos mons, no?, la rutina, encara que sigui vivint a una ciutat o vivint a un poble, perquè al final les rutines s'hi semblen molt.
5: Sí.
6: I això pots portar-ho a un espai del Delta de l'Ebre i també en una vivència més vacacional o de descoberta, no?, que per als infants quan viatgen a un altre lloc, encara que estiguin molt proper, entren una mica en aquest estímul de descoberta, de poder-se quasi bé fondre's en aquell paisatge, en aquella natura. I hem volgut una mica copsar això com a algo molt valuós per a la infància.
5: Mm-hmm, molt bé. Llavors, crec que, com dius, és el teu primer conte, però igual això te pot obrir les portes, no?, a fer un... no sé, seguir este imaginari de com a il·lustrador de contes dedicat a públic infantil.
6: Sí, tant de bo, no?, fos com un filó que vas estirant i van sortint més històries i més coses. Això seria...

0: de dir, aviam si mos arriba a temps, perquè, clar, s'havia de fer la maquetació, que la feia el meu company Jordi Miró de Me Flipo lo Delta, i tindre-la a punt pues, per a poder-la demanar i que arribés a temps des de la impremta. I va ser molt especial perquè va arribar just el dia abans de Sant Jordi i mos va donar el temps just per a poder fer una petita distribució als punts de venda que tenim de Me Flipo lo Delta, algunes llibreries també amigues, i poder-lo començar a difondre. I bé, clar, per a un llibre, este dia és un dia molt especial i, per tant, les còpies, primeres còpies que havíem fet se van esgotar i ara pues, ja el tornem a tenir, ja l'hem reeditat i ara pues, tant de bo poder-lo ensenyar i que tothom el pugui conèixer.
1: Mm-hmm. I bé, manera no, d'estrenar-vos, vull dir, per Sant Jordi és, vull dir, qualsevol autor de llibre, és, vau, ser, bueno, vau clavar la data, Andreu.
0: I tant.
1: I ara, este llibre, on lo podem trobar?
0: Pues bé, ara este llibre se pot trobar a la pàgina web de Me Flipa lo Delta, que juntament amb tots els nostres productes pues, també es pot adquirir el llibre, també als nostres punts de venda, pues, a totes les botigues que tenen producte de Me Flipa lo Delta pues, també disposen del llibre, també les llibreries, evidentment, les llibreries pues, d'aquí del nostre territori pues, també les han volgut acollir el nostre llibre de blau, i bé, jo crec que és això, que el vulgui adquirir ha de tindre les màximes facilitats possibles, així que nosaltres l'hem posat a tot arreu. Uh-huh. I si fa falta, inclús mos ho poden demanar directament.
1: Molt bé, perfecte. I com us dies abans, la gent que ja ha tingut ja l'oportunitat de llegir-lo, heu tingut molt bon feedback, dius, Andreu.
0: Sí, doncs, xiquets, la veritat és que s'ho passen molt bé. A part, també hi ha un joc dins del propi llibre, dins de la pròpia narració, que és que a cada pàgina hi ha un mosquit amagat i llavors ells han de fer el joc de buscar-lo i trobar-lo. I això pues, els agrada molt, encara que siguin molt petits per entendre la història, que la història és molt senzilla, però a vegades no, pues, captar l'atenció dels més minuts és una mica més complicat. Però sí que Rosana va tindre aquesta idea de que este mosquit està, com és el narrador de la història, sempre està amagat a cada pàgina i ells el tenen que trobar. I bé, hi ha algunes pàgines que és més fàcil de trobar i altres és una mica més difícil. I bé, en això ells també s'ho passen molt bé.
1: Molt bé, perfecte. I ja per acabar, Andreu, que t'agradaria que los xiquets i xiquetes sentiguessin quan acabessin, quan tanquessin este conte, el blau, lo flamenc.
0: Jo crec que el que ells al final s'emporten és no, pues uns inputs visuals, que és una mica lo xulo, de que poguessin començar a integrar estos iconos que tenim al territori, com el far, no? Que en Me Flipa, per exemple, l'hem estat utilitzant molt, i quasi convertint-lo com una iconografia del nostre territori. I si això ho podem aconseguir en diferents llocs del Delta, jo crec que guanyem molta singularitat, i és com aquest lloc només el pots trobar aquí, no? Les platges, les natures són més comparables en altres llocs, en canvi aquestes construccions o per exemple el que comentàvem de la Torre Sant Joan és una singularitat que només la pots trobar pràcticament aquí, i per tant poder dotar aquests llocs d'aquesta iconografia i poder ser partícip d'aquest acte, pues a mi m'honra molt.
1: Mm-hmm. Que siguen aquestes singularitats, no? Destacables, i que se'ls quedo al capet d'estos xiquets,
0: sí,
1: i xiquetes.
0: Sí, sí.
1: Pues molt bé, Andreu, fins aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui al programa i per haver-nos descobert este conte blau, lo flamenc i la màgia del Delta de l'Ebre, que ja està disponible a tots els punts que mos has comentat abans. I no res, estarem pendents de per si pròximament hi ha un altre, bueno, mai se sap, no? Un altre conte del blau o un altre imaginari. Moltíssimes gràcies, Andreu.
0: Adéu, gràcies.
1: Doncs bé, Marina, ja sabem, xiquets i xiquetes d'aquí baix, del Delta de l'Ebre, però també visitants d'aquí, teniu una cita llegint el conte infantil Blau, lo flamenc i la màgia del Delta de l'Ebre.
2: Molt interessant aquest conte, moltes gràcies, Cel. Nosaltres ara el que hem de fer és una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
3: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.

0: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
1: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
0: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
1: Dilluns, dia de descans.
0: Telèfon 93 792 35 46.
1: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
4: ...93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
5: Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor, amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
6: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9 a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
4: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar 4 municipis. Han treballat amb 37 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, amb un total de 136 efectius. Segons les dades del cos d'agents rurals, l'incendi forestal ha afectat una superfície aproximada de 42 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Actualment continuen treballant en aquest incendi, però desescalaran progressivament, ja que bona part del país continua amb un risc molt alt d'incendi aquesta tarda. A hores d'ara, la principal hipòtesi de la investigació apunta cap a una possible intencionalitat. De fet, hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. I el govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposarà doblar les quantitats que l'Estat aporta a cada persona per la dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions. La coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny encara de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Ho ha dit a la xarxa la coordinadora i portaveu Maria José Carcelén.
9: Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació.
8: El Berguedà compta des d'aquest estiu amb una nova patrulla de guardes rurals que se suma a la que vigila la Riera de Merlès des de fa 4 anys. S'encarreguen de cuidar tot Pedret, tot l'embassament de la Baells i les capçaleres de Bastareny a Bagà. El nou servei es complementarà amb informadors i es coordinarà amb els agents rurals i els Mossos. El cost de tot plegat és 38.000 euros i volen reduir els actes incívics i prevenir els incendis. I a Altafulla, al Tarragonès, la policia local ha incorporat dos cotxes patrulla més eficients, potents i equipats per entendre les necessitats del servei. Actualment el cos d'Altafulla està dotat amb 3 vehicles, turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes a més de 24 agents. I els castellers de Barcelona han alçat ahir dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.000 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana.

0: Camp de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Passant 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Camp de Mar, una segona hora on parlarem dels hàbitats marins i de la seva restauració. Després coneixerem el secret més preuat dels pescadors, les senyes. Intentarem participar a la Women's Champions Cup i acabarem el programa d'avui fent un repàs dels esdeveniments i els actes que hi haurà arreu del cap de setmana a tot el territori. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Camp de Mar.

0: setmana, la Generalitat donava a conèixer les línies principals del nou pla de restauració dels hàbitats marins. Avui volem aprofundir a la Ran de Mar i veure com s'aplicarà tot plegat, Sergi.
1: Doncs justament per conèixer més detalls de tot plegat tenim aquí amb nosaltres en Sergi Racero. Ell és el cap de Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí. Sergi, bona tarda i ben trobat aquí a la Ran de Mar.
2: Sí, hola, bon dia.
1: Aviam, primer de tot, com a carta de presentació, com definiries aquest nou pla de restauració d'hàbitats marins?
2: Doncs mira, aquest pla és un pla que és pioner a l'estat espanyol i que s'avança una mica a la normativa europea de protecció de la natura i de restauració dels ambients, dels ecosistemes. És un pla que el que busca és, a partir de la informació cartogràfica que hem realitzat els últims anys, que s'han fet unes fotos de la Generalitat, de tenir identificat doncs, la distribució dels hàbitats marins de Catalunya, doncs ara el que correspon és veure en quin estat de conservació es troben alguns dels hàbitats més essencials per proveir de serveis ecosistèmics a la ciutadania i doncs, mirar doncs, de restaurar en aquell cas doncs, els que estiguin en estat més degradats.
1: Us heu fixat concretament en 3 o 4... hàbitats, no? Quins són i per què aquesta tria en quant a actuació?
2: Mira, doncs ens hem centrat principalment en 3 hàbitats que es consideren hàbitats d'interès per la pesca, per la normativa comunitària, estatal i catalana, que són els hàbitats de rodolits, garbissars, que se'n diuen, també doncs, els hàbitats de fanerògames marines, que es posen a oceànica i altres espècies de fanerògames, i també els hàbitats de coral·ligen. A aquests 3 s'afegeix un tercer hàbitat que també consideren que té un paper estructurant dintre dels ecosistemes marins, que són els boscos de macroalgues. Llavors, tots aquests 4 tipus d'hàbitats són, com diem, doncs, hàbitats estructurants, hàbitats que venen a ser com els boscos del mar, on realment doncs, fan que hi hagi doncs, tota la biodiversitat, que alberguin doncs, espècies, donen refugi i tenen un paper ecològic essencial doncs, per moltes espècies marines.
1: Són hàbitats que especialment havien patit molta degradació o que podríem dir que estan especialment tocats?
2: Doncs són hàbitats que tenen la seva fragilitat. Alguns d'ells han patit impactes antròpics, no? Com puguin ser, sobretot, per exemple, en el passat, doncs les fanerògames marines doncs, havien patit doncs moltes pressions. Avui dia doncs, també encara doncs, hi ha un cert problema de fondeig, no? D'embarcacions, per exemple, doncs, que les afecten. Altres també, doncs, hàbitats sensibles doncs, a la freqüentació, al trepig, doncs també han pogut tenir factors de regressió importants, però després també tenim altres factors que són més de contorn, no? Més difícils d'actuar, com poden ser els lligats al canvi global, canvi climàtic, etc.
1: I, clar, podria preguntar si vosaltres considereu que suposo que aquesta actuació és perquè creieu que molts d'ells hi arribem a temps, que serà una actuació profitosa i segurament un canvi de paradigma respecte al que s'havia fet fins ara.
2: Bueno, d'entrada hi ha una primera raó, i és que hi ha un mandat legal, és que el 2030 hem de tenir doncs, un 20% dels ecosistemes degradats s'han d'haver restaurat, i del 2050 hauran de ser el 100% dels ecosistemes degradats. Per tant, hi ha una primera qüestió que és una qüestió legal, no? de que tots els estats membres de la Unió Europea han de fer aquest esforç per recuperar tots els hàbitats degradats en aquest termini. Però més enllà d'això, doncs, evidentment, doncs, considerem que és, sé que hi ha un marge d'actuació en molts casos, que bona part de les mesures que s'han d'implementar doncs, tenen a veure no tant amb afavorir els hàbitats, que els hàbitats recuperin mitjançant actuacions actives, sinó que també doncs, hi ha molta feina a fer a l'hora d'eliminar certes pressions sobre aquests hàbitats perquè de manera natural es puguin recuperar. I per tant, sí, hi ha marge d'acció, però s'ha d'actuar doncs, quan abans millor.
1: Llegíem aquests dies, i algun expert ens comentava d'això, no? Que hi ha una restauració activa i una restauració passiva. En què consistiria cadascuna d'elles?
2: Sí, és una mica el que es comentava fa una estona, no? Quan parlem de restauració passiva, totes aquestes accions que tenen a veure doncs, a eliminar aquestes pressions. No? Moltes d'elles s'aconsegueixen a través d'informar la ciutadania de quins són els comportaments que cal tenir a mar. Moltes vegades hi ha desconeixement doncs, que potser doncs, determinades roques, plantes, doncs, no s'han de tocar o s'han d'intentar doncs no accedir-hi, no? O no tocar-les, no? I amb unes senzilles accions d'eliminar pressions doncs, i amb unes feines de divulgació doncs n'hi hauria prou. Senzillament deixar que l'habitat es recuperi per si sol a base de treure els impactes, no? En canvi, hi ha altres mesures que poden tenir a veure quan aquestes mesures d'eliminació de pressions no són suficients. Doncs és possible que haguem d'ajudar d'alguna manera doncs aquests habitatges es recuperin allà on han desaparegut o on estan molt deteriorats, no? I en aquest cas doncs podrien ser doncs, arribar doncs per exemple amb boscos de macroalgues. S'ha treballat en fer replantacions d'algunes espècies, i en determinades també s'han restaurat colònies de gorgònies, no? Allà doncs, on per acció mecànica d'algun tipus doncs s'han arrencat algunes colònies, no?
1: Anem a parlar una mica de timings. Crec que hem començat ja les tasques prèvies una mica d'avançadilla, si m'ho permets dir així, en certes zones de Blanes, si no vaig errat, que ja s'hi està treballant.
2: Sí, de fet s'està treballant ja a tota la costa catalana, amb diferents tipologies d'ambients. Hi ha equips especialitzats en cada un d'aquests ecosistemes que treballen doncs, allà on aquests ecosistemes estan presents. Es fan a tota Catalunya i llavors sí que s'estan fent els primers mostrejos. Van començar fa unes setmanes i acabaran doncs, a finals d'estiu. L'any que ve, doncs, el 2027, tornarem a fer una segona campanya de mostreig que acabarà de completar les dades d'aquestes. Totes aquestes dades, a més, s'afegeixen a tots els mostrejos científics que les diferents unitats de la Generalitat, però també els equips de recerca de Catalunya, doncs han pogut realitzar en els últims anys. Per tant, que serveixen per completar també tota la informació disponible sobre l'estat de conservació d'aquests hàbitats. A més d'això, doncs, no sé si volies també una mica de planning, no?
1: De
2: la resta de projectes. A més de totes les tasques de mostreig, aquest any el que s'està mirant de tancar doncs és un llistat d'indicadors sobre quins són els l'estat per poder avaluar l'estat dels ecosistemes en funció de les diferents tipologies d'ecosistema i també dels llocs on hi són presents, no? Perquè ens entenguem, no és el mateix una pradera, l'estat de conservació que pot assolir una pradera de Posidònia amb un lloc protegit i on no hi ha molta freqüentació, que aquest mateix hàbitat en una zona on pel que sigui doncs hi ha més pressions, no? El òptim d'aquest hàbitat en aquesta zona tampoc podem aspirar al mateix òptim, no? I per tant, doncs ara és moment també de definir quins han de ser doncs aquests indicadors i aquests òptims. Llavors, entre el 2020, entre aquest any i l'any que ve, doncs acabarem de fer aquests mostrejos i llavors es farà doncs una diagnosi sobre l'estat dels ecosistemes i el seu estat de conservació. Després també començarem l'any que ve a analitzar tots els factors de pressió que tenen aquests hàbitats, és a dir, per què estan en l'estat de conservació que estan, i a partir d'aquí, doncs el 2028 és quan ja es treballarà més amb les mesures de gestió que creiem que s'han de prioritzar. Per cada hàbitat, en quines zones haurien de ser prioritaris i quin tipus de mesures en cada cas.
1: Les veieu factibles, aquestes dates, aquests horitzons que ha marcat Europa en aquest cas, o sigui, d'arribar-hi i arribar-hi bé amb els percentatges que heu posat sobre la taula?
2: Creiem que sí, que aquest pla serà una bona contribució al que serà el Pla Nacional de Restauració Ecològica en la seva part marina. I creiem que ajudarà molt a assolir els compromisos que té doncs, l'estat espanyol al final amb la Unió Europea, no? Que és, la idea és que tota la informació que estem generant doncs ens interpel·li una mica a tota la ciutadania i a les administracions públiques a Catalunya, és a dir, que realment ens serveixi a nosaltres per tenir una millor relació amb aquests ecosistemes, però també que ens serveixi doncs, a l'Estat espanyol doncs, per poder fer aquests plans nacionals i, per tant, doncs, que sigui una referència per la resta d'espais que s'hauran d'abordar doncs, en aquests plans.
1: Hem parlat molt del projecte, de les dates, dels timings, de com anirà tot plegat, però qui hi ha implicat en el projecte? A part de la Generalitat, universitat, centre de recerca, suposo.
2: Doncs mira, per part de la Generalitat estem totes les unitats de gestió que fem coses que fem gestió marina, tant la Direcció General de Polítiques Ambientals, l'Agència Catalana de l'Aigua, el Servei del Litoral, que porta tota la part més de gestió de costes, i nosaltres mateixos, que som la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i que portem tota la part més de gestió pròpia i de lideratge del projecte. A més, doncs, per part dels òrgans científics doncs, també estan representats tots els centres de recerca que treballen en aquestes matèries, el CSIC, no? El CEAP de Blanes i l'Institut de Ciències del Mar, també hi ha la Universitat de Barcelona i també la Universitat de Girona. Tots són científics que formen part d'un grup de recerca que es diu ResMed, i que fa molts anys que treballen amb aquestes qüestions de restauració de manera coordinada.
1: I el ser un pla general, també estatal i europeu, suposo que està en contacte, no?, amb altres zones, tant de la Mediterrània com fins i tot potser de l'Atlàntic, que també estan duent aquests projectes de restauració. Com és una mica aquest treball en xarxa?
2: Exacte, sí. Bueno, la gràcia és que justament doncs, al comptar amb aquest suport científic d'excel·lència, ja sap, doncs, ja formen part d'unes xarxes internacionals on també cooperen doncs, doncs, a nivell internacional, de manera que segurament doncs, el primer referent doncs, són altres companys, col·legues del Mediterrani, perquè també tenim doncs, referències d'hàbitats i d'entorns similars amb les mateixes problemàtiques, però també doncs, altres llocs d'Europa o del món doncs, on també doncs, els nostres investigadors, els que cooperen amb nosaltres, també treballen amb freqüència i amb normalitat, diguem.
1: Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies des d'aquí a la Randa Mar per donar veu en aquest projecte, el pla de restauració dels hàbitats marins que engega, té aquests horitzons i aquests tres medis que hem parlat, els dels rodòfits, els de les fanerògames, els de les comunitats d'algues més superficials, i em penso que no me'n deixo cap, Sergi.
2: El coralígen.
1: El coralígen. Doncs moltíssimes gràcies per estar-hi i explicar-ho tot plegat.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: I seguim a Arran de Mar i ara anem a parlar de pesca. Descobrirem el secret més preuat dels pescadors, les senyes, Oriol.
3: Doncs sí, Marina, efectivament, un dia més aquí al programa Arran de Mar seguim descobrint secrets de la pesca al Maresme, de la història de la pesca al Maresme. I avui parlem de secrets, en descobrirem un que diuen que és el més preuat dels pescadors, les senyes. D'això anava una de les comunicacions en aquesta trobada dels arxius comarcals del Maresme, que s'ha fet recentment a Sant Pol, i és una comunicació del Joaquim Pera i del Xavier Mas, del Centre d'Estudis Canatencs, i el Joaquim Pera el tenim ara mateix en línia i el podem saludar. Joaquim, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Bé, parlem de les senyes, eh? Dieu el secret més ben preuat dels pescadors, les senyes. Explica'ns exactament a què ens referim, què són les senyes dels pescadors.
4: Bueno, de fet, això, les senyes, era el sistema antic en què els pescadors es posicionaven per poder fer les captures amb èxit. Això des d'èpoques ja ancestrals, no? Tot això ha canviat molt avui en dia perquè doncs, hi ha els sonars, hi ha els radars, avui en dia es pot veure el fons submarí com és, però antigament això no es podia fer i, evidentment, els pescadors tenien que posicionar les seves barques i posar les arts de pesca, siguin les xarxes, les nanses, els palangres, sobre els punts precisos, perquè d'això en depenia que pesquessin o no pesquessin.
3: Clar.
4: O sigui, no és, la pesca no és tant l'atzar de veure què sortirà avui, sinó que si no poses l'art de pesca en el lloc adequat, aquell dia no pescaràs res. I, per tant, això requereix tenir un coneixement del fons marí gairebé com si el veiessis amb els teus ulls, cosa que ells, els pescadors antigament, no havien vist mai.
1: Clar.
4: El fons marí com era. I aquesta és una mica la idea general. Ara, com podien saber aquesta gent el lloc precís per poder tirar aquella nansa o calar aquella xarxa?
1: Clar.
4: I llavors aquí entrem en això que en diem les senyes. Aquests, les senyes són punts de referència que es veuen des de mar en fora. Si estan a dintre del mar, tens una visió de la costa, doncs el guia clar, evidentment, espectacular. Veus, almenys jo estic parlant des del punt de vista de Canet, però pel fet és el mateix fer-ho des d'Arenys. També veus, des de Mataró fins a Blanes, veus tota la costa.
1: Sí.
4: Aleshores, amb aquesta visual que tens, o que tenien, podien situar, per exemple, et posaré un exemple perquè s'entengui. El campanar de Canet, quan enfila, pues, Pedra Castell, per la banda de Garbí. I des d'aquest mateix punt, doncs, el Sant Pau de Sant Pol, amb la farola de Calella, que és com en deia el far de Calella d'ells. Doncs llavors, quan això es creuava per triangulació, aquell era el punt precís.
1: D'acord.
4: I tenia que ser aquell, no podia ser ni uns metres més amunt ni uns metres més avall. I aquí començava la cosa, això són les senyes.
3: Déu-n'hi-do, eh? Perquè, esclar, o sigui, vas a la muntanya i dius, mira, la senya és molt fàcil, aquest arbre, aquesta pedra, però, clar, al mig del mar, aquestes senyes, que ara ens posaves aquests exemples, clar, són molt més complicades de, ja no de recordar-les, perquè, mira, un cop te les saps, però sí que veig molt complicat de trobar-les, trobar aquest lloc precís i que diguis, doncs mira, aquest és el lloc precís, per tant, estem amb aquests indicadors. Sí. Però clar, fins que no trobes aquest punt, clar, això també no és fàcil.
4: Sí, sí, no, de fet, bueno, això era una... Per això em dèiem que era el secret més ben guardat dels pescadors, perquè cada família tenia el seu secret, en aquest sentit, els llocs on hi pescava pues, determinats tipus de peix. Per exemple, la meva família pues, sabia el punt exacte on podia trobar-hi llagostes, on podia haver-hi pagells, o on hi havia sèpies. Tot això, cada família ho sabia. I llavors això s'anava transmetent de pares a fills. I jo, la meva família, que són els de Can Peix de Canet, aquests tenim una... O sigui, l'arbre genealògic el podem arrossegar fins al segle XVIII, i que ja eren pescadors... I, esclar, tot això s'ha anat transmetent de pares a fills, es anaven dient, i és la pràctica del dia a dia el que et va donant aquest coneixement. Suposo que era allò que moltes vegades, pues, a mida de no encertar, finalment encertaven i llavors, com això, quedaven fixats aquests punts.
3: Sí, sí, i interessant aquesta transmissió d'aquest coneixement, que ara també tot això ha canviat moltíssim. No sé si algú de Can Peix encara es dedica a pescar i fa servir aquestes senyes, o ara ja no.
4: No, i encara que s'hi dediquessin a pescar, ja no els hi servirien pràcticament, perquè, de fet, la costa ha canviat d'una manera brutal, no? O sigui, quan ells treballaven amb aquest sistema, diguem-ne, de transmissió oral i feien aquest tipus de posicionament en el mar per poder pescar més o menys, es veia... O sigui, les muntanyes estaven pràcticament pelades, perquè, com que tot era vinya, es veien perfectament doncs, les masies, els punts, la torre de... No sé, la torre d'aquí de Caldetes... Es veia tot molt bé. Ara, si te'n vas a dintre el mar, mires i només veus una massa d'edificacions que pràcticament et fa impossible identificar els llocs, no? Tant arran de mar, primera línia de mar, com a segona, com a tercera, inclús les muntanyes del Montnegre. Per exemple, no sé, hi havia una senya molt, molt típica, que era Can Vives de la Cortada, aquí a Sant Iscle, que és en ple Montnegre, o a Casa Nova de Maspons, que també és una altra... casa, que una masia que hi havia també mig del Montnegre, però és que ara tu mires i tot són urbanitzacions, que sigui Castellà d'Índies, que sigui... ha canviat molt i ara seria bastant impossible fer això.
1: Sí, sí.
4: A part que hi ha tants molt moderns de poder veure com és el fons marí en aquest moment, no?
3: Sí, no, sens dubte, ara tot ha canviat. I ens deies, això es transmet de pares a fills, una tradició oral que s'ha anat explicant, però tu, Joaquim, has pogut consultar documents, no?, per fer aquesta investigació.
4: Bueno, de fet, això va sortir una mica per atzar. El meu avi, que era un patró de pesca artesanal, va ser dels últims que van... Bueno, va ser l'última família que va estar treballant de pescador a Canet. El el meu avi, quan es va morir, que va morir 95 anys, ara l'any 2000, 2001, pues es veu que havia recollit, de, ja no d'ell, sinó del seu pare, totes aquestes senyes, i les havia escrit en unes llibretes. Que abans els pescadors tampoc sabien llegir ni escriure, però bueno, ja hi ha una generació, aquests que van néixer per el 1900, per exemple, que ja sabien escriure, i el meu avi es va recollir totes les senyes que els seus avantpassats li havien anat donant, en paper, amb una pluma, aquelles plumes, encara es veu la lletra feta amb pluma, d'aquelles antigues, i va anar recollint, va omplir dues llibretes. Carai. I això va quedar en una calaixera, i bueno, quan es va morir, que vam una mica liquidar tot el que hi havia en aquella casa, ostres, de cop surten aquestes llibretes, dic, ostres, les llibretes de les senyes de Campeix. I que a mi em consti, a Canet només hi ha una altra família de pescadors que també té aquestes llibretes, però com te deia abans, cada família té les seves, o sigui, per això et dèiem que era el secret més ben guardat.
3: Clar.
4: Es respectava bastant, això. O sigui, evidentment que el mar és lliure per anar pues, a pescar allà on vulguis, però normalment cada família tenia els seus sectors i les seves roques, i moltes vegades en funció de l'especialitat de pesca que feien, no?
3: Clar.
4: Doncs si eres un nanser, sabies on te tenies que anar a posar les nanses, si eres, si treballaves amb el tresmall, amb les xarxes, era un altre, o si anaves al palangre, era un altre, no? I també depèn de l'època de l'any, que això també és una altra cosa curiosa. Clar, no sempre tot l'any hi ha el mateix peix en el mateix lloc, o sigui, tot això és un sistema... A veure, avui en dia tot això ha desaparegut. No sé si m'ho preguntaràs, però ja t'avanço que això és un món absolutament desaparegut.
3: Sí. Eh? No, no...
4: Que aquest és el tema que a mi en aquest cas em va fer pensar molt, això, no? Perquè dic, molt bé, però avui en dia què? Com ho tenim? I Arenys és una mica el paradigma d'aquesta història, no? El port d'Arenys.
3: Sí, sí, sens dubte, ara tot és molt diferent, la pesca, sobretot, el mar, els peixos, els pescadors que s'hi dediquen professionalment, evidentment, a part de la tecnologia que puguin tenir, també la burocràcia, les regulacions, tot plegat ha fet que la pesca, que el sector primari, en aquest cas de la pesca, hagi canviat moltíssim, i tots aquesta pesca artesanal de pares a fills, de dedicar-s'hi d'aquesta manera, això, evidentment, poc en queda per no dir res.
4: A veure, aquí la revolució va ser amb la motorització, la motorització de les barques, que va fer que cada vegada pues, es fessin barques més grans, amb més cavalls, siguin quillats de 2.000 cavalls, això va transformar la pesca. O sigui, hi ha uns pescadors que es van quedar encara amb les seves xarxetes, les seves nanses, els seus palangres, que encara, aquests encara n'hi ha aquí, a la confraria d'Arenys encara n'hi ha bastants d'aquests, alguns, però només per alguns. I llavors altres que van optar per un altre sistema, que és el sistema de l'arrossegament, que això va ser la desgràcia més gran que et pots imaginar en el mar. No? Bueno, aquesta és la meva opinió, i l'opinió de la meva família.
3: Sí, sí.
4: Els que van optar per aquesta pesca de l'arrossegament es van fer rics, o sigui, milionaris, pràcticament, perquè el mar era verge. O sigui, van començar a llaurar els fons marins, però pensa que el fons marí és un fons que, bueno, a part dels sorrals, que hi ha així a primera línia, després el fons marí és com si diguéssim pues, com en terra, pues, hi ha rieres, hi ha crestes, hi ha muntanyetes... I aquí és on viuen els peixos bons. Llavors, clar, a la que fots un art d'aquests de l'arrossegament, amb aquelles portes, aquelles bosses, que s'ho emporten tot, això fa malbé tot el que és el biotop d'on viuen aquests peixos, no? Hi ha tots els caus destruïts, allà on es reprodueixen també tot arrasat... Bueno, o sigui, que, si ets Arenys, suposo que això ho coneixes i que t'haig d'explicar, no? Ara bé, els que van començar a fer aquest sistema, esclar, feien unes pesqueres de... Bueno, jo me'n recordo, quantes barques hi havia en el port d'Arenys als anys 60? És que
3: moltes.
4: Hi havia un munt de barques. Fa 15 dies vaig anar-hi, ostres... que queden d'aquillats, uns quants, però mitja dotzena.
3: Sí.
4: Les altres són barquetes petites. Què passa? Que és allò de pa per avui i fam per demà, aquests van arrasar-ho tot. I cada vegada tenen que anar més enfora, o sigui, per poder trobar lloc verge, on encara els pescadors artesanals tampoc havien posat mai les xarxes. Bueno, aquest és aquesta és, per mi, la gran desgràcia que hi ha hagut en aquest mar. I això també ha fet una altra cosa, que és que aquestes antigues senyes que hi havia, que et deien, pues, aquesta és la roca de les Cànteres, saps? Que hi havia aquell tipus de peix que vivia en aquella roca. Ara tot això ha passat a la història perquè ja no existeix ni la roca, ni les Cànteres, ni la roca de les Llagostes, tot això ja... Tot s'ha unificat, no? Bueno, però queda per la història, pues, aquest sistema de pesca que, bueno, va ser el mitjà de vida de moltes generacions. O sigui, fins aquest moment que hi ha hagut aquesta, pues, bueno, aquesta disbauxa que penso que ho ha fet molt bé tot. Però ara es queixen.
3: Sí, sí, ara, i tant.
4: Perquè si no pesquem res, que si el gasoil, que si no arriba ni per això, que si hem de fer una veda i no ens guanyarem la vida, doncs clar, és que això és el resultat d'una fase anterior que va ser tot allò a lo grande, saps?
3: Queda per la història, aquest sistema de pesca, la història de la pesca en general, queda perquè es pugui estudiar, perquè es pugui explicar, i per això són importants també treballs de memòria, com aquests que heu pogut fer des del Centre d'Estudis Canatencs, i que la veritat estem molt contents d'haver-lo pogut descobrir avui i d'haver conegut què eren les senyes dels pescadors, això tan curiós, que feien servir els pescadors per saber exactament on havien de calar la xarxa, la nansa, o el que convingués en aquell moment. Joaquim Pera, del Centre d'Estudis Canatencs, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona aquí al programa Arran de Mar. Moltes gràcies.
4: Adéu, bona tarda. Gràcies a vosaltres.
0: I ara ens posem competitius, anem cap al Delta de l'Ebre per parlar d'un dels esdeveniments del cap de setmana al territori, la Women's Champions Cup, un torneig que ha reunit a desenes d'equips cel.
5: Sí, Marina, anem a parlar amb Ferran Carratalà, director de la Women's Champions Cup, per fer balanç del torneig que s'ha jugat este cap de setmana. Ferran, benvingut a Arran de Mar.
6: Moltes gràcies, Al. Bon dia a tu i a tota l'audiència de deltaradio.cat.
5: Moltes gràcies, Fran. Primer de tot, quin balanç n'hi fas d'esta edició, d'esta cinquena edició de la Women's Champions Cup?
6: Bueno, el balanç és molt positiu, és un balanç històric. Al final han sigut 72 equips, 857 jugadores, la veritat és que molt bé. Han fet uns rècords espectaculars, van fer 9 categories, molta afluència de públic als camps, en Roquetes van fer el debut del futbol 11 també, i bueno, i que per segon any consecutiu, en format d'un dia exclusiu de futbol femení, som el torneig líder a Catalunya. Per tant, crec que és un motiu de satisfacció i un gran premi al treball, no només d'enguany, sinó també de tots els 5 anys de vida que tenim.
5: I tant que sí, Fran. Pues la més sincera enhorabona des d'aquí. Explica'm-nos quin ambient s'han viscut este cap de setmana, no?, a les diverses seus del torneig.
6: Bueno, s'ha viscut un ambient de que havia molta gent, molt de públic, pares, aficionats al món del futbol. S'ha viscut dies al final té molta passió, que al final tots volen guanyar la seva categoria respectiva, no? I bé, jo crec que ha sigut un ambient bastant bo. Destaco també que teniu bastanta esportivitat, no hi ha hagut ninguna pelea, ninguna discussió entre pares, tampoc. Ha sigut prou, en aquest aspecte ha sigut prou tranquil. A nivell de lesions, només n'hi ha hagut 3 i han sigut lleus, a la quantitat de gent que ha vingut. Hagués pogut pensar que hagués n'hi ha hagut més, no? Per sort que hi haguem 3 lesions en tantes jugadores, i que siguin pues, algunes 15 i coses minudes, pues, també és una altra cosa que ens ha anat bé.
5: Si et sembla, passem a comentar els resultats, perquè al final, vulgues o no, els tornejos sempre... Bueno, hi ha un en aquest cas, unes guanyadores, no? Al final, l'àmbit deportiu és molt important, no? Però al final, el que sigui competició també crida l'atenció.
6: Sí. Com hem dit, 9 categories, vam tindre 7 categories de futbol 7 i 2 de futbol 11. En la categoria Benjamí va guanyar l'AP Academy contra el Tortosa Ebre. Després, en la categoria de Lli, va ser una fase de grups que va guanyar el 90 minuts l'acadèmia Ebrenca 90 minuts. Després, en la categoria de la iniciació, va guanyar la final l'Sporting Gavà i guanyar 2-0 al Catalunya, en aquesta final. Després vam tindre la infantil iniciació, que va guanyar el Benicarló, i una fase de grups. La infantil normal la va guanyar la P Academy contra el San Lorenzo de Castellón, que va guanyar 3-0. En cadet de futbol 7, la final que vam viure ahir, l'última final, va ser entre el San Lorenzo Castellón i l'Alcañiz, on l'Alcañiz va guanyar també per 3-0. I després vam tindre la final bueno, en amateur també va ser el Roquetén que va guanyar, que era una fase de grups. I després, en les categories de futbol 11, la final, per exemple, de juvenil, Intercomarcal 0, San Lorenzo Terrassa 1, va ser l'equip guanyador, San Lorenzo Terrassa. I després el Benicarló va guanyar la seva respectiva final per 4-1 de cadet de futbol 11. Uh-huh. Van ser els guanyadors d'aquesta edició. 9 guanyadors que s'afegeixen als 18 guanyadors que vam tindre en les 4 edicions anteriors. Això vol dir que nosaltres en 5 anys ja hem donat 27 copes de campió. Ja tenim els primers 27, bueno, ja tenim 27 campions de Women's Champions Cup en aquests 5 anys.
5: Mm-hmm. Les dades, Fran, són molt bones, i clar, al final també lo torneig posa en valor el futbol femení base, no? Llavors, creus tu que en quin moment viu actualment el futbol femení en concret?
6: El futbol femení sí que és veritat que té una muntada, sí que és veritat que a poc pues, hi ha més jugadores, això està molt bé, saps? I nosaltres, pues, bueno, ho notem, no? També, per exemple, ho hem notat, per exemple, pues, que un any ha sigut una edició que la nostra sensació és de victòria, saps? Hem crescut en participació, hem arribat a xifres històriques, hem anat aprofitant també per la tendència a l'alça del femení, evidentment. Nosaltres, per exemple, a la beca de la més equip, pues, hem estrenat el futbol 11, en la seu de Roquetes. Però, bueno, també ens permet el fet de que la tendència sigui a l'alça, que nosaltres també haguéssim crescut, no? És un orgull, perquè, pues, bueno, al final és un orgull créixer, no? Però també t'he dit que al mateix tema assumim aquesta responsabilitat que es pertoca, saps? Perquè al final doncs, hi ha situacions i durant el torneig tens que anar prenent decisions.
5: Mm-hmm. I a part... No, dic que això també, el torneig pot tindre un molt bon impacte, no?, en les jugadores joves que hi participen, perquè s'està incidint des de jovenetes, en este cas.
6: Des de Benjamina. Benjamina, ja tens xiquetes en 7 o 8 anys que estan jugant a futbol, no? Tot això vull dir que ha estat també organitzat per l'Associació Esportiva i Cultural Petit Príncep en el suport d'esport.cat de la Generalitat de Catalunya, baix la meva direcció, i agraït sobretot als ajuntaments, el que és l'aldea del Tebre, Camarles i Roquetes, a 5 clubs esportius, 5 clubs com, en este cas, l'Aldeana, el Camarles, el Formatiu Ter de l'Ebre, el Roquetenc i el Club Deportiu La Cava, i agrair una miqueta també pues, voluntaris, sponsors, personal de la limpieza, proveïdors, pares, famílies, clubs participants, jo crec que aquí hi ha una logística que segur que m'estic deixant coses, però la qüestió és que agraïm a tothom que ha format alguna, d'una manera o una altra, que ha format part de la Women's.
5: Uh-huh. I, de fet, us vau estrenar en dues seus noves, veritat?
6: Sí, la seu de Roquetes, sobretot, perquè allí vam fer tot el futbol 11. Per ser futbol 11 en cadet i en juvenil, la veritat és que vam tindre molt, molt, molt, molta gent, la veritat. La seu de Roquetes va funcionar molt bé. La prova pilot, que diem, a veure com funciona la seu nova de Roquetes, el futbol 11, la veritat que molt bé. Va ser el primer any i estem molt satisfets. Vam passar un nou equip de juvenil i 12 de cadet en diumenge. Per tant, pues, bueno, estem parlant de que en Roquetes aquí va haver una participació de 21 equips, no? En 2 dies, per tant, en el cas de Roquetes, pues molt bé, no? I, bueno, abans m'he preguntat després campions, i crec que una altra cosa que no em vull deixar-me és la participació de Brenca. Han participat 13 equips de l'Estat de l'Ebre, en aquesta Women's Champions Cup, i, bueno, a part de destacar el títol que he dit abans de campió de 90 minuts a l'Academy en la Caixa de Levitch i la Vermiró i el Roquetenc en l'amateur de futbol 7, però, bueno, destacaríem el segon lloc del Tortosa Ebre en la categoria Benjamí, Cepitac. Tot i que era final, pues, bueno, va fer un gran torneig. I després, pues, bueno, també destacar que han participat el 90 Minuts Academy en categoria d'infantil i cadet futbol 11, el Roquetenc en la iniciació, infantil iniciació i juvenil, el Mora Nova, en Benjamí Sepitar, a la iniciació i cadet futbol 11. I després han tingut el Fort Ballestars en categoria juvenil, que és una acadèmia de jugadors de Ribera d'Ebre, i l'acaba en categoria d'infantil i cadet futbol 7. Per tant, bueno, la participació de Brenca ha sigut força i en tres equips que han estat bastant destacats.
5: I tant que sí, vull dir, això és un orgull, no?, per al territori, que a part de que se fa aquí el torneig, que la gent, que les jugadores, que els equips juguen aquí al torneig, evidentment.
6: Sí, és un orgull, és una grandíssima satisfacció. Jo crec que el torneig ha de motivar dues coses, no? Que la dona faci esport, en aquest cas m'agrada perquè fem de futbol, però jo ho trasladaria a qualsevol tipus d'esport. I bueno, en aquest cas donem la visibilitat de moment, avui donem la visibilitat del futbol, no? Però bueno, qualsevol esport que faig és bo. I després pues, jo també el que destacaria és que ve molta gent de fora i que el que fem també és que creem una economia al territori, que donem a conèixer el territori i bueno, crec que al final les Terres de l'Ebre necessiten iniciatives com les nostres, no? Tenim gent valenta que aposta per fer coses.
5: I tant que sí, això té una molt bona rebuda, el que diem, no?, a part de l'àmbit esportiu, a restauració, hosteleria, hotels, vull dir, al final tot això, en termes d'economia, se'n beneficia tot el territori.
6: Sí, la veritat és que sí, se'n beneficia el territori, sempre hi ha sectors que més, altres que menys, però bueno, al final jo crec que ho necessitem que la gent vingui, que conegui les Terres de l'Ebre, que moltes vegades algunes coses estem abandonats. Però, bueno, Marros, al final, és el que sempre he dit, no? També és veritat que som un territori fronterer entre tres comunitats, no?, entre Aragó, València i Catalunya. I nosaltres el que hem d'aprofitar és que, bueno, que 200 quilòmetres a la rodona, cap amunt, cap avall, cap als costats, podem portar equips, perquè som el punt mig.
5: I tant, que sí.
6: Bueno, és el que fa atractiu, no?, que tu vens al torneig i veus categories i dius, bueno, sí, per posar exemple, no?, te'n vas a la cadet de futbol 7 i veus pues de un Falset o un Lacava de Ebre o de la província de Tarragona o la Pobla Mafumet, però després te'n vas i veus, pues bueno, puges la de Girona, després Barrio Cristo de València, San Lorenzo de Castellón, Alcañiz de Teruel, pues claro, tot això fa que la categoria sigui atractiva perquè pues hi ha molta gent variada, saps? I bueno, nosaltres entre tot el torneig en 5 anys, hi ha províncies que ara estan i n'hi ha, però potser han estat en alguna edició i després tornen i tal, però en total ja hem tingut 11 províncies diferents. En 5 anys, al nostre torneig, han passat més de 2.500 jugadores.
5: Són unes dades, com diem, no?, molt, molt bones. Això és signe del camí que esteu emprenent, no? I a part, Fran, claro, m'estàs dient que va haver molt bona participació de la gent, no? Però a part de qui va anar allí al camp, qui no hi estava allí també ho va poder veure, alguns partits retransmitits en directe.
6: Sí, van haver 5 finals que es van televisar en YouTube, des de el Saló de Casa Teua, des de l'altra punta del món, des de la platja, des de on podies estar, podies veure les finals. I només això, que si entres a YouTube, estan les finals també enregistrades d'enguany. Jo, per exemple, no he tingut temps de veure el diferit i tot, però jo perfectament podria agafar i veure les finals, o tu, o qui sigui, podem veure les finals ara mateix, o demà, o la setmana que ve, o d'ací 2 mesos, si mos apeteix veure-les, perquè estan allà enregistrades. Però no només les d'enguany, totes les finals que hem enregistrat de Women's, és que han sigut finals, perquè hi ha categories que han fet fase de grups i llavors no han tingut final i no ho han televisat. Però el que ha tingut final de futbol 7 s'ha televisat i bueno, el bo és que està aquest arxiu que es pot veure.
5: Fran, organitzar un esdeveniment d'aquestes dimensions entenc que no és gens fàcil. Quins han estat els principals reptes d'aquesta edició?
6: Bueno, jo crec que els principals reptes eren que hi ha 3 edicions en 2 seus i es has tingut el dissabte en 4 seus i el diumenge en 3, no? Llavors, pues, bueno, al final, d'una manera o una altra, són més trucades de gent, de clubs, d'alguna incidència pues, que pot haver, de més gent pues, que a vegades... Pues, que, bueno, al final sí que és veritat que a cada seu n'hi ha un... Jo vaig posar un coordinador i vam muntar un equip, però bueno, al final tot el que passa a cada seu, el màxim responsable soc jo. Jo al final sí que vaig anar a la seu de Camarles, vaig a la seu de Roquetes, en depèn de quin moment, però mentre estic a una seu no puc estar a l'altra, no? Però sí que és veritat que, independentment de que estigui o no estigui, la responsabilitat de lo que passa a les tres seus és total. Sobretot el màxim responsable sóc jo.
5: Però, a part d'això, evidentment és molta pressió, però no va transcorrer cap tipus d'incidència.
6: No, bueno, les traslacions, per exemple, que t'he comentat, sí, això sí que és una incidència que destacaria, però bueno, tot i ser lesions lleus, pues, bueno, al final pots fer pues, algun parte. Després d'incidències, bueno, pot ser l'única cosa que no és culpa nostra tampoc, però que estava ahí, és que vam tindre un fin de setmana d'altes temperatures, amb molta calor. Per exemple, sí que és veritat que en el camp del Roquetenc, dels 30 minuts que es jugava la categoria de futbol 11, vam arribar un moment a migdia que vam dir, pues, bueno, se'n jugaran 28, se van jugar 30, però això van ser 28, perquè van haver 2 minuts entremig que es va parar per fer una pausa d'hidratació. Uh-huh. Això podria ser l'única nota negativa, no? La calor que va fer, i després, pues, bueno, sí, principalment jo destacaria això, lo de més. Dins de tot va anar tot en els horaris previstos, els partits van jugar de forma puntual, les menjades dels equips també, les finals, bueno, excepte la del dissabte, que es va retrasar 5 minutets, pues, va ser prou puntual, i l'únic que sí que es va retrasar una miqueta més va ser una vegada se van acabar els partits en Roquetes el dissabte en la categoria juvenil, les finals del tercer i quart puesto se va jugar ara, però va haver un equip que va reclamar unes fitxes, i entre que van fer la revisió i tot, per veure si estava correcte, va retrasar una mica la gala del final de l'entrega de trofeus.
5: Mm-hmm. Però, bueno...
6: Però, bueno, excepte aquestes petites cosetes, pues, bueno, tot el que va anar, el protocol del torneig va anar bé.
5: Perfecte, Fran, me n'alegro molt. I ja per acabar, ja estàs pensant en la propera edició, i a marge de creixement encara?
6: Bueno, el marge de creixement poc a poc l'hem anat escurçant. La veritat és que suposo que mantindrem les categories que han fet. Això sí. Avui, a partir d'avui, se pot dir que comença la Women's Champions Cup 2027. Ara mos queda, pues, bueno, tancar coses d'esta, perquè avui encara estic fent gestions. Però, bueno, avui i demà farem gestions d'esta. Ara mos quedarà, pues, suposo, pues, bueno, fer un anàlisi més detallat de pues, potser algunes coses a millorar i també de les coses que han fet bé. I bueno, ja pensar que a veure si mos continuen totes les seus, si mos toca fer algun canvi, i ja està, principalment això.
5: Fran, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Enhorabona per l'organització d'esta Women's Champions Cup, i com t'he dit, estarem pendents de la propera edició, esta 2027, que ja estaràs en seguida ficant-te mans a la faena, i una vegada més, enhorabona.
6: Moltes gràcies per les felicitacions, Sal. Al final, el que he dit abans, ha sigut un plaer, un orgull haver fet aquesta edició, haver arribat a aquest punt. Si mos haguéssim dit fa 5 anys, potser no mos ho haguéssim imaginat tan ràpid, però bueno, ara s'ha de mantenir tot això, que al final pues, ha de batallar molt en el dia a dia. I bueno, sí, pues, sobretot també pues, moltes gràcies a tu per la difusió, per aquesta entrevista, i agrair també pues, bueno, a tota l'audiència de deltaradio.cat que mos està escoltant.
5: Perfecte, Fran, moltíssimes gràcies. Que passos un bon dia.
6: Perfecte, molt bon dia i una forta abraçada.
5: Doncs, Marina, sembla ser que per cada any la Women's Champions Cup va més i més amunt.
0: Esperem que continuï així. Moltes gràcies, Cel. L'agenda.

0: Actes i desdemaniments arreu del territori i una setmana més. Comencem per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
1: Marina, sortim de la revetlla de Sant Joan i ens encaminem cap a la revetlla de Sant Pere i la festivitat de Sant Pere, patró dels pescadors, el dia 29, i això vol dir que aquest cada setmana hi hauran activitats molt relacionades amb això. La primera i més important és que Sant Pere Pescador està de festa major tot el cap de setmana, dia 27, 28 i 29 de juny. Del 27 de juny al 12 de juliol hi ha la Mostra d'Art Contemporani Tramuntanart al Port de la Selva, una activitat cultural també a destacar. I si passem agenda pròpiament del cap de setmana, el dissabte a les 11 del matí hi ha una visita guiada per Castelló d'Empúries. També a l'escala, a 2:15 del matí, hi ha una visita ruta al voltant de l'escriptora Víctor Català, Caterina Albert. Anem cap als esports, perquè a l'Estartit, a les 8 del matí, la 55a travessa Illes Medes, l'Estartit. I a Llançà, una activitat de tarda al voltant de descobrir els tipus d'arts de pesca i els peixos de la peixateria. Una activitat molt interessant. A les 8 del vespre, l'escala commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, amb lectura d'un manifest i diverses activitats i una taula col·loqui. El diumenge hi ha Àplec de la Sardana a Llançà, que fa 53, i hi ha la segona trobada de gegants mariners de Catalunya a les 5 de la tarda a l'Estartit. També a l'Estartit, una activitat més de natura, a les 6 de la tarda, sortida al voltant dels secrets naturals de Cala Pedrosa. Doncs aquesta és l'agenda pel cap de setmana. Que passeu uns bons dies de festa i ens hi tornem a trobar dilluns. A reveure'm.
0: Baixem fins al Delta de l'Ebre, on també ho tenen tot preparat, Cel.
2: Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per esta zona de les Terres de l'Ebre. La 33a mostra de jazz de Tortosa obre la edició amb una producció creada especialment per al festival que posa el gospel al centre. Una proposta que uneix el cor Fluminé i la Tortosa Big Band sota la direcció musical de Ramon Escalé. Avui a les 10 de la nit a la plaça de l'Absis de Tortosa. En el marc del cicle d'activitats Los Safareig, projecció de Bon Auguri i El dia que volaron la muntanya, dos curtmetratges d'Alba Bresolí, dins d'una línia de cinema vinculada a la mirada crítica i a les veus feministes. Dissabte a les 5 de la tarda al pati Centre d'Arts de les Terres de l'Ebre d'Amposta. El festival Escó Batega arrenca amb el cicle de clàssica i ho fa amb el concert del quartet Vivancos, una de les formacions de música de cambra més prometedores del panorama català, que han actuat al Gran Teatre de Liceu, al Palau de la Música i ara a casa. Dissabte a les 8 de la tarda al Centre Cultural Magatzem Rita d'Escó. Segona edició del Riu de Veus, nou festival dedicat a la música i a la llengua catalana, amb un concert únic i diferent en el qual tres artistes del país ofereixen la seva música i mostren les sonoritats de la seva variant dialectal. Dissabte a les 9:30 de la nit al Castell de Miravet. Nova edició de La Xalera, una festa que comptarà amb les sessions d'Òscar Sánchez, DJ Tana i DJ Pernil i 400 i DJ Pol Navarro. Dissabte a la nit a la pista poliesportiva de La Galera. Nova edició de la Festa del Mar de la Ràpita, amb un dia ideal per gaudir i descobrir les diverses activitats i experiències nàutiques que ofereix el municipi. Diumenge durant tot el matí a la Cabanya de la Ràpita. 18a edició de Mestràlia, fira de lutiers i constructors artesans de Campredó, acreditada com una de les fires catalanes genuïnament artesanes, amb dos dies de

0: fins a principis d'agost. Hi trobareu artesania, música en directe, food trucks, activitats familiars, tot plegat davant del mar, com no pot ser d'una altra manera, als jardins de l'Espai Far. I ara sí, ja ben entrats al cap de setmana, dissabte a les 6 de la tarda, hi haurà una espectacular exhibició castellera a la Rambla de la Pau amb els bordegassos de Vilanova, els castellers del Foix i els xicots de Vilafranca, en motiu de les festes de Sant Pere. I si sou dels que gaudiu menjant, apunteu-vos-ho, perquè a partir de 8:45 del vespre arriba una nova edició d'un mar de tapes al Mercat de Mar. Tapes elaborades amb productes frescos de les parades, música i ambient festiu, fins ben entrada la matinada. El diumenge al matí comença amb arqueologia participativa de 10 a 12 al poblat ibèric de Darró. Podreu participar en el taller Construeix com un Ibar, Fes d'Arqueòleg per un dia, una activitat gratuïta per a totes les edats. També de 10 a 2, l'Espai Far celebra jornada de portes obertes amb entrada gratuïta en el marc de les festes de Sant Pere. I a la tarda arriba un dels moments més tradicionals i emocionants de l'any a Bajamar, la processó marinera de Sant Pere. A 7:15 començarà la baixada de la imatge del Sant des de la plaça de la Immaculada Concepció. Després del recorregut pels carrers del barri, Sant Pere serà embarcat al moll pesquer per protagonitzar la tradicional processó per mar. A la tornada, cercavila festiva amb balls populars, colles i bèsties de foc. I més enllà de les festes de Sant Pere, cal destacar també que l'activitat esportiva arriba aquest cap de setmana a la platja de Darró amb el campionat de vòlei platja, que es disputa dissabte i diumenge de 9 del matí a les 8 del vespre. Que tingueu un molt bon cap de setmana.
1: I acabem al Maresme, Oriol.
2: Doncs sí, Marina, però abans recordar que avui divendres el Festival Posidònia a la Fresca de Mataró té una sessió de cinema que posa el focus en el debat piscifactories versus pesca tradicional, amb la projecció del premiat documental Until the End of the World. L'acte començarà a 9:45 a l'espai polivalent de la planta inferior del port de Mataró, al costat de l'hotel Atenea. I a Calella, avui al vespre comença el NEC, el Nits d'Estiu a Calella, al Far, amb l'actuació de Coco Gin and the Tonics. Passem a demà al matí. Aquí sí, podeu anar a Canet, on estan de festa major per Sant Pere. Al matí hi ha matinades conjuntes de tots els grallers de Canet i a la tarda vespre fan la cercavila de gegants, també rutes d'arquitectura, sessions musicals i barraques a la nit. Demà dissabte també trobada de gegantera al Masnou, un poble que també està de festa per Sant Pere. A les 5 hi ha la plantada, la cercavila arrenca a 6:15 i a 8:15 s'arriba a la plaça de l'Església. També està de festa major de Sant Pere, Premià de Dalt, 5 dies d'activitats per tots els públics des de i fins al dia 29 de juny, amb concerts destacats, cultura popular i un gran final amb un piromusical. Hi haurà activitats com la Festa de l'Escuma, la Gelatada Popular, el taller i la batalla de bombardes entre ibers i romans, el festival de playback o el ja consolidat Corre Bars per Etapes. Destaquen també els concerts de Los Sirex i Hotel Cochambre o el tradicional concert i ball amb l'Orquestra Meravella. També hi haurà la Boti Rumbada amb Muchacho i Los Sobrinos, Correfoc i concerts familiars amb Ambauca. I deixem les festes majors, passem a diumenge, a l'espai de la destil·leria de Mataró, fan un berenar dramatúrgic. Pregunten quins futurs som capaços d'imaginar. Es convida tothom a anar-hi i portar berenar per compartir. Un pastís, fruita, galetes... És una activitat gratuïta dinamitzada per la dramaturga de renom internacional Rodia Bombolú. Durant el berenar es parlarà sobre la rellevància de la capacitat imaginativa a l'hora de construir present i futur. Ja ho veus, Marina, estem de festa major, però tenim també altres propostes. Que passeu un molt bon cap de setmana.
1: I així acabem la Ronda Mar d'aquest divendres 26 de juny. Nosaltres marxem, però tornarem dilluns, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
3: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. La
4: vida passa i... Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
6: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia.

0: i estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, el Rial.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sa Cara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sa Cara, la teva agència de confiança. A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Parafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016. Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 106 el nombre d'espanyols desapareguts a causa del terratrèmol a Veneçuela i ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes i que són una prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El Ministeri assegura que la xifra d'espanyols morts es manté en 4. També recorda als espanyols que es troben a Veneçuela que contactin amb els serveis d'emergència consular. El darrer balanç apunta en total a 589 morts i 2.980 ferits, a més d'un nombre indeterminat de persones que poden estar colgades sota les runes. 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades participaran en el rescat de persones atrapades a la runa després del sisme. Un dels bombers de l'expedició ha especificat les tasques que hi faran.
6: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
5: I els bombers han controlat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar aquest matí 4 municipis. En total, segons dades dels cos dels agents rurals, ha afectat una superfície aproximada de 48 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Els bombers hi continuen amb un mitjà aeri i una trentena de dotacions per revisar i remullar la zona afectada. S'aixeca el confinament de 3 urbanitzacions que encara estava vigent, però es manté el tall de la B500. Els Mossos han detingut un home amb qui els veïns han assenyalat com a presumpte autor del foc. I detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges aquest matí. Els fets han passat a primera hora. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat. La prova ha obtingut una mitjana de 4,18, la més baixa, com a mínim, en una dècada, i gairebé 2 punts per sota de la de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que ensenya, sinó el disseny de l'examen. I l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes explica 12 investigacions inèdites de les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic.
7: Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Radio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Radio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
8: English Center patrocina aquest programa.

0: Bona tarda, Arenys de Mar. Som la Letícia i la Lucía i us donem la benvinguda a una nova edició d'Instifonies, un programa dirigit pels alumnes de tercer d'ESO de l'Institut dels Tres Turons. El programa d'avui girarà al voltant de la celebració del Dia Internacional de la Dona, que va ser el passat 8 de març. Letícia, ens pots donar una mica de context sobre el 8M?
1: I tant. El 8 de març es va escollir com el Dia Internacional de la Dona en una conferència de la ONU, el 1975. Hi ha diverses teories sobre per què el color lila o morat es va escollir per simbolitzar el moviment, però n'hi ha dues que destaquen. La primera teoria diu que és fruit de combinar el blau i el rosa. La segona es relaciona amb un episodi tràgic a Nova York. La fàbrica tèxtil Triangle Shirtwaist es va incendiar el 8 de març de 1911 i 146 dones treballadores van morir a dins. Estaven protestant per aconseguir millors condicions laborals. S'explica que el fum que sortia de la fàbrica tenia un color violeta a causa del material tèxtil amb el que es treballava.
0: Gràcies, Letícia, per aquesta introducció del 8M. Durant el programa d'avui tindrem seccions diferents. Comencem amb el repàs de la història del feminisme i l'entrevista amb la Laura Mercader, una experta del tema i professora de la Universitat de Barcelona. Parlarem sobre la diferència salarial entre homes i dones amb l'UO i Antian. Analitzarem les dades de la violència de gènere amb l'Adrià i la Nas. L'Agustí, en Pol i en Lucas ens acostaran dones històriques. I tancarem el programa amb una entrevista a Thaís Blasco, docent i orientadora de l'Institut dels Tres Turons. Tot això anirà regat amb el fil musical de la Salma, que ens acompanyarà durant tot el programa i tindrà com a protagonisme la música reivindicativa a favor de les dones.
1: Exacte, Lucía. Posem-hi música a tot plegat. La Salma és la nostra experta en bandes sonores.
2: Doncs comencem amb la cançó Dona forta i valenta, de Laura García, que parla de la força i el valor de les dones. Mostra que les dones podem lluitar pels nostres somnis i superar qualsevol dificultat.

0: Després d'aquesta cançó que ens ha portat la Salma, passem a fer un petit repàs sobre la història del feminisme. Endavant, Lucía.
1: Hola, oients d'Arenys de Mar. Avui parlarem sobre el feminisme i ho farem acompanyats de la Laura Mercader. Ella és historiadora de l'art i directora de Duoda, un centre de recerca internacional de dones de la Universitat de Barcelona. Ha dedicat la seva vida professional al moviment feminisme. El feminisme és un moviment que defensa que les dones i els homes tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Encara que avui dia en sentim parlar molt, el feminisme existeix des de fa molts anys i sempre s'ha regit per la via pacífica, com explica Mercader.
2: Ha portat el feminisme a una revolució, la revolució més important de l'època moderna i contemporània, i és una revolució que s'ha fet sense sang.
1: Durant el segle XIX i principis del segle XX van aparèixer moviments de dones que demanaven més drets. Aquestes dones es van organitzar i van començar a protestar i a lluitar per la igualtat de gènere. Gràcies a elles, en molts països les dones van aconseguir el dret de votar i altres drets importants. Per exemple, a Espanya, les dones no van poder votar fins al 1933, és a dir, fa menys de 100 anys que podem votar. I cal tenir en compte que durant la dictadura franquista tampoc van poder votar.
2: El feminisme avui jo crec que està absolutament viu, que està a les aules universitàries, però també està a les aules de les escoles, i vosaltres, tu en particular, Lucía, n'ets un exemple. Està al carrer, està als mitjans de comunicació, està a les institucions, està entre grups de dones. Que estigui viu vol dir que hi ha moviment i també que s'estan generant reflexions, textos. O sigui, el feminisme és un moviment polític, però que ha generat des dels seus inicis, en tota la seva trajectòria, ha generat un corpus, un gruix de textos, de reflexions, de textos teòrics que segueixen vius.
1: Un dels elements que es relacionen amb el feminisme és el color lila o morat. Aquest color es va començar a utilitzar perquè simbolitza la lluita per la igualtat i la unió de les dones. Amb el temps, el lila es va convertir en un símbol de moviment feminisme i avui dia és molt present en les manifestacions i actes relacionats amb el feminisme.
2: Hem de tenir en compte, o crec que s'ha de tenir en compte, que el moviment feminista té la particularitat d'adaptar-se a les necessitats d'allà on s'arrela. O sigui, són diferents les necessitats de les dones a Catalunya, a Espanya, a Europa, que les dones africanes, a les dones d'alguns dels països africans, o les dones o fins i tot les dones del camp o les dones de la ciutat, de les dones pobres, de les dones riques. Per tant, aquest és un aprenentatge del feminisme contemporani.
1: El dia 8 de març es celebra el Dia Internacional de la Dona. Aquest dia recorda la lluita de moltes dones que al llarg de la història han demanat millors condicions de treball, drets polítics i igualtat. També serveix per recordar que encara hi ha desigualtats i que és important continuar treballant per una societat més justa.
2: Precisament perquè s'adapta i s'arrela a la seva època, doncs avui hi ha moltes línies del feminisme, algunes antagòniques, algunes que es nota, es veu fins i tot aquest últim 8 de març, ara ja no passa a Barcelona, però sí a Madrid, de que hi ha dues convocatòries del 8M, precisament perquè el feminisme és diguem-ne, és un moviment polític d'esperit crític, i que s'interroga i que no, diguem-ne, que no vol homogeneïtzar el pensament de les dones.
1: Actualment, el feminisme continua sent un tema molt present. En molts països, les dones ja tenen molts més drets que abans, però encara hi ha problemes amb la bretxa salarial entre homes i dones. La violència de gènere o la poca presència de les dones en càrrecs importants, i tot això també hi ha hagut molts canvis positius. Cada vegada hi ha més consciència sobre la igualtat i moltes persones treballen perquè homes i dones tinguin les mateixes oportunitats.
2: D'aquestes diferents veus d'avui, doncs, es troba, hi ha un feminisme ecologista, que no són, diguem-ne, totes aquestes noves línies del feminisme contemporani no són excloent una que sigui ecologista, feminista ecologista, no vol dir que no pugui ser també del feminisme antiracista o del feminisme decolonial, del feminisme comunitari o interseccional. És a dir, que totes aquestes línies de feminisme no són antagòniques, sinó que tenen creuaments, però bé, potser algunes feministes diguem-ne que posen més l'èmfasi en un àmbit que en un altre, no? També hi ha el ciberfeminisme.
1: En resum, el feminisme és un moviment que ha canviat molt la societat al llarg dels anys, fent-la més justa i igualitària. Gràcies a la lluita de moltes dones, avui tenim més drets i igualitat que abans.
2: En un espai, en un món multicultural, multiracial, el feminisme ha entrat no només en les lleis, sinó també en la cultura, en la forma de parlar, en el llenguatge, en les relacions personals. I una de les propostes més radicals del moviment feminista que ha comportat al llarg de la història, per mi, és que no proposa un canvi del món, sinó un canvi de tu en relació, de cadascuna de nosaltres en relació al món.
1: Però encara queda feina per fer, perquè la igualtat sigui tan real a tot arreu. I per això és important conèixer la història i seguir parlant d'aquest tema.
0: Moltes gràcies, Lucía, per aquest repàs del feminisme i el seu origen. És molt enriquidor poder tenir una experta com Laura Mercader per explicar un tema tan important com el feminisme. Ara la Salma ens presentarà la segona cançó del film musical del 8M. Salma, per què has triat la cançó Canción sin miedo?
3: Doncs perquè és un clam contundent contra el masclisme que ens arriba des d'un país com Mèxic, on la violència contra les dones és molt més present, amb un lema tan potent com obvi. Ens volem vives.

0: A continuació tenim Lugo i Antian, que ens porten dades sobre la diferència salarial entre homes i dones. Encara que pugui semblar impossible, avui en dia encara tenim grans diferències. Ens ajudaran a ser més conscients sobre per què les dones cobren menys que els homes i en quins casos succeeix.
1: Gràcies, Lucía i Letícia. Avui parlarem sobre la bretxa salarial, la diferència de sou entre els homes i les dones, perquè és un tema molt important. Hem consultat diverses pàgines web i la majoria de la informació que hem trobat l'hem extret de l'Observatori del Treball i Model Productiu, un organisme del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
2: Moltes vegades sentim a parlar de la bretxa salarial, però què vol dir exactament? Doncs bàsicament vol dir que les dones cobren menys diners que els homes, encara que facin la mateixa feina o una de molt semblant. Això passa en molts llocs del món, fins i tot en el nostre país. La diferència de sou entre els homes i les dones és un tema molt important que genera desigualtat en la nostra societat. Tot i que avui en dia homes i dones tenen els mateixos drets, encara hi ha diferència en el que cobren per la seva feina.
1: Molt bé, Tian. De fet, a Catalunya, la diferència de sou se situa al voltant de l'11%. I això significa que les dones cobren uns 6.200 euros menys a l'any que els homes, segons les dades del 2021. I ens sembla just això? Doncs no és just que dues persones que fan la mateixa feina i treballen igual cobrin diferent, només pel fet de ser home o dona. La igualtat és un dret i tothom hauria de tenir les mateixes oportunitats.
2: I tant, Hugo, si et sembla, repassem com ha evolucionat la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya en els darrers 50 anys. Si mirem enrere a la dècada dels 70 del segle passat, és a dir, als anys 1970, les dones cobraven molt menys que els homes, fins a un 30 o 40% menys. Això era molt injust, perquè moltes feines eren només per a homes i les dones tenien menys oportunitats de treball.
1: 20 anys després, a la dècada dels 90, la diferència salarial es va reduir força i va baixar fins al 20%, perquè durant aquests anys es van aprovar les primeres lleis d'igualtat i les dones es van incorporar al mercat de treball de forma massiva i van començar a ocupar posicions amb sou més alts.
2: 20 anys més tard, pel vols de 2010, la bretxa va continuar baixant, però de manera més moderada, i es va situar al voltant del 14-16%. Les dones seguien cobrant menys que els homes i tot i treballant igual.
1: Actualment, la diferència és d'un 11-12%, malgrat que s'ha reduït molt respecte als anys 70. Les dones encara cobren menys que els homes, i això no és just. Per tant, cal continuar treballant perquè la bretxa cada vegada sigui més petita i desaparegui. Però per què passa això? Doncs, d'entrada, hi ha feines on treballen més homes que dones i estan millor pagades.
2: Per exemple, feines relacionades amb l'enginyeria o la informàtica que tenen un sou més alt i treballen més homes. Per contra, les feines on hi ha moltes dones, com mestres o cuidadores, tenen salaris més baixos. A més, es dona la situació que hi ha poques dones en posicions importants. Moltes empreses tenen més homes en llocs de direcció i són posicions on cobren més.
1: Finalment, la conciliació familiar també impacta més en les dones. Això vol dir que de mitjana, les dones treballen menys hores perquè són les encarregades de cuidar els fills i les famílies. Una tasca encara poc compartida amb els homes.
3: Moltes gràcies, Hugo i Tian, per l'explicació de la diferència salarial. Un tema molt important que queda clar que ha de canviar per tenir igualtat entre homes i dones.
0: Seguim amb una canció nova que ens ha portat la Salma.
4: Arriba la que podríem dir que és la cançó més icònica de la lluita contra la violència masclista. Una cançó que fa més de 20 anys, però que, per desgràcia, està més d'actualitat que mai. Malo de bebé.

0: I ara és el torn de la Nas i l'Adrià, que ens porten un tema especialment sensible, la violència de gènere. Amb dades il·lustraran aquesta xacra que encara ens persegueix.
1: Hola, bona tarda. Som l'Anas i l'Adrià i avui parlarem d'una realitat que afecta a milions de dones arreu del món, la violència de gènere. No és un problema, no. És una qüestió social que ens implica a totes i a tots. El 8 de març ens recorda la lluita per la igualtat, però també la necessitat de posar fi a qualsevol forma de violència masclista.
2: De violència de gènere n'hi ha de diferents tipus. Hi ha de violència física, però també n'hi ha de psicològica, o la que es fa a través de l'entorn digital. També trobem dins de la violència física la violència sexual o la vicària, i també podem trobar violència econòmica.
1: Segur que tots vosaltres heu escoltat parlar sobre la majoria d'aquestes violències masclistes, però n'hi ha una, la vicària, que és poc coneguda encara i afecta persones de l'entorn de les dones. La violència vicària és una forma de violència masclista en què l'agressor utilitza els fills i filles o altres persones estimades com a instrument per fer el màxim mal possible a la dona. Si posem el focus en les dades d'aquest any, Espanya registra un índex d'any preocupant. Entre gener i març de 2026, almenys 11 dones han estat assassinades per violència de gènere, fet que demostra la persistència del problema.
2: Si ampliem el focus i analitzem les darreres dècades, la violència masclista ha provocat que moltes dones siguin assassinades a Espanya. Des de principis de l'any 2000, les dades oficials mostren que almenys 1.200 dones han estat assassinades per les seves parelles, fet que ha generat una preocupació social i són xifres que fan fadat.
1: L'any 2008 va ser l'any amb més dones víctimes mortals a causa de la violència masclista. Hi va haver 76 víctimes mortals. Actualment, la tendència és a la baixa, amb una mitjana de 50 víctimes cada any, però encara queda molt per fer.
2: Si agafem el darrer any, el 2025, veiem que per comunitats autònomes és Andalusia qui situa en primera posició amb 11 víctimes, pràcticament el 30% del total. En segon lloc, hi ha molta distància, trobem Astúries, Madrid, Catalunya i Extremadura, amb 3 víctimes mortals cadascuna, el 8% respectivament.
1: Si ens fixem en les afectacions de la violència masclista en els infants i joves menors de 18 anys, l'any 2025 es van comptabilitzar 20 menors d'edat que van quedar orfes. Per tant, la violència de gènere no afecta només a les dones, sinó també als menors.
2: Totes aquestes dades demostren que la violència masclista és un dels grans problemes que tenim com a societat i que cal treballar-la de valent per erradicar-la.
3: Moltes gràcies, Anna i Adrià, per portar-nos aquestes dades tan impressionants sobre la violència masclista. Letícia, tu què n'opines del que han comentat els nostres companys?
0: Doncs crec que és molt important donar a conèixer aquesta informació, perquè d'aquesta manera la població sap la quantitat de dones que s'han estat assassinades a mans de les seves parelles. L'objectiu és clar, assolir el zero en aquestes dades.
3: Esperem que aquest dia on les dades estiguin a zero no trigui molt en arribar, ja que és molt trist que tot això segueixi passant. Bé, continuem amb el programa, parlant sobre algunes dones que han fet història. L'Agustí, en Lucas i en Pol ens ho explicaran.
4: Bon dia a tothom. Som l'Agustí, en Lucas i en Pol. I avui farem un reportatge sobre algunes de les dones més reconegudes de la història. I parlarem de les seves vides i dels seus èxits. Per això hem escollit 6 dones de diferents països i diferents disciplines. Començarem amb Frida Kahlo, pintora mexicana. I també coneixerem Rosalind Franklin, científica britànica. Rosa Parks, activista estatunidenca. Nadia Murat, activista iraquiana. Valentia Tereshkova, astronauta soviètica. I Ada Lovelace, matemàtica anglesa. Som-hi!
5: Frida Kahlo va ser una pintora mexicana molt famosa. Va néixer el 1907 a Mèxic. Les seves pintures sovint eren autorretrats on expressava el seu dolor, les seves emocions i la seva identitat. Quan era jove va tenir un accident molt greu i durant la recuperació va començar a pintar. Tot i el dolor físic que va patir tota la vida, va convertir el seu art en una forma d'expressar-se. Avui dia és considerada una icona del feminisme i de l'art. Aquí podem escoltar una mica la seva veu, en l'únic àudio seu que es conserva.
6: Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen.
7: Rosalind Franklin va ser una científica britànica nascuda el 1920. Va treballar amb una tècnica anomenada cristal·lografia de raig X per estudiar l'ADN. Una de les seves fotografies, coneguda com a foto 51, va ser la clau per descobrir l'estructura de doble hèlix de l'ADN. Durant molts anys no va rebre el reconeixement que es mereixia, però avui és considerada una de les científiques més importants de l'estudi de l'ADN. Gràcies a dones com Frida Kahlo i Rosalind Franklin, avui tenim grans avenços en l'art i en la ciència. Són un exemple de talent, esforç i superació.
4: Rosa Parks va ser una valenta, una dona que amb un petit gest va fer que comencés el canvi d'un país, els Estats Units, amb una segregació racial molt important. En concret, es va negar a cedir el seu seient d'autobús a una persona blanca l'any 1955, a Montgomery, al sud dels Estats Units. En aquella època hi havia lleis que obligaven les persones negres a aixecar-se si una persona blanca necessitava el seient. Ella no ho va fer i per això la van arrestar. I aquesta va ser la llavors que va iniciar el canvi de mentalitat.
5: Nadia Murad és una activista pels drets humans originària de l'Iraq i membre de la comunitat jazidita. Es va fer coneguda internacionalment després de denunciar la violència i els abusos que va partir al seu poble a mans del grup terrorista Estat Islàmic. Després d'escapar de la captivitat, va decidir explicar la seva història i lluitar perquè es reconeguessin els crims comesos contra les dones i la seva comunitat. Gràcies al seu activisme i la seva defensa de les víctimes de violència sexual en conflictes armats. L'any 2018 va rebre el Premi Nobel de la Pau. Avui és un símbol de valentia i de lluita per la justícia i els drets humans.
8: يجب ان يحترم الفرد بغض النظر عن دينه او لونه او جنسه او مكان اقامته. فداعش أرادت بسبه لنا أن تأخذ شرفنا. داعش أرادت أن تكسر فينا إرادة الحياة. داعش أخذت أمي، تلك التي كانت تؤمن بجوهرة الإنسانية، مع أكثر من 80 امرأة يزيدية في سولاخ، وقاموا بقتلهم جميعا لأنهم لم يرغبوهم باستعبادهم للجنس.
0: Quan es van capturar l'ISIS, van matar molts dels membres de la meva família davant dels meus ulls. Em van endur, em van vendre i vaig partir abusos indescriptibles. Finalment vaig aconseguir escapar i avui estic aquí per parlar en nom dels qui encara estan atrapats, per demanar a tots vosaltres que lluitin contra l'extremisme, perquè ningú més hagi de viure el que nosaltres vam viure.
7: Valentina Tereshkova, nascuda el 1937, és una astronauta soviètica coneguda per ser la primera dona que va viatjar a l'espai. El 1963 va volar amb la nau Vostok 6, que formava part del programa espacial de la Soviet Space Program. Durant la missió va orbitar a la Terra 48 vegades i va passar gairebé 3 dies a l'espai. Amb aquesta missió es va convertir en una figura molt important de la història de l'exploració espacial i va demostrar que les dones també podien participar en missions espacials.
4: Ada Lovelace va ser una matemàtica anglesa considerada la primera programadora de la història. Va treballar amb el científic Charles Babbage, que havia dissenyat l'Analytica Engine, una màquina que es considera el primer concepte d'ordinador. Ada Lovelace va escriure unes notes on explicava com la màquina podia seguir instruccions per fer càlculs. En aquestes notes va crear un algoritme perquè la màquina resolgués un problema matemàtic. Per això es diu que va escriure el primer programa informàtic de la història. També va ser una de les primeres persones a entendre que els ordinadors podrien fer moltes més coses que càlculs, com treballar amb música o altres tipus d'informació. 6 dones de 6 camps diferents i de 6 moments històrics per demostrar que el paper de la dona al llarg de la història ha estat molt més important del que tradicionalment ens han explicat.
0: És increïble com aquestes dones han fet coses tan importants per a la història.
3: Això que han fet és increïble. Tanta història feta per dones. Tantes coses que no sabem només perquè l'han fet dones. I ara ens agradaria donar la benvinguda a una convidada molt especial. La Salma ens la presenta.
9: Avui tenim amb nosaltres a l'estudi la Thais Blasco. Ella és docent i orientadora als Tres Turons des de fa 7 anys i és una ferma defensora dels drets de les dones. Volem parlar amb ella perquè ens doni la seva opinió. Tu com a dona, algun cop t'has sentit menys tinguda pel fet de ser-ho?
10: Home, és una situació que ens trobem moltes dones cada dia. Cada dia trobem situacions de desigualtat, de discriminació, i és una cosa en què la igualtat encara no està en aquesta societat.
9: Com creus que les escoles i els instituts podien educar millor sobre la igualtat de gènere?
10: Doncs treballant-ho des de ben petits, treballant-ho des de la coeducació, amb un llenguatge inclusiu, amb exemples d'on hi hagi dones, i estant amb l'alumnat amb la mateixa forma, amb nens, amb nenes, independentment del gènere que tinguin.
9: Ho treballes al teu grup? Com ho fas?
10: Ho treballo molt amb el meu grup, ho treballo de forma transversal, ho treballo amb totes les temàtiques, ho treballo a l'hora de posar exemples del dia a dia, d'exemples que em passen a mi, exemples que els hi passen a altres nenes, exemples que passen a l'institut, amb comentaris que fan, hi ha molts comentaris fora de lloc on s'opina dels cossos de les dones a través de la pressió estètica i a través de totes aquestes coses que tenim a la societat.
9: Has notat canvis en l'actitud dels alumnes respecte al feminisme durant els anys?
10: Sí. Crec que els alumnes cada cop estan més conscienciats de tota aquesta temàtica, que ja tocava. Queda molta feina per fer, però necessitem que tant nenes com nens estigueu per aquest tema. Lluitem no només nosaltres, les dones, estem lluitant pel feminisme, sinó que també necessitem que tota aquesta part del gènere masculí, que els homes, també estiguin amb nosaltres lluitant amb això.
9: Com veus el feminisme en l'era digital i a les xarxes socials?
10: Doncs, mira, té una doble vessant. Té una vessant en la que es poden atacar molt més perquè les xarxes socials permeten aquesta pressió estètica cap a les dones, que en tenim molta, es poden fer moltes més discriminacions, es pot atacar molt més des d'una forma molt més anònima, però també és veritat que es pot arribar molt més lluny, amb molta més informació, i pots transmetre molta informació a nens i nenes sobre que no els arribaria d'una altra forma que no fos a través de les xarxes socials.
9: Quin paper creus que ha de tenir la societat per reduir la discriminació de gènere?
10: Home, és un paper molt important. El feminisme, el futur de ser feminista no ho farà. És l'única fórmula perquè ens salvem tots i totes. És l'única fórmula en què té en compte tots els col·lectius minoritaris i perquè tots i totes puguem ser escoltats i tractats amb igualtat.
9: Què et va motivar a interessar-te pel feminisme?
10: Doncs que sóc dona i que tinc filles i que veig com està la societat i que veig que hem fet molt, hem arribat molt lluny, s'estan millorant moltes coses, però encara hi ha molta feina per fer.
9: Quina recomanació donaries als joves que volen aprendre sobre el feminisme i la igualtat?
10: Doncs que escoltin a les dones que tenen a propet, que escoltin a les seves mares, que escoltin a les seves germanes, que escoltin a les seves cosines, que els expliquin què els hi passa cada dia, quina és la seva vivència cada dia. I a partir d'aquí començaran a entendre i a obrir una miqueta més la ment de quina és la situació real.
0: Moltes gràcies, Thais, per l'entrevista tan interessant. Per acabar, portarem una dada curiosa que ens explicarà la Lucía. Una frase que va dir una dona a la història.
3: Ningú pot fer-te sentir inferior sense el teu consentiment. Una frase que va dir Eleanor Roosevelt, una diplomàtica i activista que vol ressaltar la importància que té l'autorespecte i l'empoderament personal. El que ella volia transmetre amb aquesta frase és fonamentar i reforçar la confiança en un mateix i posar valor a la importància que tenim homes i dones per parts iguals, sense importar el gènere o l'edat.
0: Ara sí, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i moltes gràcies a l'equip de Radio Arenys per donar-nos l'oportunitat de fer el programa d'Instifonies. Recordeu que sou persones vàlides i valuoses. Fins al proper programa. Bon divendres.

0: tocar-nos els collons.
1: English Center ha patrocinat aquest programa.
2: Ràdio Arenys.
1: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Pare Fita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
6: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
5: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
6: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
5: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
6: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
7: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
8: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona, i Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
7: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
8: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
9: Ràdio Arenys.
10: Ens encanta la bona música. Ràdio Arenys, la primera.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 589 morts i quasi 3.000 ferits. Jordi Fortià.
2: D'aquests, 4 de les víctimes mortals són espanyoles, una d'elles la directora de l'oficina de Canàries. 106 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes. Des de Catalunya, el president Salvador Illa ha anunciat l'enviament de 15 bombers especialitzats en rescat.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats venezolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
0: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo.
2: Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
2: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral. Albert Carrasco és coordinador de l'informe.
4: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura.
2: Sent la nostra cultura, viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. Arantxa Calvero és la directora general de l'Agència Catalana de Turisme.
5: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
0: I en esports, Joel Gomis, aquest diumenge es disputarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Masculina.
6: Després d'unes setmanes d'incertesa, avui s'ha confirmat que es disputarà aquest partit que enfrontarà el Vilafranca amb el Manlleu. En l'anada disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La calor intensa no s'ha quedat avui frenada precisament. Una altra vegada hem passat dels 35 graus a moltes comarques i ens hem apropat als 40 graus de màxim en alguns indrets de l'Empordà, de la Garrotxa, també del Gironès, del Pla de l'Estany i, per una altra banda, el Pla de Lleida. Moltes temperatures passen dels 32-34 graus, per tant, una calor molt i molt intensa. Els núvols molt escassos, per tant, molta capacitat per escalfar-se l'ambient. En vista aquesta matinada, demà dissabte al matí, alguns núvols a l'Ebre, molt poc importants, i una nit enganxosa i xafogosa. Gran part del dissabte tampoc tindrem núvols. A últimes hores del dia, alguns entraran per Ponent, amb alguna gotellada o tronada seca, la nit de dissabte a diumenge, i el diumenge encara farà més calor. Tornarem a passar dels 40 graus al Segrià, però diumenge a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i algunes fins i tot també a Ponent, a darrera hora del dia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. La veritat és que parlem de força problemes en aquesta xarxa viària. Repassem algunes, no totes, vies que van carregades, des del cas de l'AP7 al sentit nord d'aquest tronc central de l'AP7 amb 8 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. En sentit nord, en sentit Girona, això aquesta zona del Vallès de l'autopista AP7. En direcció sud hi ha hagut un accident a l'altura de Santa Maria de Palautordera. Parlem d'aturades de 2-3 quilòmetres, com et deia, en aquest cas, AP7, Santa Maria de Palautordera, en sentit sud, en sentit persona. El tram sud d'aquesta mateixa autopista AP7 també presenta retencions en sentit Tarragona, ja a la zona de Castellbisbal, entre Castellví de Rosanes i Gelida, més endavant, arribant a Sant Sadurní d'Anoia. Per tant, el tram sud de l'autopista AP7, la veritat és que també s'ha carregat, sentit Tarragona. Autopista del Maresme és una altra via carregada, lenta amb aturades gairebé des de la zona de Premià fins a Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, autopista Maresme, una altra via amb molt volum de trànsit, i ens acaba d'entrar un accident que talla la C15 a Cabrera d'Anoia en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Catalunya es volca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 589 morts i quasi 3.000 ferits. D'aquests, 4 de les víctimes mortals són espanyoles, una d'elles la directora de l'oficina de Canàries. 106 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes.
4: Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors, que manté com a prioritat el rescat de víctimes. De fet, el primer avió amb els primers rescatistes de la UME i de la Comunitat de Madrid ja ha aterrat aquest migdia al país, una ajuda a la que se li ha de sumar l'anunciada avui pel president Salvador Illa amb 15 bombers especialitzats en infraestructures enfonsades. El president també ha explicat que ha ofert a Veneçuela un equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar en les tasques d'urgència entre la runa que ha deixat els terratrèmols.
0: I aquesta tarda Salvador Illa s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb associacions de veneçolans a Catalunya per traslladar-los el seu suport. Entitats com Asocavent, que ja estan coordinant l'ajuda humanitària. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió que ha estat breu, on el president Illa i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, han mostrat el pèsam i el recolzament a les entitats veneçolanes. Illa ha transmès la clara voluntat de treballar plegats i d'oferir tota aquella ajuda necessària. En aquests moments caldrà esperar saber què es necessita més pel que fa a material, productes bàsics, aliments, que se'ls hi comunicarà des del govern veneçolà. Amb l'atenció posada a la infància, especialment vulnerable en aquests moments, des de les entitats han valorat molt positivament l'actuació i la resposta del govern català. Laura Rojas, membre del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, amb nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Amb la voluntat de concentrar l'ajuda humanitària, les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han format la plataforma de coordinació SOS Venezuela Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Ho dèiem ara, 24 hores després dels greus terratrèmols, tots els esforços es concentren encara en recuperar gent sota la runa. Per fer-ho, tant el govern espanyol com el català hi ha enviat efectius especialitzats. Maite Polo.
7: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
8: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también. Ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
7: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment poc que estan passant.
7: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
7: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
7: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada. De seguida anirem a saber-ne l'última hora. A Tàrrega, però també a l'Urgell, hi ha hagut un incendi de vegetació agrícola que ha afectat camps sense segar i rostolls, localitzat a la zona dels Plans.
4: Mentre ho han aconsellat els bombers, ha estat confinat Santa Maria de Montmagastrell, un poble agregat a Tàrrega. L'incendi està perimetrat però no estabilitzat, ja que encara hi ha represes interiors. L'origen del foc, que ha afectat prop de 40 hectàrees, estaria relacionat amb una màquina segadora.
0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell.
12: La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
13: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
12: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
4: Malgrat l'increment, la coordinadora de residències 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuaris de Residències, María José Carcelén.
14: No és suficient perquè Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació. Per tant, està bé, nosaltres estem contents de que hagi assumit l'Estat el 50%, però estem lluny, molt lluny, de solucionar el problema.
4: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
0: I a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor a càrrec d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família n'era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a ús turístic.
4: El desnonament s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, PP i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
15: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
0: Recuperem ara un dels titulars d'aquest divendres, controlat, com dèiem, aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora, però, ja no hi ha cap població confinada. Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
16: Els bombers han donat per estabilitzat el foc a primera hora de la tarda, cap a les 4, després d'encerclar pràcticament tot el perímetre amb línies d'aigua. Passades les 5, ja s'ha considerat que estava controlat, tot i que els bombers continuaran treballant-hi tota la nit per evitar que les flames revifin. L'incendi ha començat a cremar una zona de barrancs i ha avançat fins a la cadena de la serralada de Marina, generant un pirocúmul, una gran columna de fum visible des de Badalona, Barcelona i bona part del Barcelonès Nord. Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Així ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
17: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada, una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que ens han ajudat moltíssim.
16: Segons els agents rurals, la principal hipòtesi de la investigació de la causa apunta cap a una possible intencionalitat en l'origen de l'incendi. De fet, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable.
3: Notícies en xarxa.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari de juliol una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Beibé.
18: Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torns de servei, no només en situacions del risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Coronas és el portaveu d'Esquerra.
19: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
12: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
20: Els demanem que quan portem de nou aprovació al reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
21: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, vostè hagués permès, diguem, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser.
12: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: I el Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 de juliol també tallaran el trànsit per dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès.
22: La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
23: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
22: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: En successos, detingut un home que ha ferit la seva mare amb un ganivet i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
4: Els fets han passat aquest matí. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
0: I en clau judicial, la Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: La investigació parteix d'una denúncia presentada per l'actual govern municipal que qüestiona la contractació dels treballs de reparació de la coberta i la neteja interior del centre, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. Segons la denúncia, les obres de la coberta s'haurien executat abans que el contracte fos aprovat formalment. L'equipament es va inaugurar el 30 de març de 2023, mentre que l'adjudicació es va aprovar l'endemà i els contractes es van signar 3 dies després. El govern actual sosté que els treballs ja estaven acabats i que s'haurien encarregat verbalment sense cobertura administrativa. Ho ha valorat l'alcalde des de Tortosa, Marc Lleixà.
25: Nosaltres vam ser coneixedors d'aquesta situació que s'havia produït en el mandat anterior. Vam fer el que tocava fer, que era posar un coneixement i també per una responsabilitat en la ciutadania.
24: L'exalcaldessa i actual portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, ha assegurat que desconeix la investigació i ha negat qualsevol irregularitat.
26: És evident que aquesta denúncia respon a una utilització político-partidista de la justícia per part del senyor Jordan i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament.
24: El Ministeri Públic ha demanat a l'Ajuntament els expedients de contractació i informació sobre altres treballs adjudicats al mateix contractista. L'espai Joan Moreira va tancar les portes l'abril de 2025, després que l'actual govern detectés deficiències en matèria de seguretat, accessibilitat i eficiència energètica.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. David Navarro.
1: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
2: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
1: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
5: Bona tarda, l'Ali. Finalment es jugarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina. Diumenge el Vilafranca i el Manlleu s'enfrontaran en el partit decisiu que dictaminarà qui pujarà a l'elit de l'hoquei estatal. En l'anada, disputada el 30 de maig, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3. Després d'aquest primer partit, el Tribunal Administratiu de l'Esport va decretar la suspensió cautelar del play-off i no ha estat fins aquesta mateixa tarda que s'ha resolt l'expedient per part del Tribunal i s'ha sabut que es disputarà el duel. Diumenge, a 1:45 del migdia i en directe per la xarxa Més i les televisions locals, se sabrà quin és l'últim equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina. Precisament, el campió d'aquesta competició, l'Igualada, encara està de ressaca després de celebrar el títol aconseguit dimarts i passejar-lo per la capital de l'Anoia ahir. Un títol històric, tal com va assegurar l'arlequinat Marc Carol.
6: Mai és massa gros, és molt més gros del que hagués pogut imaginar quan vaig començar. Moltes gràcies per ser aquí, per estar cada dia amb nosaltres. Que la plaça estigui plena i que nosaltres estiguem aquí dalt és també, bo, sobretot gràcies a vosaltres. Tenim un grup increïble i que estem molt contents.
5: En bàsquet, divendres de moviments a la Lliga ACB. Cameron Hunt ha fet ús de la seva clàusula de sortida, no continuarà jugant amb el Joventut i ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga. Ferran Bassas ha renovat amb el Kitsanàs Manresa fins al 2028 i Miquel Sanz també continuarà jugant amb el Força Lleida fins al 28. Escoltem el director esportiu del Club del Segrià, Joaquín Prado.
8: Un jugador que ya nos ha dado un gran rendimiento en esta temporada y media que lleva con nosotros y que creemos que está en absoluta evolución, que sigue mejorando en su juego, que ya tiene experiencia en la categoría y en nuestro equipo y que creemos que nos da y nos va a seguir dando muchas cosas tanto dentro como fuera de la pista.
5: Encara en bàsquet, aquest diumenge, la selecció catalana masculina jugarà contra la Gran Bretanya. Ho farà el nou Congost de Manresa, 11:45 del migdia. En futbol, aquesta matinada, la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, jugarà el tercer i últim partit de la fase de grups contra l'Uruguai. En cas de puntuar, els de Luis de la Fuente tancarien la primera ronda com a líders del seu grup. En ciclisme, demà es disputa el Campionat d'Espanya de ruta, una prova que no correrà Paula Blasi, que va patir una caiguda entrenant ara fa uns dies. Aquesta situació l'ha fet no prendre sortida en aquesta prova. Per la seva banda, Mireia Benito va tornar a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva.
9: Cada any és diferent, no? Cada any és especial, i sí que este any quizás no venia con la confianza que había venido otros años, no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios. Estoy muy emocionada porque al final, pues quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
5: Per acabar, un parell de punts, perquè diumenge a la xarxa Més es podran seguir les finals de la categoria júnior de la Granollers Cup, un dels torneigs d'handbol base més importants d'Europa. A la 1, la final femenina, i a les 2, la masculina. I a partir de les 4 de la tarda, també per la plataforma, es disputarà el Campionat de Catalunya de Lliure Júnior i Sènior de Patinatge Artístic a Torredembarra, una competició que reunirà alguns dels millors patinadors i patinadores del món, com Héctor Díaz, Arnau Pérez o Cira Vella.
0: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: una cigarreta o un bosc cremant.
10: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
11: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
13: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
11: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
13: Dilluns, dia de descans.
11: Telèfon 93 792 35 46.
13: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
14: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
15: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
10: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
0: Bona tarda, són 8:15.
17: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres parlen de 920 morts i quasi 3.000 ferits. Jordi Fortià.
27: D'aquests, 5 de les víctimes mortals són espanyoles. Una d'elles, la directora de l'oficina de Canàries. 119 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes. Des de Catalunya, el president Salvador Illa ha anunciat l'enviament de 15 bombers especialitzats en rescat.
28: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
0: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo.
27: Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
29: Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Així ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
30: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada, una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
27: ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral. Albert Carrasco és coordinador de l'informe.
4: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura.
27: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. Arantxa Calvero és la directora general de l'Agència Catalana de Turisme.
2: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
0: I en esport, Joel Gomis aquest diumenge es disputarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina.
5: Després d'unes setmanes d'incertesa, avui s'ha confirmat que es disputarà aquest partit que enfrontarà el Vilafranca amb el Manlleu. En l'anada, disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3.
11: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La calor intensa no s'ha quedat avui frenada precisament. Una altra vegada hem passat dels 35 graus a moltes comarques i ens hem apropat als 40 graus de màxim en alguns indrets de l'Empordà, de la Garrotxa, també del Gironès, del Pla de l'Estany i, per una altra banda, el Pla de Lleida. Moltes temperatures passen dels 32-34 graus, per tant, una calor molt i molt intensa. Els núvols molt escassos, per tant, molta capacitat per escalfar-se l'ambient. En vista aquesta matinada, demà dissabte al matí, alguns núvols a l'Ebre, molt poc importants, i una nit enganxosa i xafogosa. Gran part del dissabte tampoc tindrem núvols. A últimes hores del dia, alguns entraran per Ponent, amb alguna gotellada o tronada seca, la nit de dissabte, diumenge, i el diumenge encara farà més calor. Tornarem a passar dels 40 graus al Segrià, però diumenge a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i algunes fins i tot també a Ponent, a darrera hora del dia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: En aquesta xarxa viària, per exemple, aquestes obres a l'AP2, 4, 5 quilòmetres de lentitud, d'aturades, com et deia, a l'autopista AP2, entre la zona de l'Espluga de Francolí i Montblanc, en aquesta direcció, en sentit Barcelona i per obres. Pel que fa a l'autopista AP7, aquí hi ha uns 8 quilòmetres de lentitud i d'aturades encara ara, entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i el tram sud de l'AP7, també amb trams d'aturada, sobretot entre Castellví de Rosanes, Gelida, arribant a Sant Sadurní d'Anoia. Aquesta és la zona més complicada de l'AP7 en sentit sud, en sentit Tarragona. També continuem parlant d'aquesta autopista al Maresme, continua molt plena, la veritat, amb aquests 10 quilòmetres ben bons de lentitud, aturades entre Premià, Mataró, a la zona de Mataró, en sentit nord, en sentit Girona, i les vies ens porten cap a la costa. També es comencen a carregar, per exemple, a Tarragona, en el 340, al Vendrell, un parell de quilòmetres d'aturada, sentit Tarragona, o a Girona, C65, a Llagostera, també, 2 quilòmetres de retencions, anant cap a Palamós. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 920 morts i més de 3.000 ferits. D'aquests, 5 de les víctimes mortals són espanyoles. Una d'elles, la directora de l'oficina de Canàries. 119 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes.
4: Això ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors, que manté com a prioritat el rescat de víctimes. De fet, el primer avió amb els primers rescatistes de la UME i de la Comunitat de Madrid ja ha aterrat aquest mig dia al país, una ajuda a la que se li ha de sumar l'anunciada avui pel president Salvador Illa amb 15 bombers especialitzats en infraestructures enfonsades. El president també ha explicat que ha ofert a Veneçuela un equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar les tasques d'urgència entre la runa que ha deixat els terratrèmols.
0: I aquesta tarda Salvador Illa s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb associacions de veneçolans a Catalunya per traslladar-los el seu suport. Entitats com Asocavent ja estan coordinant l'ajuda humanitària. Esplugues Televisió, Clàudia Brunçó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió que ha estat breu, on el president Illa i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, han mostrat el pèsam i el recolzament a les entitats veneçolanes. Illa ha transmès la clara voluntat de treballar plegats i d'oferir tota aquella ajuda necessària. En aquests moments caldrà esperar saber què es necessita més pel que fa a material, productes bàsics, aliments, que se'ls hi comunicarà des del govern veneçolà. Amb l'atenció posada a la infància, especialment vulnerable en aquests moments, des de les entitats han valorat molt positivament l'actuació i la resposta del govern català. Laura Rojas, membre del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Amb la voluntat de concentrar l'ajuda humanitària, les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han format la plataforma de coordinació SOS Venezuela Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Ho dèiem ara, més de 24 hores després dels greus terratrèmols, tots els esforços es concentren encara en recuperar gent sota la runa. Per fer-ho, tant el govern espanyol com el català hi han enviat efectius especialitzats. Maite Polo.
7: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
8: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también. Ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
7: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment poc que estan passant.
7: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
7: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
7: El Consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I l'altre titular de la jornada ha controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada. Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
12: Els bombers han donat per estabilitzat el foc a primera hora de la tarda, cap a les 4, després d'encerclar pràcticament tot el perímetre amb línies d'aigua. Passades les 5, ja s'ha considerat que estava controlat, tot i que els bombers continuaran treballant-hi tota la nit per evitar que les flames revifin. L'incendi ha començat a cremar una zona de barrancs i ha avançat fins a la cadena de la serralada de Marina, generant un pirocúmul, una gran columna de fum visible des de Badalona, Barcelona i bona part del Barcelonès Nord. Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Així ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
13: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada, una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que ens han ajudat moltíssim.
12: Segons els agents rurals, la principal hipòtesi de la investigació de la causa apunta cap a una possible intencionalitat en l'origen de l'incendi. De fet, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable.
0: Gràcies, Dani. I a Tàrrega, a l'Urgell, hi ha hagut un incendi de vegetació agrícola que ha afectat camps sense segar i rostolls localitzat a la zona dels Plans.
4: Mentre ho han aconsellat els bombers, ha estat confinat Santa Maria de Montmagastrell, un poble agregat a Tàrrega. L'incendi està perimetrat però no estabilitzat, ja que encara hi ha represes interiors. L'origen del foc, que ha afectat prop de 40 hectàrees, estaria relacionat amb una màquina segadora.
0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell.
14: La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
15: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement teniu accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa, també és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
14: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari de juliol una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bebé.
16: Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
17: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
16: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
18: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
19: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, vostè hagués permès, diguem, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser.
16: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: I el Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 de juliol també tallaran el trànsit per dins la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès.
20: La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
21: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
20: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: En successos, detingut un home que ha ferit la seva mare amb un ganivet i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
4: Els fets han passat aquest matí. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
3: Notícies en xarxa.
0: I en territori, l'entitat ecologista ADENC ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines, zona codinenca, Laia de Déu.
22: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit passant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altalló, membre de l'ADENC, detalla els principals motius.
23: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí i de Gallifa i més enllà, entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
22: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç del Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de l'ADENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals. Mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
0: No deixem de parlar d'obres perquè l'ampliació de l'estació de Sants a Barcelona obligarà a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans.
4: Un espai que es reobrirà a finals d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per a l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
0: Judit Vallès.
1: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
0: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president Salvador Illa. En un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino.
2: El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala política dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
5: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb imbubució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
2: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. David Navarro.
6: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix als residents.
24: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble. I per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
6: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Finalment es jugarà el partit.

0: i lliga masculina. En waterpolo, Martina Tarré, portera de 23 anys, ja parla com a nova jugadora de l'Astralpool Sabadell. Tarré ha explicat els motius del seu fitxatge pel conjunt ballesà a l'enjoc.
1: Veníem un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no?, que el Sabadell, pues, té moltes facilitats i, òbviament, té jugadores molt grans que podrien tirar només de talent, però que ell, pues, el que vol és treballar des del treball, el dia a dia, i fer un equip, no?, que sigui molt competent, però que sigui un equip i que actuï conjuntament, i això és el que a mi m'agrada.
0: I en waterpolo masculí, l'Atlètic Barcelonet ha fet oficial els primers canvis per l'any vinent. Unai Leyma i Gergel Iburian no continuaran al conjunt mariner. En futbol, aquesta matinada, la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, jugarà el tercer i últim partit de la fase de grups contra l'Uruguai. En cas de puntuals, de Luis de la Fuente tancarien la primera ronda com a líders del seu grup. Pel que fa a partits amistosos de clubs, l'Espanyol i el Sabadell es veuran les cares i els arlequinats també s'enfrontaran al Castelló durant la pretemporada. El Girona jugarà contra l'Olot i el mateix Castelló i el Nàstic de Tarragona davant l'Europa. Pel que fa als moviments estivals, el Girona ha fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco, qui marxa al Japó per jugar amb el Yokohama Marinos. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Ricardo Bath fins al 2029. El Manresa i Víctor Matobo es desvinculen i Albert López no continuarà a l'Olot. A la segona federació femenina, la EM de Lleida ha confirmat la renovació de l'atacant Alba de la Fuente. En ciclisme, demà es disputa el Campionat d'Espanya de ruta, una prova que no correrà Paula Blasi, que va patir una caiguda entrenant ara fa uns dies. Aquesta situació l'ha fet no prendre sortida en aquesta prova. Per la seva banda, Mireia Benito va tornar a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva.
2: Cada any és diferent, no? Cada any és especial, i sí que este any quizás no venia con la confianza que havia venido otros años, no, por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
0: I un últim apunt en handbol, l'Ali, perquè el Barça ja coneix els seus rivals per la primera fase de la Champions League del curs vinent. Els blaugranes s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest i a l'Arús danès.
3: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
1: Finques Blaumar.
2: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
1: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
2: 93 792 0440.
1: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
2: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
3: Les revetlles de Sant Joan i Sant Pere, celebreu-les amb alegria i disbauxa, però amb seny.
4: A Arenys de Mar, les dues casetes de petards estan situades al Passeig de Ronda i a la carretera nacional, al costat del Mercadona. I a Arenys de Munt, al costat del Pàdel, a la zona esportiva.
3: Venda de petards, volcans, traques i molts articles de fantasia per poder gaudir d'una nit màgica.
4: No espereu a darrera hora i feu les vostres reserves. Bona revetlla.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen.

0: Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
1: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
2: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
1: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes, que són prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El balanç general, el darrer, apunta 920 morts, 3.360 ferits, perdó, i gairebé 50.000 desapareguts. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat l'acte institucional del lliurament de claus d'una nova promoció d'habitatges de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat, un complex situat al carrer Valdirinet, i que consta de 40 pisos dotacionals de protecció oficial. L'acte també ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret, i una representació dels joves adjudicataris. En té més detalls la nostra companya d'ETV, Emma Romero. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Avui ha estat un dia molt especial per als 40 joves que, després de mesos d'espera, han rebut les claus del seu nou habitatge de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. L'emoció ha estat evident, però també la tranquil·litat de poder començar una nova etapa amb més estabilitat pel que fa a l'accés a l'habitatge. La jornada institucional ha començat aquesta tarda amb una reunió a porta tancada entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, a l'Ajuntament del municipi, on el president ha signat el llibre d'honor. Tot seguit han visitat un dels pisos de la nova promoció del carrer de Valdiri, Net i Figueres. A les 7 de la tarda ha tingut lloc l'acte més esperat, el lliurament de claus, amb el mateix Salvador Illa fent entrega una a una als nous inquilins. Una promoció que destaca no només pel seu lloguer assequible, sinó també pel seu caràcter inclusiu, amb habitatges reservats per a joves amb discapacitat, mobilitat reduïda i famílies monoparentals. Tots ells van obtenir el pis en el sorteig públic celebrat el desembre passat, i avui aquell somni s'ha convertit finalment en una realitat.
1: I precisament a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici al carrer Marina del qual eren inquilins des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a ús turístic. Un desnonament que s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda del Congrés d'un decret de moratòria en desnonaments. I un autobús de línia ha cremat completament al centre de Girona, just a sota de les vies del tren al carrer Berenguer Carnicer. El foc s'ha produït quan passaven 10 minuts a les 6 de la tarda. Ha quedat totalment calcinat, però per sort no s'han de lamentar desgràcies personals.
0: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en joc, amb Carles Toribio.
3: Molt bona tarda, bon divendres 26 de juny, post Revetlla Sant Joan, a les acaballes ja d'aquest mes de juny. Això ja sabeu que és l'Arenys en joc, de les 8 a les 9 del vespre, els divendres és la prèvia del cap de setmana, una prèvia on ja hi ha molt poca competició, la veritat. Ja estem doncs, a les darreries d'aquesta temporada 25-26 i recordem també doncs, que el dilluns sempre també és una post cap de setmana. Per tant, avui un programa amb molts noms propis. Anem directes al sumari.
0: Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, Arenys en joc.

Un sumari amb dues entrevistes diferenciades. Esperem que truquem d'aquí res en Sergi Gómez, ja sabeu, defensa central d'Arenys de Mar, i la seva experiència a l'Alberca de Portugal. I després passaran per l'estudi de Ràdio Arenys doncs en Jordi Canals, la Mònica Zor i en Jorge Comas del Club Nàutic d'Arenys de Mar, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com ha anat aquesta temporada 25-26 i reptes de futur. Ara sí, comencem l'Arenys en joc.

0: Comencem aquest Arenys en Joc amb en Diego Cunda, perquè li hem demanat doncs valoracions i explicacions d'un canvi important, perquè ja sabem, el jove jugador d'aquí d'Arenys de Mar del vòlei passa del Barça al Club Voleibol Manacor, i de Superliga 2 a Superliga 1. Per tant, important salt d'en Diego Cunda, que ha esperat doncs, bueno, veure una miqueta com és aquesta Superliga 1 del vòlei nacional, i això s'explicava d'aquest canvi del Barça al Manacor.
1: Hola, bon dia. Doncs pel fitxatge estic molt content, ja que des de fa molt de temps que em vaig proposar algun dia arribar a la Superliga 1, i dins del que són els meus objectius personals, aquest és un. Òbviament sempre vull anar més, però primer s'ha d'anar pas a pas, i sé que aquest és un pas endavant bastant gran, un salt gran que canvia bastant a lo que estic acostumat, i tinc moltes ganes de veure de com és aquesta vida una mica més professional de lo que ja estava vivint, i a veure si puc seguir creixent com a jugador i com a persona.
0: I anem directes a la primera entrevista, perquè tenim a l'altra banda del telèfon en Sergi Gómez. Bona tarda, Sergi.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Havíem de parlar amb tu perquè s'ha acabat la temporada 25-26. L'Arenys en Joc havia de parlar una miqueta de com ha anat aquesta experiència al futbol portuguès, de com han anat doncs, aquests mesos a l'Alberca. També parlarem de reptes de futur. Però vaig amb una molt directa, Sergi. Com valores aquesta primera temporada amb l'Alberca?
2: Ha sigut una experiència excel·lent, molt bona. A nivell personal, també hem vist néixer la nostra filla portuguesa, que avui fa 4 mesos. A nivell esportiu he disfrutat molt d'un altre futbol, d'una altra lliga, d'un altre país, d'un altre llenguatge, d'una ciutat que és espectacular, Lisboa, no la coneixia, a mi és molt i molt bona, i a nivell esportiu doncs un èxit, perquè hem assolit l'objectiu que era primordial després de que l'equip pugés de segona divisió, sí, l'hem aconseguit 3 jornades abans d'acabar la temporada, i molt contents, molt positiva.
0: En general, Sergi, què és el que més t'ha sorprès del futbol portuguès?
2: Bueno, jo crec que és un gran desconegut, no? la Lliga en general, no? Perquè tens grans equips, tens equips històrics, tens estadis molt xulos i, evidentment, jugadors de molt de nivell, que, evidentment, doncs, soc conscient que a Espanya tenim una de les millors lligues del món, i és difícil no mirar cap al costat, però m'ha sorprès molt positivament el futbol, el que s'està invertint també allà amb creixement, amb, bueno, apostant amb tecnologies, amb moltes coses, i la veritat és que m'ha sorprès molt.
0: I en l'àmbit personal, perquè mirava aquest matí, te'n vas a 30 partits entre totes les competicions, a més, si no vaig equivocat, un dels capitans de l'equip. T'has sentit còmode amb el teu rol dins de l'equip?
2: Sí, jo, mira, fico una mica en context el que és el club, no? I tot. És a dir, l'Alberca és un club que fa 3 anys estava a tercera divisió, vale? Pugen a segona divisió, i quan estan a segona divisió, el club el compra el grup inversor del Vinícius Júnior, del Madrid. Vale? Llavors el compren al gener i en 6 mesos aconsegueixen pujar-lo de categoria. Llavors, clar, comencen un projecte totalment nou la temporada passada, que un dels fitxatges sóc jo, doncs que arribem 30 jugadors nous. Llavors, clar, és molt complicat que rodi ràpid la bola amb 30 fitxatges nous, no? I crec que gran part de l'èxit és això. Llavors, tots són, o els que han vingut, la majoria són de 18, 19 i 20 anys, vale? Som el segon equip més jove d'Europa, i una mica el rol que buscaven a mi doncs era aquest lideratge, aquesta experiència de tenir ja més de 15, 20 anys a l'elit, no? Llavors, ho he disfrutat moltíssim, al final estar rodat de gent jove també et fa sentir més jove a tu, i ha sigut molt bo, perquè el dia a dia ha sigut molt bo, i evidentment doncs formar part d'un projecte ambiciós com aquest doncs ha sigut una gran experiència.
0: I quin creus que ha estat el punt fort? Perquè tu ho comentaves, vull dir, és un projecte que comença la pretemporada amb tantes cares noves, que això és complicat de aquest puzzle de col·locar totes les peces. Clar, l'objectiu suposo que era mantenir categoria, sí o sí, mantenir categoria a la primera divisió de Portugal. Ocupeu al final posició 11 amb 39 punts. Per tant, objectiu més que assolit, no?
2: Sí, sí, sí. Al final tots érem conscients de que no era un any 0, sinó que era un any -2, perquè no és el mateix començar amb gran part de la plantilla que va pujar. Clar. que començam tots nous, que tots venim amb un idioma diferent, tots venim amb un sistema diferent, amb una cultura diferent, i clar, ajuntar això i que rutlli ràpid no és fàcil, no? I per això estem tan satisfets de com anar la temporada. Ara ja és un altre objectiu diferent, en el sentit de que gran part de la plantilla seguim al club, de que el que vingui segurament millori el que hi havia, i bueno, afrontem també una temporada doncs, amb moltes ganes de disfrutar.
0: Clar, tu coneixes a la perfecció la Lliga Espanyola. Quines diferències has trobat entre la Lliga d'aquí, d'Espanya, amb la de Portugal? Perquè a vegades, moltes vegades, també ho has comentat, ens quedem amb Benfiques, amb Portos, amb Sporting de Lisboa, però clar, cada any puja el nivell. Però quines diferències has trobat entre el futbol espanyol i el portuguès o les lligues?
2: Bueno, el primer és important, que sí que he vist bastanta diferència entre els 4 o 5 primers de dalt, que podrien ser el Benfica, l'Sporting de Lisboa, l'Oporto, el mateix Victoria Guimarães, el Braga, no? Pues que marca una mica la diferència respecte als altres clubs, però, ostres, estem parlant de que són aquests equips són nivell Champions, eh? És a dir,
0: sí
2: que és cert que van menys equips de la Lliga Portuguesa Champions, però tenen molt de nivell, llavors, ostres, poder-los plantar cara a aquests equips com hem fet i veure que els altres equips també ho fan, també demostra una mica que el nivell és bastant més alt del que sembla.
0: Clar, tu tens contracte la temporada que ve amb l'Alberca. Com afrontes la temporada? Ara suposo que descans, també gaudir de la família, però com afrontaràs la temporada 26-27?
2: Sí, mira, estem ja acabant les nostres vacances, perquè el dia 30 ja torno cap a Portugal, cap a Lisboa. Sí. I ho afronto, doncs, això, doncs, ja amb un equip rodat, un equip on s'han fet moltes millores a nivell estructural, a nivell d'infraestructura, de club, d'estadis, de l'esportiva, i amb moltes ganes, perquè també sé que estic en la meva última etapa de jugador, no? He viscut moltes coses i poder disfrutar d'aquesta última etapa doncs m'està agradant molt.
0: I en l'àmbit del club, es marca algun altre objectiu que no sigui la permanència o, com sempre es diu en aquest món, anar partit a partit i poc a poc?
2: Sí, no, som conscients de que el creixement del club no és d'avui per demà, no? O sigui, sí que és cert que la inversió que han fet i l'estructura que estan muntant és per d'aquí 5-6 anys poder estar traient el cap per a Europa. Aquest any, si s'assoleix aquest objectiu, seria excel·lent. Que és complicat? Sí, molt complicat. Però, bueno, crec que després de temporada, com l'hem començat, com hem millorat i el que hem aconseguit, et demostra que si haguessis guanyat dos partits més, potser estava lluitant per entrar a Europa. Llavors, bueno, crec que és algo molt positiu i per què no?
0: Vaig amb les dues últimes, Sergi. Tu has comentat, bueno, l'empresa de Vinícius és propietari de l'Alberca. Això en aquest món, avui dia, és important tenir, doncs, això, vull dir, aquest suport?
2: Bueno, al final tots sabem quin jugador és, el que mou i el que trau, no? Llavors, bueno, més enllà de que porti el nom i el seu d'ell, crec que el més important és com s'estan fent les coses, no? Han ficat a gent molt vàlida treballant, gent molt preparada, ostres, idees molt innovadores, han complert amb tot el que han dit, llavors això és molt positiu perquè és un model a seguir, no? És un exemple de com fer les coses i més en una situació de dificultat que és agafar un club que acaba de pujar, un club amb zero jugadors, i llavors, clar, ostres, construir això i que sigui tan eficaç tan ràpid, ostres, té molt de mèrit. Això vol dir que la feina s'ha fet ben feta, saps?
0: I deixa'm, perquè ja que et tinc a l'altra banda del telèfon, tu que domines aquí a Arenys de Mar com pocs, estem al Mundial, vull dir, ja hem passat a l'Equador d'aquest Mundial. Com veus aquesta competició tan llarga, amb tantes seleccions? Com veus Espanya i qui marcaries de favorit per aquesta competició del Mundial?
2: És complicat, És complicat decidir perquè en aquestes competicions, i més quan hi ha tants partits i tants equips, tens més possibilitats de caure, també, no?, en una d'aquestes fases, però, bueno, no sé si al final s'ha dit molt, no?, que Argentina, mateix França, Espanya també ha demostrat que quan s'hi fica en sèrio és capaç de qualsevol cosa, no?, llavors, bueno, sincerament, amb els nens estic podent veure postpartits, però ara crec que comença la fase bona i l'important és disfrutar, veure bon futbol, crec que el show que s'està fent també és important, no?, i això crec que revaloritza encara més el futbol i bueno, evidentment, crec que pot guanyar Espanya, sí, crec que pot guanyar França, doncs també, Argentina també, no sabria què dir-te. Al final hi ha molts factors també que no podem controlar.
0: Mm-hmm. I deixa'm una última, perquè tu tens 34 anys, aquí a l'Arenys en Joc, hem parlat en diferents moments amb tu, sobretot en el final de cada temporada, una mica per fer valoració, ja ets un dels esportistes importants de l'Arenys de Mar. Una pregunta, queda Sergi Gómez per estona?
2: En el camp o fora del camp?
0: En el camp, com a jugador.
2: En el camp no em marco un objectiu numèric. Al final sí que és el que porto molts anys jugant i competint. Mm-hmm. I sempre ho he dit, si les cames em donen, el cos em respon i tinc la il·lusió de seguir jugant, per què no? Però tampoc és un objectiu de dir haig de jugar fins als 45 anys, saps? Mm-hmm. Ojalà. Però no, jo crec que vull viure bé aquesta experiència, com estic fent, encara em queda ja un any, i després d'aquest any decidirem aviam què fem, si veiem alguna cosa més, si no. Mm-hmm. Vull dir, també tinc moltes ambicions fora del futbol, o relacionades amb el futbol fora del camp, i bueno, en un futur ja hi explicarem el que tinc pensat també.
0: Mm-hmm. Doncs això, amb això ens quedem. Gràcies, Sergi, com sempre, per atendre a l'Arenys en Joc. Continuarem parlant amb tu de tots els èxits, i que bon estiu i que vagi molt bé la pretemporada.
2: Moltíssimes gràcies. Que una forta abraçada.
0: Adéu.
3: Ràdio Arenys, la primera en esports. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
5: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
6: Des del Cor Aixa us volem dir que ja fa 35 anys que cantem i que ho fem amb més ganes que mai. Enguany, el concert de Sant Zenon el farem amb els nostres amics de la Societat Coral El Vallès de Ripollet. Us presentarem l'obra Stabat Mater, de Joseph Haydn, 65 cantaires, 15 músics de l'orquestra Terrassa 48, 4 solistes i la direcció d'Alfred Canyamero. I tots vosaltres gaudint de la música, no hi podeu faltar. Dissabte, 4 de juliol de 2026, a les 10 del vespre, a l'Església Santa Maria d'Arenys de Mar. Us hi esperem. Entrades a Entràpolis i a la Riera Parafita número 1.
7: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
8: Vols anunciar el teu establiment o servei?
7: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
8: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
9: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat aranyenca. La trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.
6: Arenys en Joc, amb Carles Toribio.
0: I I continuem amb aquest Arenys en Joc del 26 de juny. Com hem fet ja les últimes capítols d'aquest programa, hem anat fent valoracions de com ha anat temporada, han passat juntes, han passat entrenadors, entrenadores, jugadors, jugadores, i ara anem directes amb el Club Nàutic d'Arenys de Mar, perquè tenim tres representants importants d'aquesta entitat. Al meu costat, la Mònica Zon, directora esportiva del Club Nàutic. Bona tarda.
10: Sí, hola, bona tarda.
0: Al seu costat, en Jorge Comas, part o director de la secció de rem del Nàutic. Bona tarda.
11: Bona tarda.
0: I al seu costat, en Jordi Canals, vicepresident de l'entitat.
12: Hola, què tal?
0: Bona tarda. Perquè fem una valoració. Pregunta, s'ha acabat la temporada ja en el Nàutic o encara queden coses, competicions? Perquè aquí, clar, cada esport, cada modalitat, alguns han acabat al maig, altres acaben al juny, altres acaben al setembre. Ja heu acabat?
10: Bé, doncs jo et diria que nosaltres els de vela és 365 dies a l'any, però sí que és veritat que estrictament la temporada és una miqueta com el curs escolar, el que fa d'entrenaments i l'activitat ordinària de les activitats de flotes com a mínim els de vela. Mm. Els de rem segueixen i les seves curses són diferents. Mm. Però nosaltres sí, el que són els entrenaments anem de setembre fins al mes de juny i ara hem acabat i ara entrem un altre període que és més els campus, els casals, la tecnificació i les regates internacionals. Ara pràcticament el calendari català nacional està totalment aturat i perquè són les proves internacionals i aquells esportistes que han classificat són quan estan més o menys, és quan els països nòrdics poden organitzar molts campionats i és més o menys a l'estiu quan s'aprofita per competir a nivell internacional.
0: Mm. El tema del rem?
11: El tema del rem és sensiblement diferent. És veritat que nosaltres també tenim una temporada internament de com si fos un curs escolar. Mm. Però tenim que, d'alguna manera, diferenciar entre el que és competició de lo que és amateur. El que és amateur ara és quan hi ha més regates lúdiques, travesses i aquestes coses. De fet, estaven els anys passats, estava molt concentrat a l'estiu. Ara, degut que hi ha una afició cada cop més grossa, doncs cada cop s'ha anat extenent. I competició no, competició realment ha acabat. De fet, es comença cap allà a l'octubre i s'acaba cap al maig. Mm-hmm. És a dir, les competicions. Mm-hmm. Aquí el que és Catalunya, competició catalana.
0: Vaig amb tu, Jordi. Sí. Com es troba ara mateix el Club Nàutic? Vull dir, suposo que amb bona salut.
11: Bé.
0: I explica'ns una miqueta quantes àrees té o quantes seccions. Ara mateix, com es troba el Nàutic? Perquè la gent que ens escolta sàpiga una miqueta.
13: Molt bé. Per una banda, tenim tot el món de lo que és la vela, que la Mònica és la directora tècnica del club i ho porta ella, i amb tot el que en diem les flotes, amb les diferents modalitats d'embarcacions, sí? I després hi ha també tot el món dels casals i de les activitats que també fem a la base nàutica, que bueno, és per més iniciació i començar a tenir un contacte amb el tema del mar i de la vela. Mm. En aquest sentit, com sempre, doncs, hi ha molta activitat, passen molts nanos i tenim tot aquest món, diguéssim, des del punt de vista aquest d'aprenentatge, i després les flotes, que són nanos que ja ho fan més bé i els preparen per anar a altre tipus de competicions. Uh-huh. I després, que estem molt orgullosos, és l'invent que vam fer fa uns anys del que en diem el Club de Mar, que és on hi entra de ple el rem. En aquests moments ja hi ha 120 bugadors en el Club Nàutic, amb diferents barques, i aquí sí que estava obert, molt obert al poble. El Jorge, doncs, té dissenyat un model de club que jo em sembla que és un model d'èxit. Et dic per què penso que és un model d'èxit, en el sentit de que bàsicament tenim una molt bona cantera, som bàsicament lúdics, tot i que aquest any estem preparant dos barques, una de mixta i una femenina, per començar ara, quan comenci la temporada de competició, poder ja entrar a competició. Però la gràcia és que el model de Jorge és que té uns lúdics motivats, que jo dic, saps? Llavors, molt motivats. Sí, ell ens fa el que en diu unes ITRs, que vol dir que hem de passar uns mínims amb diferents tipus de situacions, que si 2.000 metres, que si 1.000 metres, que si a bogues, que sense, ta. I llavors això fa que entre les barques hi hagi pique, és un pique sa, i quan hi ha totes aquestes regates lúdiques, demà mateix marxem a Badalona, doncs hi anem motivats, eh? Lúdics, però motivats.
0: Ara deixem un en general, també, per vosaltres tres. Quins són els principals objectius que us heu marcat en els últims temps, últim any? Vull dir, parlo com a junta, parlo secció de rem, per lo de la vela, quins són els objectius o les tres potes principals?
10: Bé, al final, per nosaltres és molt important tant el volum, la quantitat de practicants que puguem tenir, com la qualitat que també podem donar als nostres serveis, no? Jo crec, però sobretot diria que al final apostem molt pel volum, no? Per tenir un planter fort, per tenir molta activitat a la nostra entitat i després, evidentment, també al final donar un nivell de qualitat alt doncs, a les nostres potes, no? Quan parles tu de quines són les principals... jo sempre dic que les tres potes que jo porto principalment al final són escola, que la porto molt de la mà també amb l'Arnau, de tot el que són les escoles de vela, tots els centres educatius que venen a practicar amb nosaltres. Mm-hmm. Després tenim les nostres flotes. Quan dic flotes, al final són des dels equips infantils, des dels més petitons, des dels Optimis, fins a la flota creuer, que és una flota potent aquí al litoral català, la que hem tingut. I després les competicions. Al final són les tres bases nostres que són importants. I les competicions, doncs, tenim algunes competicions que estan molt arrelades, les tenim ja contrastades sempre amb calendari català, i aleshores més o menys ens anem movent una miqueta amb aquestes tres, no? I no deixem mai de treballar. Quan l'escola està treballant, després estan les flotes competint i després tenim organització de competicions. Però jo diria que la definició seria el volum, ens agrada tenir volum d'activitat, i després també màxima qualitat de servei pels nostres competidors i per la gent que ve a la nostra instal·lació que se senti molt ben acollit.
11: Mm-hmm. Bueno, respecte a la secció de rem, a veure, nosaltres la veritat és que som una secció bastant jove, no en edat, sinó en secció, que és una cosa que també volia parlar, no? Sí, perquè és un dels nostres objectius. Curiosament, és un esport on predomina les dones respecte als homes, i això va ser originari, que era més d'homes que no de dones, i això tant en el nostre club com a la resta de clubs, que més o menys hi haurien uns 34 o 35 clubs a nivell de Catalunya, no? Els nostres objectius per aquest any, primer és acabar de consolidar molt bé el model, és un model que realment de moment està funcionant força bé, i això vol dir fer un pas més endavant per també obrir una mica més les portes i treure i portar més gent en aquest sentit, no? Uh-huh. Per l'altre costat, tenim el gran repte de competició, que per nosaltres serà una cosa molt nova, ho estem preparant amb molta il·lusió. I per l'altre, a mi, personalment, el que m'agradaria és començar a baixar una mica l'edat mitjana de la secció. És a dir, començar a obrir una mica equips, que siguin equips una mica més, no tan veterans com tenim ara, sinó més sèniors, que estan per la trentena o una cosa així. És molt difícil. La veritat és que tots els clubs tenen problemes per poder reclutar a gent, perquè bàsicament es collegen altres tipus d'esports, no? Però, bueno, aquesta temporada esperem que puguem avançar una miqueta en aquest sentit, no? Mm-hmm. Però, bueno, bàsicament els objectius serien aquests.
13: Mm-hmm. Sí, no, bàsicament ells dos han dit exactament el que transmetem des de la Junta i els tenim amb ells perquè m'executin, eh?
0: Sí, sí. Quants practicants teniu ara mateix al Nàutic? En total, vull dir, entre vela, entre rem, quants serien més o menys?
13: Jo represento el club en general, però la secció, el rem, que estic molt involucrat, perquè bueno, ja sap el Jorge que remo com un boig fins que quedo extenuat, actualment som 120. Són 120 persones que remem. Mm-hmm. I en general, en total, això la Mònica ho té més controlat.
10: Sí, clar, al final els equips nostres no mou tant com un futbol, perquè al final el rati de seguretat d'alumne a instructor doncs el limita una miqueta, no? O sigui, que si comparéssim els nostres números comparativament amb un altre esport majoritari, doncs realment són números petits. Però jo crec que les nostres seccions, al final estem amb els Optimis, estem amb uns 30 integrants, entre els de l'escoleta i els de competició, i aquí s'ha fet una feina molt bona des del club per intentar doncs, que, bueno, un preu molt competitiu perquè els nens poguessin apropar-se al mar, donar-li la continuïtat un cop han fet els casalets perquè es puguin quedar amb nosaltres, i és una escola del mar, vull dir, és quasi com una extraescolar però molt divertida i està tenint molt d'èxit. I després les competicions sí que ja comencem a tenir doncs, entre 15 a 20 i després els creuers també. Al final, que s'estiguin movent de creuers de competició, podem tenir doncs, potser els 6-7, però estem molt contents perquè al final les regates socials estan molt participatives. O sigui que al final fem una regata al desembre i a lo millor doncs, aconseguim quasi buidar el port, entre cometes, no? Estan entre 25-30 embarcacions, que és tot un èxit de tota la gent d'aquí d'Arenys, no? Mm-hmm. Vull dir, perquè hi ha les que surten fora. I ja et dic, després tenim, evidentment, també esportistes molt top, eh? Vull dir que al final tenim gent que ens està representant a nivell internacional, ja no només el Lucas Garrido, que sempre en parlem, sinó de l'Aisset Segura, dels Germans Marsans, del Pol Font. O sigui, jo crec que el que més m'alegra és que, tot i pensar en el volum, tot i pensar en el planter, no ens mai no descartem l'alt nivell i donem totes les opcions perquè aquests nanos que destaquen puguin arribar allà on vulguin amb el nostre assessorament, amb la nostra ajuda, amb el, bueno, amb la nostra estima, perquè realment al final aquests se'ls ha de cuidar, perquè al final són poquets els que aconsegueixen arribar dalt de tot.
13: Sí, sí. I perdona una cosa, no, jo volia fer un apunt, i és que amb el tema de les activitats nàutiques, no, jo sempre dic que té un problema, i és que juguem molts i no mira ningú. Uh-huh. A diferents d'altres esports, que miren poquets i juguen pocs i miren molts, saps? Uh-huh. Aquí, quan ell t'està dient de posar 30 barcos a l'aigua, penso que són barcos que han 4 o 5 persones a cada barco. Clar, clar, no, hi ha un grapat de gent en allà, jugant, mm-hmm. I estan allà dins que no els veu ningú, no? Sí, sí. Podem, el tema del rem, podem girar una mica, estem molt lluny del que passa al País Basc, evidentment, mm-hmm. Sí. Però com que no estem tan supeditats a que bufi vent, a tenir que posar les boies lluny, etc, que es poden fer els camps de regata molt més a prop, mm-hmm. I si dius que sortim a les 10, és les 10, no com ells, que estan allà surant, esperant que entri el vent, sí? Mm-hmm. Doncs és possible que amb això es pugui anar doncs donant cada cop més a conèixer i la veritat que quan hi entres t'enganxa, t'enganxa molt.
0: Mm-hmm. Em quedo amb tu, Mònica, hem parlat una miqueta, quin balanç fas per tant d'aquesta temporada 25-26, perquè també has donat noms, clar, aquí vas des dels més petitons, dels més joves que van creixent, però quina evaluació en general fas?
10: Jo crec que bueno, fa mal a dir, però jo estic molt contenta de com ha anat aquesta temporada, perquè bueno, podem quantificar de moltes maneres, no? I jo sempre dic que els resultats no només són reflexa d'algunes coses, del treball amb equip, no? Que el nen que guanya al final és perquè té companys que el fan ser millor, no? Mm-hmm. Però, evidentment, tampoc no ens hem d'avergonyir dels nostres èxits, no? I ja fa 2 temporades que el Lucas Garrido aconsegueix ser campió de Catalunya, o sigui, és el millor esportista infantil 2 temporades seguides. La primera podíem pensar, és casualitat, ja no és casualitat, ja són 2 temporades que està representant-nos. Aquest any ha classificat per l'europeu, aleshores jo crec que i per sota, doncs tenim un nen com l'Adrià Tornero, un nen d'aquí del poble, doncs que el Campionat de Catalunya de Vilassar, dels més petitons, doncs també ha fet podi, no? Això vol dir que el recanvi va arribar un poquet a poquet i al final també és un mirall tenir doncs el Lucas, no? Mm. Després amb la classe Ilka hem assolit 2 campionats de Catalunya aquest any, o sigui, hem aconseguit a l'absolut amb el Marc Avara, que va guanyar a Ilka 4, i després la Laura Molina també, i els dos han fet podi també a Ilka 4 i Ilka 6. Això vol dir que la salut de l'Ilka està molt bé, i també tenen el reflexe, no?, que van estar europeus o mundials, doncs els més veterans, que amb 18 anys ja els considerem veterans, però al final és el Sergio o el Joan Camats, no?, el Sergio Roldán o el Joan Camats. I després ja et dic, després estan tots aquests esportistes internacionals, que els veiem menys a casa, però bueno, els germans Mansans, el Pol i l'Àlex, va ser el millor equip classificat al Trofeu Princesa Sofia de Palma de Mallorca. Doncs un resultat molt bo, perquè quasi van entrar a la Medal Race. Mm-hmm. L'Aisset segueix competint allà on d'això. El Winfoil, que fins ara era una categoria que passava de passada, ara ja la posaran d'exhibició. És molt fàcil que potser l'Aisset tingui moltes opcions si l'acaben fent olímpica. Mm-hmm. I després el Pont doncs, també va fer un canvi de l'Ilka al 49er. Jo diria que la vela lleugera doncs molt contenta, i el creuer doncs també. També allà on anem deixant una petjada, i jo crec que la valoració és bona, i ja portem unes quantes temporades que el Nàutic d'Arenys es va posicionant dins de tot el que són els clubs catalans, i això és gràcies doncs a una aposta molt ferma de la Junta, que ens dona tots els recursos, i després doncs a tots els tècnics que fan possible. Al final l'equip és el que fa que tirin les coses endavant.
0: I deixem una més. Com veus el futur?
10: Doncs, home, jo sempre al final s'ha de ser ambiciosa amb les expectatives, però visualitzo el que estic veient ara, visualitzo els nens d'Arenys, els nens de proximitat, doncs, a la nostra entitat i que puguin arribar allà on vulguin i que gaudeixin del mar. Vull dir que al final no tot és arribar a uns Jocs Olímpics, sinó veig el futur amb molta gent d'aquí del poble o dels voltants practicant un esport que normalment fins ara ha estat molt minoritari o catalogat d'un esport difícil. Jo crec que aquesta obertura que t'explicava el Jordi s'està donant molt a la nostra entitat i cada cop hi ha pares que venen i a les reunions informatives doncs intenten preguntar-te i veus que no és tan inaccessible com la primera idea que ells tenien formada sobre el nostre esport. Mm. I jo visualitzo això cada cop amb més nens i veient que el nostre esport és possible practicar i que no cal ser milionari per practicar la vela.
13: Sí, i a més hi ha una altra cosa, deixa'm afegir un tema, i és per aquells pares que ens escoltin. És un esport molt complet. Tots aquests nanos que t'ha parlat la Mònica són molt espavilats, perquè és molt difícil estar davant, eh? És a dir, no solament és un tema tècnic i físic, sí, tu vas a mesura que tens més tècnica, doncs domines més el vaixell, però llegir el camp de regata, llegir els canvis de vent, estar on t'has d'estar en el moment de la sortida, que no t'aixafin els altres, i plantar-te el primer, i que no sigui casualitat, perquè a cada regata ets dels que vas davant, són nanos molt espavilats. Vol dir que és un tipus d'esport que no solament promou una vida sana, com la majoria d'esports, evidentment, i que fas una activitat física, etc, sinó que pel cap és increïble.
0: Mm-hmm. Vaig amb el rem una altra vegada, perquè és veritat, vull dir, aquí a l'Arenys en Joc, tant dilluns com divendres, parlem del tema de la secció de rem. Quin és el secret d'aquest creixement dels últims anys?
11: Bueno, la veritat és que no podria dir una cosa ben certa, però en tot cas sospito primer que és un esport a l'abast de tothom, és a dir, pots practicar aquest esport tinguis l'edat que tinguis, perquè és un esport molt, molt segur. És a dir, la forma de... Si tens un bon gest, que això és per suposar que es té a aprendre, és un esport que et dona molta satisfacció perquè no tens... No fas rotacions de genolls, no fas rotacions d'esquenes... Llavors, és un esport que tothom, un cop el prova, diu, ostres, aquí no em lesionaré, no? Realment, hi ha molt poques lesions en el rem, molt poques lesions. Mm. De fet, es lesionen més quan surten després i se'n van a jugar a pàdel o qualsevol cosa d'aquest estil. Perdona, però és així, no? Dius, ostres, mira, m'he lesionat, no? Sí, però, i jo crec que una de les coses, una de les primeres coses és això. També hi ha una altra vertent, que és el tema més social, no? És a dir, crec que quan fas equip i fas, al final tens una quadrilla, com diuen, i a vegades és molt difícil, quan tens certes edats, d'establir relacions personals, no? Relacions d'amistat, no? I quan hi ha una cosa que et cohesiona, que cohesiona un esport, i trobes gent de tota mena, doncs al final estableixes una companyia que fins i tot després es trasllada fora de la barca, no? La gent se'n va a sopar a tots ells, sí, o se'n va...
13: Jo en dono fe, tinc una vida social que acabaré boig, sí. Darrere el rem que acabaré boig, no.
11: Sí, és veritat, és així, sí. Jo crec que l'augment ha sigut per això, és a dir, perquè sempre al final nosaltres som animals gregaris, vull dir, ens agrada socialitzar, no? Llavors arribes a unes edats que a vegades això costa, no? No t'aniràs...
13: Estàs un canvi d'aires amb gent diferent...
11: I també, doncs, bueno, doncs estàs, és un esport a l'aire lliure, és un esport que realment, doncs... Bueno, és molt grupal, també, això té els seus pros i els seus contres, no? Perquè al final, si el grup no està motivat o el grup no surts, no? És com el futbol o qualsevol altre, com qualsevol altre esport, no? Però jo crec que aquestes dues parts, jo crec que és el que d'alguna manera influeix molt en l'augment, i realment tot Catalunya està creixent a tots els clubs, el que és l'esport del rem, no? Ara també s'ha fet una modalitat de rem que és olímpica, que és el rem de mar, que és que també és una modalitat de banc fixa, i que també comença a haver-hi molts adeptes en aquesta disciplina.
0: I els objectius que us marcàveu des de la secció de rem, quins eren i què queda aquests propers mesos? quines proves queden?
11: Vale, a veure, nosaltres el que són les proves internes ja les hem fetes. Ara estem a l'època que jo dic de lluir, no? El treball que s'ha fet durant l'hivern, uh-huh. Llavors les regates que són amateurs, pues, la veritat és que tenim una participació bastant ampla. I el nostre objectiu de cara a la propera temporada és tindre unes posicions significades, diguem-ho així, en la part amateur, perquè ja sabem que la part de competició és un tema de treball de fons, mm-hmm. i que sí que estem lluitant bastant, però bueno, sí. és un altre
13: I aspecte, a la regata, no? de Sant Jordi, Camp de Tarragona, les noies van fer un segon puesto. Mm-hmm. Fa 15 dies vam anar a Palamós i també vam fer un segon...
11: Un tercer.
13: I encara et diré una cosa, que jo sempre deia, una de les coses que em va emocionar més a mi és quan, en un moment, en una màniga, l'speaker diu: ara sortiran dues embarcacions de dos clubs dels grans, Cambrils, que per nosaltres són els nostres pares, i el club Nàutic d'Arenys.
11: Nàutic d'Arenys.
13: Fa dos dies que hem començat, però érem 300.000 en allà, sí, vull dir... Sí.
11: Érem quasi una cinquantena.
13: Sí,
11: estàvem allà.
13: Bé, molt bé.
11: I la veritat és que, bueno, que ha sigut una... És una història que ha començat fa poc, però la veritat és que ho hem consolidat bastant bé i pues, bueno, pues tothom està amb moltes ganes de fer coses.
0: I deixem-me una vela rem. Com s'organitza el tema d'entrenaments d'una agenda d'una setmana per part de la vela, per part de rem? Vull dir, quants dies poden entrenar i sortir al mar, i el rem, quins dies entreneu?
10: Bé, amb vela els calendaris els comencem, doncs, com parlàvem abans, no? El calendari és de setembre fins al mes de juny, i aleshores normalment són 3 caps de setmana d'activitat al mes, perquè l'època ara sí que et permet el dia allargar més, però normalment nosaltres centralitzem bastant el cap de setmana, perquè que també et comentava el Jordi, no? De les variables del final del vent, dels nanos que he muntat a l'embarcació, o sigui, no és un esport que en una hora ja la tinguis feta, no? En una hora pràcticament han muntat el barco, s'han canviat i no et dona molt temps. Clar. Llavors normalment organitzem això, les temporades les organitzem ara ja comencem a fer els calendaris, de totes maneres el calendari el tenim ja fet fins als... O sigui, els pressupostos són anuals, de gener fins al desembre, i nosaltres el calendari el tenim fet fins al desembre perquè la federació ja ha tingut. I les proves esportives, els calendaris normalment, doncs, durant el Saló Nàutic Internacional de Barcelona, doncs, es diu quines seran les proves que puntuaran, i les federacions nacionals i internacionals més o menys ara també ja et donen quants seran els calendaris. I aleshores més o menys entrenen això, el que t'he comentat. Normalment 3 cops... 3 caps de setmana al mes, dissabte i diumenge, els que són més competitius amb un horari més extensiu, pràcticament de 10 fins a les 4 o de 11 fins a les 6, o sigui, bastantes hores al dia, i això també és un avantatge pels pares, no estan en pantalles durant moltes hores.
13: Sí, sí, sí, sí.
10: I els més petits o els més novells es redueix, però al final el mínim que estan entrenant en una jornada d'entrenament són 4 hores, perquè ja et dic, al final, com et deia el Jordi, s'aprenen moltes coses, però també dediques molt de temps a preparar l'embarcació i a fer altres... parlar de tàctica, parlar de vents, preparar una miqueta de preparació física i després tota la pròpia navegació quan surts a fora, que normalment solen estar entre 2 hores i mitja, 3 d'entrenaments a l'aigua.
0: Un moment, perquè quan parlem de joves en el món de la vela, clar, hi ha moltes coses. Vull dir, hem parlat de la situació, del vent, de l'embarcació, de la preparació física, de la part mental... Clar, a vegades hi ha esports que dius, bueno, agafo una pilota i vinga... A un nen o a nena més jove, com pot entrar dins d'aquest món i digui, som-hi?
10: De fet, és sorprenent. Jo ho porto molt interioritzat, perquè ho porto fent de molt petita, però realment, quan, com tu dius, no? Quan ho compares amb altres esports, jo sempre els dic que és com un trivial, no? Que són com uns quesitos, i que al final ells seran complerts quan ho tinguin tot, però al final tenir-ho tot vol dir, doncs, tenir el material, tenir el físic preparat, tenir la tècnica bona, tenir els coneixements tàctics, després al final l'estratègia, o sigui, és tot un global que és el que converteix a l'esportista. Per això molts cops la maduresa d'un atleta amb el nostre esport no arriba de manera tan temprana. Sí que tenim resultats, però al final, quan parles dels professionals de la vela, molta gent se sorprèn de les edats amb les que comencen a aconseguir els èxits esportius, perquè consolidar tot això i acumular aquesta experiència, més la, ja et dic, al final els nanos acaben sent semimeteoròlegs, o sigui, quan parles amb ells ja s'han mirat les aplicacions, s'han mirat els partes, d'on bufarà, d'on no bufarà, si tu ja normalitzes, quan parles amb ells, explicar-los que si el vent és del primer quadrant del nord-est, doncs tindran... I llavors tots aquests conceptes que jo com a professional ja els he tingut, és qüestió d'anar-los dient i que ells els vagin interioritzant per ser uns grans atletes. Però al final és el que et deia el Jordi, al final han de ser molt espavilats perquè han d'intentar anar assumint tot aquest volumen d'informació que evidentment el vas dosificant, no intentes que un nen infantil el tingui, però et sorprendria als nens de 14 anys com el Lucas si ara els haguessis aquí la quantitat de coneixements que ja té acumulats.
13: I ara que està de moda la paraula resiliència, resiliència, ells en tenen molt, perquè es passen un grapat d'hores en allà.
0: Sí, sí. Saps? Tornem al rem. Vull dir, com es munta? Tem entrenaments, l'agenda de la setmana, vull dir, quantes hores entreneu?
11: Vale, aquí normalment és... No és tan llarg com... Perquè no és tan complexa, en aquest sentit, com la vela. És més intensiu, això sí. Llavors es redueixen a entrenaments d'hora i en l'amateur fem 2 hores per setmana, normalment. A competició pues, encara hi ha més hores d'aigua i fins i tot també hi ha preparació física, no? Aquí sí que és veritat que a nivell de tecnificació tots els esports tenen al final aquest perfeccionisme ficat a dins, no? I ara el món del rem també, és a dir, al final els bugadors, al final fins i tot hi ha gent que s'obsessiona, no? A veure com fa la palada, com fa el gest de tornada, temes de respiració... Realment hi ha molta... Això també... ho païm d'alguna manera o ens ho transmeten des del País Basc també, perquè el País Basc al final té la tradició que té des de fa segles i d'alguna manera també ens ha vingut a nosaltres, no? Aquí també hi ha dos mons, així com la vela, al final el que està allà l'esportista està sol i amb tots els elements. Aquí els bugadors tenen que confiar en un rol que es diu timoner. I el timoner aquí és un altre món que també lògicament hi ha molta tradició oral en aquest sentit, amb aquest rol, però sí que és veritat que pues, sempre té que treballar amb quatre plans, bàsicament. És a dir, al final té que manegar una embarcació, té que manegar un entorn, que al final és el mar, que també el té que llegir, en aquest sentit, i els vents també. Té que llegir a l'equip, perquè això és molt important, al final és la teva atracció, no? I la teva atracció fa que tinguis que estar pendent de la gent, el que li està passant a l'equip, i després tens que fer un entrenament, no? O tens que fer una regata, no? Llavors, és un gran repte. Ara nosaltres estem fent una certa escola interna de timoners, en aquest sentit és una iniciativa bastant... jo diria que bastant innovadors a nivell del que és el món del rem, i lògicament al final és una cosa de llarg termini, és a dir, al final es tenen que desenvolupar pues, amb molta experiència i agafar experiència en tots aquests plans.
13: I entrenem, estem a l'aigua dos dies a la setmana, una hora, i llavors també hem de passar per l'ergo, que l'ergo...
11: L'ergòmetre és una màquina infernal.
13: És una màquina infernal, però hi hem de passar-hi per nassos, sí. Perquè és la manera d'agafar cardio i anar fent. I el que fa referència a l'equip, aquests mixta i femení, que intentarem fer aquest punt més a partir d'ara, passat a l'estiu, també tenim un entrenador personal que fan un plus un dia més a la setmana amb l'entrenador personal, que, bueno, res, que els hi dona... A banda de trobar-nos una altra hora, ens dona deures i fa un seguiment.
0: Anem acabant, creant les últimes preguntes. Deixa'm una, Mònica, perquè hem parlat de noms propis, ¿vale? Lucas Garrido hem parlat molt a l'Arenys en Joc. Explica'ns una miqueta, vull dir, com és en Lucas Garrido. No et preguntaré a on pot arribar, perquè al final el món de l'esport... poden passar moltes coses, però com és en Lucas Garrido?
10: Bé, jo crec que el Lucas és un nano proper. El primer que el definiria és un nano proper amb els seus companys i que l'èxit el gestiona molt bé. És capaç d'estar pel club i ser un més i no anar amb un tarannà superior a la resta. És un nano que s'ha creat va sortir de campus, com diu el seu pare, l'Albert Garrido, doncs va començar a comptar meduses amb un raquero i s'ha anat fent, i jo crec que al final el que he vist sempre del Lucas, al final com és el Lucas, és un nano és un competitiu. Vull dir, és un nano que, li ha, que la, amb la competició es creix, eh? I li agrada entrenar, però si un dissabte té futbol, ell se'n va primer a entrenar a futbol, fer el partit amb els seus companys i després ja vindrà a fer vela. O sigui, però ell treu el màxim rendiment, és com aquells atletes que dius, bueno, amb la competició es creix. Sí. Doncs és el que li passa al Lucas, no? És un nano que tècnicament és hàbil perquè, perquè fa molts esports i amb tot se li dona bé, mm-hmm. i al final jo crec que la paraula, ja et dic, però el que més m'agrada sobretot és la seva proximitat i el planer que és, i a mi quan cada cop ens, bueno, ve l'últim, i t'ho demostra el que sent al club, l'última nit de l'esport que vam fer a la nostra entitat, tenia una febrada el Lucas i li va dir el pare, no, el Lucas vol venir, i va venir malalt, i va estar amb nosaltres, i bueno, i al final jo crec que és un superexemple pels nens que ens estan pujant, perquè al final és un referent, i jo crec que al final és un nano molt carinyós, també. Mm-hmm.
0: Deixem-ho una que estem a l'estiu, el tema del casal, ens podeu explicar fer 4 cèntims o una miqueta amb els petitons, vull dir que ara que arriba aquest moment estival, ja que us tinc aquí, tema campus?
10: Sí, nosaltres al final al club tenim tres productes molt ben diferenciats, que seria aquella oferta que donem pels més petitons, des dels 4 fins als 7 anys, que és un producte que vam entrar ja fa uns anys, quasi 6 anys que jo vaig entrar directora esportiva, doncs ja vam començar amb aquest producte perquè ens donàvem compte que hi havia socis i que tenien nanos i que ja podíem començar-los a fer una marinamenta, o sigui que s'anessin acostumant al nostre mitjà. Després tenim els dos, això seria pues, el casalet infantil, dels més petits. I després tenim el casal de mar, que pot estar més enfocat al que fem des del club nàutic o més al que és a esports nàutics, que seria el que es fa des de la base. Mm-hmm. Allà el target de nens és el mateix. Poden començar a partir dels 6 anys i pràcticament fins als 17-18 anys poden fer l'esport. I al final tens molta oferta, perquè tens, des del club tens més el que és vela lleugera i embarcacions, i des de la platja tens també embarcacions, però també tens una miqueta més d'oci, més una miqueta el que és el big sup, el paddle surf, el kayak, saps? Ja tenen una miqueta més, és més joc nàutic, però al final jo crec que el que busca diversió nàutica, i a més tenim l'avantatge que com tots som club nàutic, quan un nano a vegades fa una setmana al club i l'altre la fa a la base, i a vegades ha començat a la base i diu jo vull anar al club, i ens canviem els nanos, no hi ha cap problema. La transferència és molt fàcil, i els que ens escoltin tenen que saber que al final si el nano diu pues preferia el de la base, poden canviar. Vull dir que al final tot és club i tot és mar, i els nens van triant una miqueta quina és l'oferta que volen.
13: Sí, és la filosofia aquesta nostra, que això ho tenim molt claríssim, que és de que no anem a fitxar amb un altre club gent bona perquè volem guanyar el campionat d'Espanya. No, aquesta no és la idea. Nosaltres la idea és que com més nens millor. Sembla que és el president que diu que la massa ja farà Messi, saps? I que escolta, si no surt en Messi no puc passar res. L'important és que tinguem nanos que vinguin, que disfrutin, que s'ho passin bé, i això, per si sol, si tenim uns bons professionals com ells, sí. Ja seguirà, saps?
0: I vaig amb les dues últimes. Hi ha algun projecte de futur proper del Nàutic que tingueu pensat, o de moment més o menys igual, tot igual?
13: A nivell esportiu et refereixes?
0: Sí.
13: A nivell esportiu, en tot cas...
0: Hi ha alguna novetat, o de moment, temporada vinent, més o menys, el mateix camí?
10: Jo diria que la línia és continuista, vull dir, estem satisfets de com està. Si hem d'incorporar alguna categoria més, es farà, perquè doncs, fins ara ens hem centrat molt doncs, en embarcacions potser solitàries o individuals. Potser podem plantejar-nos a l'embarcació doble, tipus 420, que també és una embarcació que ens agrada, però vull dir, normalment sempre anem creixent en molt de seny, i al final es tracta d'això, d'intentar oferir als nanos tota la continuïtat que puguin a la nostra instal·lació. Hi ha moments que han de començar a volar perquè potser doncs, no troben la seva oferta al nostre club, però com diu el Jordi, al final intentem que el club puguin practicar-ho i ser feliços. I després pel rem, doncs ja t'ho puc dir, però sempre

0: Vull dir que crec que ara és qüestió pues, de continuar intensificant.
1: Sí, vam començar de res, Jorge, i tenim dos llaguts, tenim un batel, tenim un remol, tenim un tenim el remol per carretera no, per i el remol interna.
2: Sí, sí.
1: Ara hem estrenat un hangar nou per nosaltres.
0: Per nosaltres.
1: Hem comprat sí, sí, material nou.
0: Sí, sí. No, la veritat és que jo sí, no puc dir, jo no puc dir.
2: A vegades venen i diuen, "Bueno, jo que tinc el micro, anem-hi", però no, no, clar.
0: Jo no puc dir res. No,
1: anem,
0: ni molt menys.
1: Anem a tope.
0: Jo sí, tinc sort que la Junta posa recolza com a esport. Anem a tope.
3: Sí, jo diria que això, que el club ha crescut molt. Ha crescut amb instal·lació, amb practicants, tenim el gimnàs, tenim molta activitat.
1: El gimnàs també cada dia som més, hi ha totes les classes dirigides, que fa goig veure-ho. Abans aquella zona del port, els vespres, els dies de cada dia, estava mort. I ara, entre nosaltres, els veïns també,
3: el
1: que
3: crossfit.
1: També... El crossfit. Allà hi ha molt d'ambient i es nota i estem supercontents.
2: Amb això acabem, perquè queden 3 minuts per arribar a les 9. Amb aquesta part positiva del creixement, vull dir, jo crec que és important. Tenim el mar al costat, vull dir que ha de ser part principal d'Arenys de Mar. Gràcies per ser-hi aquí. Ja estem a les acaballes del programa, vull dir, ens queden 4, però era important també que estiguis aquí per parlar una miqueta de la temporada 25-26 i seguirem parlant la temporada que ve. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies, i sobretot gràcies a tota la temporada, tot el seguiment que feu des de Ràdio Arenys, perquè ens ajuda molt com a entitat.
2: Gràcies.
0: Molt bé. Moltes gràcies.
4: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació esportiva relativa a la teva comunitat d'una manera dinàmica i propera. Les notícies, la informació esportiva més rellevant de la comunitat arenyenca, la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM, també en forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en esport local.

0: Arenys en joc.
1: Amb aquesta música molt d'Argentina i de Mundial, anem a la part final del programa, després de l'entrevista que hem fet amb diferents persones importants del Club Nàutic d'Arenys de Mar. Anem amb en Didac Plana, perquè en Didac Plana és un dels últims noms propis del panorama esportiu d'Arenys de Mar, perquè tot just ahir dijous el Barça de Futsal va guanyar la Lliga, la vuitena Lliga de la seva història, després de guanyar 4-6 davant del Pozo Múrcia a la pròrroga. El partit va ser de bojos, van anar al temps extra i al final el Barça de Didac Plana i de Javi Rodríguez, que al seu moment va estar al Futsal Arenys, va aixecar un altre títol i a més ja va aconseguir el bitllet cap a la Champions. Això és important. Per tant, ara mateix el Barça agafa el relleu del Gimbi Cartagena, que havia guanyat dues lligues consecutives, i torna a guanyar després de fer-ho a la temporada 22-23. Didac Plana important perquè guanya la Lliga després de guanyar l'Eurocopa al mes de febrer. Per tant, enhorabona, Didac. Una agenda, anem a l'agenda perquè aquí ja queda molt poqueta cosa. Tenim el Sena United, un dels equips de base competint al Futbia International Tournament. El S12 del Club Futbol Arenys competeix a la Pirineus Cup del 25 al 28. Segueix des d'ahir, ja va començar el torneig de futbol 7 al Bernat Coll. Cada dia hi ha 6, 7, 8 partits. I aquest cap de setmana a Vinalmàdena acollirà el segon trofeu nacional de patinatge artístic en modalitat de show, i el Club Patinatge Artístic d'Arenys de Mar, que tot just la setmana que ve les tindrem aquí per parlar-ne tot plegat, doncs competirà amb més de 340 participants en total en aquest torneig o aquest trofeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La xifra de morts pels terratrèmols de Veneçuela s'ha enfilat a les 920 persones. És el darrer balanç que ha fet el president de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez. Hi ha 3.360 persones ferides i 172 atrapades. Algunes fonts, però, xifren en desenes de milers els que s'han desaparegut. El Servei Geològic dels Estats Units estimava ahir que podria haver entre 10.000 i 100.000 morts pels dos terratrèmols. El balanç actual ofert pel govern veneçolà també deixa una xifra de 383 edificis i 1.002 infraestructures afectades entre hospitals i centres comercials. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora confirma que hi ha 14 persones sota les runes. Hi ha una segona setmana del Gran Depart del Tour de França tindrà afectacions, ja hem sabut, a la mobilitat per carretera. Diumenge 5 de juliol, amb l'etapa Tarragona a Barcelona, i dilluns dia 6, entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. Un dispositiu de seguretat que mobilitzarà 4.500 policies. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
1: I Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Ho detalla l'estratègia d'inversions fins al 2040 que ha donat a conèixer avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
3: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i, a més, hi haurà més competència.
1: I la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Es tracta d'un full de ruta per transformar el territori de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic. Avui s'ha presentat un projecte que preveu una vintena d'actuacions en aquest sentit amb 1.000 milions d'euros fins a convertir-ho en la primera UMEC de la Mediterrània. I la Villarroela ha presentat avui la tragicomèdia Primera llei de Newton, 10 Manzanares, que es podrà veure en el marc del Festival Grec del dia 1 de juliol al dia 2 d'agost.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys. Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: 20 persones mortes, 3.360 persones ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Les Nacions Unides han xifrat avui en 50.000 les persones desaparegudes durant el sisme. El govern veneçolà també deixa la xifra de 1.400 infraestructures afectades. El govern espanyol ha elevat a 5, a més, el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president Salvador Illa i el conseller d'Acció Europea i Jaume Duch s'han reunit al Palau aquesta tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats han valorat molt positivament la resposta del govern català i han posat èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaben.
1: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
0: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat una plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar i concentrar l'ajuda humanitària. I el Departament de Disciplina de l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient a una entitat vinculada al fons New Amsterdam Developers per no haver ofert lloguer social en el desnonament d'una persona vulnerable. Es tracta del desallotjament d'una veïna amb 3 fills menors del número 60 del carrer Buenos Aires, que es va dur a terme el 20 de maig. La tramitació d'aquest procediment pot acabar amb una sanció d'entre 9.001 i 90.000 euros. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat amb aranzels al 100% als països europeus que apliquin la taxa digital a les multinacionals tecnològiques nord-americanes. Ho ha dit en una entrada a la seva xarxa social Truth Social, on ha subratllat que l'aplicació de les tarifes serà immediata i que afectarà tots i cadascun dels béns d'aquests països. Alhora ha dit que els aranzels es superposaran a tots els pactes que hi hagi amb el país en qüestió. La Comissió Europea ha respost a Trump que actuarà de forma ràpida i decidida si aplica les tarifes. I el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona tancarà aquest diumenge la seva etapa al Tinglado 4 del Port de Tarragona i ha estat des de 2018. Fins diumenge hi ha jornades de portes obertes i s'organitzen activitats perquè els visitants puguin acomiadar-se d'aquest espai.
2: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys. La primera en música.
3: Oh, one B. Rock and roll, everybody. Oh, well, bad Jack in the yacht and go bring it on.
4: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
3: Get out of here.
5: Wolf Man Jack.
3: I tell you, man.
6: Hola, noctàmbuls de la nit vuitantera. Ah, que no endevineu qui sóc. Sóc jo, el Johnny Garrett, el teu còmplice en aquest viatge sonor que no et deixarà dormir, vaja ni que ho vulguis. Aquí no venim a ser políticament correctes, ni a fer discursos avorrits. Aquí venim a trencar la rutina i a recordar per què aquestes dècades són les millors per posar la música a tot drap. I si no t'agrada, doncs bé, ja saps on és el botó. Però ja no crec que te'n vagis, perquè, com diu un vell amic meu, la música bona és com el cafè fort. O t'agrada, o no tens gust. Així que posa't còmode, o aixeca't a ballar si t'hi atreveixes, i deixa'm ser la teva veu en aquesta nit de secrets vuitanters. Comencem! A veure. Si parlem de reines del pop-punk amb glamour i mala llet ben dosificada, doncs només pot ser ella, Debbie Harry. I el tema? Doncs un clàssic entre clàssics, Heart of Glass, de Blondie. Aquesta cançó va sortir l'any 1978, però és el 1979 quan realment ho peta i es converteix en una bomba mundial. La van incloure a l'àlbum Parallel Lines, que per cert és una autèntica obra mestra de la barreja. Pop, disco, punk, tot embolicat amb aquella veu suau i alhora tallant com un bisturí que tenia la Debbie. Així que som-hi, aixeca't del sofà, oblida les penes i prepara el cor. Ei, però vigila que no se't trenqui. Aquí tens a Blondie amb Heart of Glass.
7: M'agrada nit vuitantera.

0: Un programa musical variat i acurat, des dels grans clàssics fins a les joies més amagades dels anys 70 i 80. Nit vuitantera, cada cap de setmana a Ràdio Arenys.
1: This is your number one discotheque. Funky.
2: Molt bé. En Johnny Garrett ja té el micro encès i el mojito ben car... Ui, el quidí! Deixeu-ho estar. Seguim volant, però ara ens posem una miqueta més intensos, amb estil britànic i aquell toc de geni sonor que només podien tenir els reis del pop-rock progressiu, el Supertramp. Una d'aquelles cançons que comença suau, t'agafa així de la maneta i després et porta cap a una orgia sonora de piano, sintetitzadors i emoció a flor de pell. Et parlo de Another Man's Woman, una de les joies amagades del disc Crisis with Crisis, publicat el 1975. I sí, ja sé que no és exactament dels 80, però mira, quan una cançó és tan bona, tampoc no li demanem el DNI. Supertramp amb Another Man's Woman.

0: La millor música dels 70 i 80 només a Nit Vuitantera.
1: Ei, ei, ei, ei, ara sí que entrem en terreny calent. Atenció, perquè ve una d'aquelles cançons que et fa ballar mentre et mires de cua d'ull a tothom. I és que quan sona això, ja saps que la festa es posa... Ai, com ho diria jo? Xafernera. Atenció, que ara sona un himne pels qui alguna vegada han estat al centre d'un safareig, d'un xafardeig, d'un m'han dit que tu has dit, que aquell t'ha dit, que he dit, que no sé què. Doncs mira, mira, mira, mira, mira, mira. Club Nouveau van dir, s'ha acabat, ara ho diem nosaltres, amb ritme, groove i, això sí, una miqueta de mala bala. Això és Rumors, un tema llançat el 1986 que va sonar a totes les pistes de ball on hi hagués gent amb ganes de fer-se notar. Ah, he de deixar-ho caure tot en una frase, així, ens amb segones. Aquesta gent de Club Nouveau, que, per cert, van sortir del que quedava de Timex Social Club, van agafar el funk, el soul, una mica de rap, i ho van barrejar tot per fer una cançó que encara avui sona com una bufetada amb guant de làtex. Club Nouveau i Rumors. Ara sí, que parlin, que parlin, que parlin, però també que ballin.

0: Un so envolvent, una atmosfera nostàlgica. Nit vuitantera és la teva cita setmanal amb la música que va marcar una època.
1: Uai, uai, uai, uai! El que ara ve no és una cançó. És una declaració d'intencions amb ulleres de sol i abric de cuir. Estem parlant ni més ni menys que del míting Tema for Shaft, del gegantíssim Isaac Hayes. Aquesta joia va sortir el 1971 com a tema principal de la pel·lícula Shaft. Shaft. És que no em cansaré de dir-ho. Shaft. Un dels grans clàssics del cinema Blaxploitation. M'he inventat una paraula, sí. I va ser una revolució absoluta. Un groove funky amb wow-wow de guitarra que sembla parlar-te. Una orquestra que et porta en vol directe a Harlem. I aquella veu de l'Isa que és com xocolata negra, fosa amb bourbon i fum de cigar. I compta amb l'èxit, perquè va guanyar l'Oscar a la millor cançó original, cosa bastant bèstia per una pel·li d'aquest estil. L'Isa que es va convertir en el primer afroamericà a guanyar un Oscar en una categoria no interpretativa. Boom! Amb tots vosaltres, Isaac Hayes. Shaft. Shaft.

Mama, ara obrim la porta del rock and roll i ho fem amb dues barbes mítiques, unes ulleres fosques i molt, però que molt, però que molt d'estil. Atenció, perquè arriba un himne dedicat a tots aquells que saben que per triomfar a la vida i a la pista has de tenir dues coses: ritme i un armari que et faci tremolar el pertegàs. Des del cor de Texas ens arriben els inconfusibles ZZ Top, amb el seu rock cru, elèctric i carregat de testosterona i sentit de l'humor. I aquest tema, Short Dressed Man, de 1983, és una autèntica carta d'amor a la moda, però passada per un filtre de guitarra i de mojita no, però de whisky, sí. Amb tots vosaltres, els inimitables, els que tenen més barba que en una reunió de hipster, ZZ Top.

0: after another.
1: Nit vuitantera, l'espai on les dècades dels 70 i 80 tornen a viure amb tota la seva màgia.
2: Som-hi, guerrers del Groove. Ara arriba un himne que et puja l'autoestima i et fa treure pit i t'enganxa un somriure d'orella a orella. Victory, dels mestres del bon rotllo, els Cool and the Gang. Aquesta joia va sortir el 1986, en plena època daurada del grup, quan ja portaven més d'una dècada repartint funk, soul i disco per tot el planeta. Amb aquest tema van voler celebrar l'esperit de superació, l'orgull personal i, ves, les ganes de petar-ho fort a la pista. I aquí va una nana curiosa. Aquesta cançó es va fer molt popular a les cerimònies esportives i els esdeveniments on es celebrava precisament això, la victòria. Vaja, que si t'imagines travessant la meta d'una cursa en càmera lenta, és aquesta cançó, i no Carros de Foc, la que t'ha de sonar de fons. Victory. Victory.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Welcome to our favorite radio program, Nit Vutantara. Enjoy the world hits of the 70s and 80s with our musical selection at Radio Arnis.
2: Un programa musical variat i acurat, des dels grans clàssics fins a les joies més amagades dels anys 70 i 80. Nit vuitantera, cada cap de setmana a Ràdio Arenys.
3: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ara sí que ens posem calentons de veritat. Ei, i no només per l'amor, eh? El que sona ara és una autèntica joia del glam rock. Hot Love, de T-Rex, un temacle, oi, com m'agrada inventar-me paraules, que va encindre mig planeta l'any 1971 i que encara crema cada cop que sona. I al capdavant, com no, el mític Mark Bolan amb aquell estil tan inclassificable, així com una cosa entre follet del bo psicodèlic i estrella del rock en purpurina. Atenció a l'estil. Guitarra acústica, marcada amb aquell ritme enganxós, uns coros que semblen una colla de fades rockeres cridant des del cel o des d'un backstage ple de laca i pantalons de campana. A Gildens, T-Rex Hot Love.

0: La millor música dels 70 i 80 només a Nit Vuitantera.
1: I el que sana tot seguit és com una abraçada sonora plena de llum, riure i somriures. Sing a Song dels inigualables Earth, Wind and Fire. Publicada l'any 1975, aquesta joieta forma part de l'àlbum Gratitude i és un autèntic himne a la felicitat. La banda liderada pel gran Maurice White va fer d'aquesta cançó una medicina musical contra els mals dies. És d'aquells que comença a sonar i patapant. Els peus es mouen sols, el cap fa que sí, que sí, que sí, que sí, i somrius encara que t'hagis llevat amb el peu esquerre i el cafè a igualir. Amb tots vosaltres, Earth, Wind and Fire.

0: What do you think? I think we went to more trouble than it was worth.
1: Get out of here!
2: Wolf Man Jack.
1: I tell you, man.
3: Amics i amigues de la nit vuitantera, el que sona ara és una autèntica explosió de groove. Una d'aquelles peces que et fa moure encara que estiguis lligat amb corbata. I enganxat al sofà, estem parlant d'Stomp, dels brutals The Brothers Johnson, publicada l'any 1980. Aquesta cançó és una declaració d'intencions. Ei, res de quedar-te quiet. Aquí toca trepitjar la pista de ball. I ho dic literalment, i no ho diem nosaltres. Ho diuen els germans George i Louis Johnson, que tenien la funky fórmula... Ai, m'encanta inventar-me paraules. Perfecte. Baixos impossibles, guitarres elèctriques que et parlen i una secció de vents que et fa vibrar l'ànima.

Un programa musical variat i acurat, des dels grans clàssics fins a les joies més amagades dels anys 70 i 80. Nit vuitantera, cada cap de setmana a Ràdio Arenys.

0: pensin. Ja hem arribat al final d'aquesta nit vuitantera. Ei, però no patiu, que la música bona mai no mor. Només es queda la cua de reproducció. Esperant la propera sessió. Espero que aquesta nit hagueu ballat, hagueu rigut i potser fins i tot que us hagin sortit algunes llàgrimes. Ei, però de felicitat, eh? Que això és el que fa la música dels 70 i els 80. Connectar-nos amb allò més profund i fer que el cor bategui una mica més fort. Així que fins a la setmana que ve. Ei, cuideu-vos molt i no deixeu mai de ballar encara que faci calor i encara que sigui sol a casa i estiguis suant i en calçotets. Bona nit i bona música!
1: Nit vuitantera a Ràdio Arenys.
2: I així, amics, arribem al final del nostre programa d'avui. Ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest viatge musical, recordant les cançons que ens han fet ballar, emocionar i reviure moments especials de la nostra vida. No oblideu que la música és una manera fantàstica de connectar-nos, així que gaudiu de les vostres cançons preferides aquest cap de setmana. I si teniu suggeriments per al proper programa o cançons que vulgueu escoltar, no dubteu a fer-ho saber al correu electrònic nitvuitantera@gmail.com. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu un cap de setmana espectacular ple de bona música i bons moments, i fins la propera.
1: Nit vuitantera a Ràdio Arenys.

0: Si vols bona música, connecta Ràdio Arenys. Primera.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Mientras tú escribes el reportaje, se revela el negativo. A las 7.22, la foto llega a manos del grabador y tu reportaje entra en cajas. A las 7.56, ponemos la primera plana. Primera plana, primera plana.
0: A Primera Plana repassa l'actualitat política que ens envolta amb especialistes de la nostra vila.
3: A las 8:12 las prensas empiezan a rodar y a las 8:47 echamos a la calle una edición extra. ¿Qué tal?
0: Comença els dissabtes ben informat amb A Primera Plana. La millor informació per començar el dissabte la trobes a Primera Plana. Conduït i presentat per Benet Maimí.
4: Estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados.
0: Segueix el fil de l'actualitat a Ràdio Arenys. La primera en informació. Estàs escoltant Ràdio Arenys, la primera en música.
5: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos...

0: és el moment d'apagar les llums a la nostra taverna. T'hem avisat a l'entrar que només els més valents i més agosarats seran capaços de mantenir-se a les seves cadires sense sortir corrents. Mentre s'escolten les històries taverneres, històries reals de successos misteriosos i terrorífics, contats des de la barra de la nostra taverna. Comença Històries de la Taverna. Avui escoltarem llegendes japoneses.
1: Si n'hi ha una cosa que els japonesos saben fer molt bé, a més de cotxes i tecnologia, és crear històries de terror. De on han sorgit pel·lícules que més endavant han estat retomades per Hollywood. Però el que és una realitat és que moltes vegades aquestes històries estan basades en fets reals que han donat pas a llegendes urbanes. Per suposat, no n'hi ha forma de saber si aquestes llegendes van ocorrir de veritat, però degut a la seva complexitat i que han passat de generació en generació, hi ha un sector de la població japonesa que se les toma molt en sèrio, al grau de no jugar amb elles e inclús a mai mencionar-les per temor a despertar l'aire dels esperits. Començarem explicant la llegenda de
0: Kuchisake Onna.
1: El significat d'aquesta paraula seria algo així com la dona de la boca tallada. El seu origen no està del tot clar. Per una banda es diu que la dona va ser mutilada salvatjament per el seu marit i que per això regressa en forma d'esperit maligne. I per una altra es diu que va ser trobada amb dita cara tallada després d'un accident automobilístic. La llegenda conta que aquesta dona sol aparèixer amb una mascarilla quirúrgica, el que és normal en els japonesos que busquen cuidar-se de refredats i enfermedats. Les seves víctimes principalment són nens i si arriben a trobar-la tindran que contestar una pregunta. La pregunta és si és vella. Si responen que no, els hi tallarà el cap amb unes tilleres. Però si responen que sí, es treurà la mascareta mostrant la seva boca tallada i tornarà a preguntar si és vella. Si en aquesta ocasió responen que no, ella els hi tallarà per la meitat. Però si responen que sí, s'alegrarà i els tallarà la boca d'orella a orella, deixant-les com ella. És impossible córrer i escapar, ja que si ho intentes, ella apareixerà enfront teu i no s'irà fins que contestis la seva pregunta. Tal ha sigut la por d'aquesta llegenda que varis col·legis fan que els seus professors acompanyin els alumnes a les seves cases per a que arribin segurs.
0: L'esperit del teque-teque.
1: És una pequeña jove estudiant que va sofrir un accident al caure en les vies del tren i va ser partida per la meitat, donant peu a aquesta llegenda. El nom prové del so que realitza aquest fantasma a arrastrar-se movent les mans per al terra. Tec-tec-tec. És extremadament ràpida i si et troba et perseguirà fins a alcançar-te i parteix-te per la meitat, ja que si no es sentirà sola i sabrà que hi ha més gent com ella.
0: L'esperit del Kamando.
1: Amb aquesta llegenda, els banys japonesos es converteixen en un lloc molt terrorífic, ja que el Kamando és un esperit malvat que s'apareix mentre estàs en el inodor, principalment en banys públics i de col·legis. El Kamando es presenta davant teu i et pregunta si vols paper del bany vermell o blau. Si respons vermell, et tallarà amb un ganivet fins que la teva ropa es torni d'aquest color. Però si elegeixes blau, t'estrangularà fins que la teva cara es torni del color blau. No intentis enganyar-lo al demanar un altre color, ja que si fas això, et faràs un viatge a una altra dimensió transformant-te en una Kamando. L'única manera d'escapar és declinar l'ús de qualsevol tipus de paper, parar-te i anar-te.
0: L'esperit de l'Okiku en la seva nina.
1: En el 1918, Eiichi Suzuki, de 17 anys, va comprar una nina en una famosa botiga al carrer Tanukikoji, a Sapporo, amb la intenció de regalar-se a la seva germana de 2 anys, Okiku. La nena es va enamorar d'aquesta nina, però anys més tard va morir repentinament degut a un refredat. En homenatge a la nena, la família va decidir col·locar la nina en un altar per resar-li, en memòria de la Okiku. Poc temps després, la família va començar a notar que el cabell de la nina anava creixent, el que significava que l'esperit de la nena s'havia allotjat a la nina. En el 1938, la família Suzuki va decidir mudar-se i va deixar la nina al càrrec del temple Manenji, que a dia d'avui té una exhibició de la nina en el qual et pot veure com el seu cabell ha anat creixent sense deixar de fer-ho, li arriba fins als genolls.
0: Si tens alguna història tavernera terrorífica que vols que contem, ens la pots enviar a latavernadelfauna@gmail.com. m'agrada el heavy metal medieval novillín? Doncs no pots perdre't cada divendres la taverna del Fauna amb David Alba.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a...

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.